mystery.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable. Sí que més sol al migdia, però amb intervals de núvols baixos que, com tenim a hores d'ara, i que es mantindran fins a mig matí i tornarà a ser una miqueta més abundants a partir de mitja tarda, tot i així sense més conseqüències, amb una temperatura que no variarà gaire i es mourà entre els 25 i 26 que hem tingut de nit mínima amb una altra nit tropical, mentre que la màxima s'acostarà als 32, amb una humitat, això sí, una miqueta més alta i ambient més xafuós. Vent feble de gregal fins a mig matí i de xaloc la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejol considerable.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Aquest cap de setmana de l'11 i 12 de juliol s'ha complert un any de la històrica riuada del Foix del juliol de 2025, un fenomen extrem que no s'havia patit al municipi des de feia més de 30 anys, amb la riuada del 1994 en la memòria com un altre fenomen que va patir la vila històric en el seu dia en relació amb el riu Foix. Per analitzar com ha evolucionat l'entorn i quina és la situació actual de la desembocadura del Foix, Ràdio Cubelles ha entrevistat a Aaron Marcos, que és el responsable de l'empresa climètica encarregada de la gestió d'aquest espai natural. La crescuda de l'aigua d'aquell dia va transformar radicalment la fisonomia de la desembocadura, segons Marcos, tot i que els canvis físics i erosius són propis de la dinàmica natural d'un riu, el problema principal que queda encara actualment d'aquella riuada és la desaparició de la infraestructura d'ús públic, és a dir, les passeres i els ponts de fusta que hi havia a l'interior de la desembocadura. Això ha provocat que molts visitants durant aquest últim any hagin optat per creuar a través de la platja protegida o per altres zones que són un espai natural protegit i tancat. A més, s'ha posat en perill, creu, fins i tot zones vitals per la cria d'espècies d'aus vulnerables. Aaron Marcos, de Climètica.
4: Bueno, nosaltres, com a gestors també d'infraestructura d'ús públic de la desembocadura, que, perquè ens entenem la passera i els ponts, és el que una mica, el que nosaltres anomenem una infraestructura d'ús públic, clar, doncs és evident que va desaparèixer, no? Això condiciona totalment l'espai a nivell d'ús públic. Per què? Perquè la gent tenia un costum de passar per allà i ara no hi és. I el correcte, el que s'ha de fer, és anar al pont del carrer Lleida, que és el que està més cap a l'interior. Què està fent la gent? Què va començar a fer? Començar a passar per la platja. Això és un impacte molt gran per la fauna. No es pot passar per aquella platja. Aquella platja és de les poques del litoral català que està protegida i que no es pot passar perquè crin espècies protegides, precisament. I clar, hem tingut i tenim a dia d'avui molta feina intentant que la gent no passi per allà, perquè és el principal canvi.
1: Durant l'entrevista, que es pot recuperar en qualsevol moment a radiocubelles.cat, Aaron Marcos, de Climètica, ha recordat que el riu Foix no és una riera, sinó un riu sec a causa de la regulació que exerceix la presa del pantà. Tot i que durant els mesos posteriors a la dana es va fer una gestió que considera notable de l'aigua, amb buidatges preventius, amb antelació a les alertes meteorològiques, sí que apunta que des de fa un parell de mesos s'ha anat reduint el cabal ambiental, que ara és només de 40 litres per segon, una quantitat que els experts consideren escassa i insuficient per la recuperació plena del riu.
4: És prioritari augmentar el cabal ambiental. Per què? Perquè, entre altres coses, això ajudaria a que el riu es recuperés, a que la desembocadora hi hagués més aigua i a una mica pues, ajudar tota la fauna que viu al riu. Els dies aquests que van baixar aigua, que em deies que era un riu, que van ser dies preciosos per la gent que estimem el riu Foix, van ser, anaves per Roca Crespa, fins i tot es va trobar una nútria, un dia amb un bon amic d'aquí de Cubelles passejàvem per la Xuriguera i vam veure un ramat de cabirols banyant-se al riu, perquè ens entenguem, la Xuriguera està per sota de la presa, hi havia aigua constant, bueno, allò estava ple de vida, no? Hi havia anguiles després en perill d'extinció, pel riu, bueno, era idíl·lic.
1: Fins i tot ara, on Marcos apunta que, segons la directiva actual de l'aigua, el curs del riu hauria de passar per davant de l'ús dels regants, a qui se'ls haurien d'oferir altres opcions, com ara l'ús d'aigua de les depuradores.
4: Creiem també, perquè hi ha una política de mantenir la comunitat de regants, però per nosaltres, des d'un punt de vista legal, exclusivament, la directiva d'aigües és molt clara. Primer és el cabal del riu i després els usos, els que siguin, però primer és el cabal del riu. I manifestament és insuficient perquè no hi ha cabal. O sigui, hi ha un cabal mínim, però aquest cabal no és continu i es podria augmentar. Entrarien en entredit la possibilitat de regar dels regants de regants? És cert, segurament es veuria compromesa. Però això no ha de perquè ser allà, però sí que hi ha d'haver un horitzó on això sigui una realitat i mitigar aquestes dificultats que pot tenir la comunitat de regants es pot fer de moltes maneres.
1: De cara a un futur més o menys pròxim, segons ha explicat Aaron Marcos, l'Ajuntament ha sol·licitat una subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua per realitzar millores hidràuliques i una gestió selectiva de la vegetació exòtica, unes feines que es volen fer a partir d'aquest mes d'octubre. Així mateix, el projecte de reconstrucció de la passera i dels ponts de fusta per part del Ministeri hauria de preveure la instal·lació d'un apantallament visual, una mesura que serviria com a barrera per minimitzar les molèsties que el pas de vianants pugui causar la fauna local, i es garantiria d'aquesta manera un equilibri entre l'ús públic de l'espai per poder creuar d'una banda a l'altra i la conservació del medi natural. Aaron Marcos, responsable de Climètica.
4: La passera potser fer-la una mica més apartada de la línia de mar, però en consonància amb el passeig marítim, i els ponts amb el traçat que tenien, però amb un apantallament. Un apantallament és una barrera visual entre la fauna i les persones que hi passaven.
1: D'altra banda, segons ha informat l'Agència Catalana de l'Aigua a Ràdio Cubelles, s'està treballant en un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament per redactar el projecte constructiu de les actuacions prioritzades per l'ACA i establir-ne el finançament en relació a evitar futures inundacions a la part baixa del riu Foix. El projecte de garantir el drenatge del marge esquerre i analitzar el pas sota el pont ferroviari per la seva incidència hidràulica. També inclou aquest projecte la construcció de 3 motes, 2 anirien al marge esquerre i una al marge dret fins a la desembocadura. Els castellers del Foix han descarregat castells de 6 a la festa major de Cunit aquest cap de setmana passat. La colla cubellenca ha aixecat amb solidesa una torre de 6, un 3 de 6 i un 3 de 6 amb l'agulla aquí al municipi veí. D'aquesta manera, aquest dissabte han actuat en el que era la festa major de Cunit, juntament també amb els castellers de Mediona i els torraires de Montblanc. La colla cubellenca ha completat una actuació sòlida amb els 3 castells de 6 que hem comentat. Per les dimensions i els efectius que tenien disponibles en aquesta diada, els cubellencs han considerat que no era l'escenari més adequat per afrontar un castell de 7 i han optat per prioritzar el rodatge, especialment de la canalla, i per això han descarregat, com dèiem, aquesta torre de 6, un 3 de 6 i un 3 de 6 amb l'agulla, abans de tancar l'actuació amb 2 pilars de 4 simultanis. L'estratègia ha permès anar ampliant la base castellera i donar oportunitats a noves incorporacions i posicions, una aposta que s'ha notat en el fet que els 3 castells principals els han coronat 3 enxanetes diferents, una mostra també de la bona salut i del futur prometedor de la canalla que té la colla de Cubelles. Els castellers del Foix també han volgut agrair el suport i el bon ambient que han compartit amb els castellers de Mediona i els torraires de Montblanc, especialment per la col·laboració i l'ajuda mútua que s'han fet a les pinyes en aquesta actuació. Les altres dues colles també han ofert castells de 6 a Cunit, concretament totes dues han completat el 4 de 6, el 3 de 6 i la torre de 6. Els castellers del Foix continuaran la seva activitat castellera aquest dissabte que ve a Masquefa, on compartiran plaça amb els Xicots de Vilafranca, en una oportunitat més per continuar consolidant les estructures i continuar creixent també amb el projecte casteller cubellenc. Narcís Pineda serà candidat a l'alcaldia de Cubelles per quarta vegada consecutiva. Cubelles en Comú l'ha escollit aquest cap de setmana passat com a cap de llista per les eleccions municipals del 2027. La decisió l'ha pres una assemblea celebrada aquest diumenge al casal d'avis municipal amb les persones inscrites als comuns a Cubelles. El mateix Narcís Pineda ha anunciat la decisió com a cap de llista el 2027 amb unes declaracions que han penjat a les xarxes socials del partit.
2: Hem celebrat l'assemblea per decidir el nou candidat a les eleccions municipals del 2027. Hem fet un procés des de Cubelles en Comú de primàries i jo, Narcís Pineda, he tornat a presentar candidatura per ser el candidat a les properes eleccions municipals. Els meus companys han refrendat amb la seva votació que jo torni a ser candidat al 2027, el qual ho vull comunicar a la ciutadania de Cubelles perquè ara començarem ja en rondes i començarem a buscar informació per poder fer el nostre programa electoral de cara a la millora del nostre poble, de Cubelles, que és un programa que ha de ser d'ara i de futur per la nostra població.
1: A la reunió d'aquest cap de setmana hi ha participat Claudio Carmona Vargas, membre de la Direcció Executiva Nacional i responsable de l'àrea de municipalisme de Catalunya en Comú, qui també s'ha expressat així en un vídeo a les xarxes socials del partit.
5: Des de Catalunya en Comú celebrem l'elecció del Narcís Pineda com a pròxim candidat a les eleccions municipals aquí a Cubelles. Hem seguit de prop el procés d'elecció del candidat, aprovat per l'Assemblea avui dissabte, i hem de celebrar aquesta elecció perquè el Narcís és molt bona opció per donar confiança i seguretat als electors d'esquerres progressistes preocupats per la millora de Cubelles i per, sobretot, protegir la convivència i la cohesió social en aquest municipi. Per tant, molta força als companys i companyes de Cubelles, molt encerts i felicitats per l'elecció d'aquest excel·lent candidat.
1: La trajectòria política amb representació a l'Ajuntament de Narcís Pineda i Oliva va començar la legislatura 2007-2011, quan va entrar com a regidor del grup d'Iniciativa per Catalunya Verds, que aleshores formava part de l'oposició. L'any 2011, la candidatura del seu partit, encapçalada per Mònica Miquel, va guanyar les eleccions i va formar govern amb diferents pactes fins al 2015. En les eleccions del 2015, Pineda va passar a ser el cap de llista d'Iniciativa per Catalunya Verds i va obtenir representació. Després del procés de transformació de tot aquest espai polític i ja sota la denominació de Cubelles en Comú, Narcís Pineda va repetir com a alcaldable en les eleccions del 2019 i també les del 2023, obtenint representació també en totes dues ocasions. Així doncs, després de la decisió d'aquest cap de setmana, serà la quarta vegada consecutiva que en Narcís Pineda es presenta com a candidat a l'alcaldia de Cubelles. L'Ajuntament ha convocat un ple extraordinari per acordar un debat sobre l'estat del municipi un cop l'any. La proposta, que ve dels grups i partits de l'oposició, seria establir una sessió anual on es pugui debatre sobre com avança el mandat. El ple extraordinari, en què l'únic punt serà aquest, es reunirà el dimecres de la setmana que ve a 9:45 del matí, el dia 15 de juliol, i es podrà sentir íntegrament en directe, com sempre, a Ràdio Cubelles. Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP demanaran acordar la convocatòria d'un ple extraordinari i monogràfic sobre l'estat del municipi un cop l'any i que sigui, si pot ser, sempre al mes d'abril. Fa unes setmanes, quan l'oposició va sol·licitar aquest ple extraordinari, el regidor de la CUP de Cubelles, Dani Pérez, va comentar-ne així els motius.
6: La gran majoria de municipis més avançats democràticament que Cubelles es fan un cop a l'any un ple monogràfic sobre l'estat del municipi, pues suposo que per explicar, perquè el govern tingui l'oportunitat d'explicar el seu pla de mandat i les accions que està fent durant aquesta legislatura. Aquí a Cubelles, doncs, aquest ple no existeix, no hi és. Esperem que amb el nou ROM es pugui crear i es pugui acordar de fer-lo, però mentrestant aquest ROM no arriba o aquest nou ROM no arriba o no arribarà mai, Doncs, i veient que totes les preguntes, instàncies i mocions que entrem al ple municipal o a l'Ajuntament tampoc se'ns dona resposta, doncs al final hem decidit elevar-ho un pas més i que siguin en aquest ple municipal on l'Ajuntament i el govern tinguin l'oportunitat, si vol, d'explicar.
1: Fins ara, des del govern local, format per Unitat Covellenca, el PSC i Cubelles en Comú, no s'ha expressat públicament cap comentari sobre la seva posició davant d'aquesta proposta. El ple extraordinari, en què s'haurà d'acordar o no la celebració de plens sobre l'estat del municipi, es reunirà aquest dimecres que ve, 15 de juliol, a partir de 2:15 del matí, i es podrà seguir en directe als canals habituals de Ràdio Cubelles. El govern local aposta per Los 40 Summer Life per dinamitzar la zona de les Salines, atraure visitants dels municipis propers i al mateix temps ampliar l'oferta cultural de Cubelles. Recordem que el 28 de juliol actuaran a Cubelles Álvaro de Luna, Leire Martínez, Vico o el grup català Siderland, entre d'altres artistes. L'Ajuntament, doncs, torna a col·laborar aquest 2026 en la gira Summer Life que organitzen Los 40 i que tindrà dues parades a Catalunya. Una serà la d'aquí a Cubelles i una altra a Salou. Segons els representants del govern local, Núria Planes, regidora de Dinamització, i Pau Rodríguez, regidor de Joventut, l'experiència de l'any passat els va semblar positiva i per això han decidit repetir-la. Ho consideren una aposta per atraure visitants dels municipis veïns i per dinamitzar econòmicament la zona del Passeig de la Marina, més o menys pròxima al concert, i que aquest any està especialment afectada per les obres d'Endesa. Així ho ha explicat la regidora Núria Planes.
7: Apostem per aquest tipus d'esdeveniment perquè és una manera de que les pobles del voltant vinguin a Cubelles, coneixin Cubelles, doncs vinguin a sopar abans del concert i que al final es consolidi aquesta visita, que no cal anar a Barcelona per anar a grans concerts, perquè a Cubelles tenim concerts de qualitat.
1: El regidor de Joventut, Pau Rodríguez, a més, creu que és un concert que amplia l'oferta musical dirigida a un públic de totes les edats, però sobretot als joves.
8: Que passarem junts doncs, una nit inolvidable, no? Doncs, disfrutant de la música, disfrutant dels 40 i podent veure, no?, artistes de gran trajectòria, de gran reconeixement, molt a prop nostre, i ho deia l'altre dia, no?, i de manera gratuïta, que jo crec que també, no?, una aposta d'aquest govern és poder donar una molt bona qualitat, no?, d'actuacions, de concerts d'aquesta magnitud, però que els diners no siguin un impediment perquè joves i no tan joves doncs puguem gaudir d'un espectacle, no?, i d'un concert, com deia, d'aquesta qualitat artística.
1: Los 40, l'emissora musical del grup Prisa, ha confirmat que pujaran a l'escenari de Cubelles el dia 28 de juliol els artistes Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Lala Love You, Siderland, Marcos, Lau Givert i Seaxe. L'acte també comptarà amb el DJ set de David Álvarez. Noemí Gómez, la responsable d'esdeveniments dels 40 al Penedès Garraf, ha confirmat que la gira ve acompanyada d'un equip tècnic de llum i de so que ha de permetre gaudir perfectament d'aquest espectacle.
9: El que és el muntatge principal, doncs, tenim una alta qualitat de so, ja que pues, té uns 40 kW pues, de potència i uns 2 kW de potència també en tot el que és la llum i tots els efectes de lluminositat de tot el que és el camió. Després també trobarem una pantalla al final de tota la superfície del camió, que és d'un 7x4, és a dir, uns 28 metres quadrats, on allà també es plasmaran pues, anuncis i tot el que són els logos dels 40 i tot el que és les iniciatives que es portaran a terme.
1: La cita amb Los 40 serà el dimarts 28 de juliol a partir de les 10 de la nit al Parc del Prat. L'any passat, aquest concert a Cubelles va arribar a reunir 3.500 persones, segons els organitzadors. Ja està obert el termini per participar en el segon viatge institucional per a joves de Cubelles a Brussel·les. Joves que tinguin entre 18 i 30 anys i estiguin empadronats a la vila poden presentar una sol·licitud fins al pròxim 23 de juliol. El viatge institucional a Brussel·les per conèixer les institucions europees es farà durant el mes d'octubre, amb unes dates que encara no s'han acabat de confirmar. La iniciativa ofereix a les persones participants l'oportunitat de conèixer de primera mà la Unió Europea, el Parlament Europeu i altres institucions i apropar-se al funcionament del projecte europeu. L'estada de 2 dies i una nit té l'objectiu, per tant, de fomentar l'interès entre els joves per la participació democràtica i donar-los una visió pràctica també del paper que desenvolupen les institucions europees. S'inclouen visites, per exemple, al Parlament Europeu, al Parlamentàrium, al Museu d'Europa, la Comissió Europea i l'Oficina de la Diputació de Barcelona a Brussel·les. El viatge inclourà els vols d'anada i tornada, els trasllats entre l'aeroport i l'hotel, l'allotjament amb esmorzar en habitacions compartides i un àpat de grup subvencionat. La resta de despeses aniran a càrrec dels mateixos participants. Per participar-hi cal tenir, repetim, entre 18 i 30 anys en la data del viatge, que tindrà lloc durant el mes d'octubre. Cal estar empadronat a Cubelles i disposar d'un document d'identitat que estigui vigent. Les sol·licituds es podran presentar fins al 23 de juliol mitjançant la seu electrònica de l'Ajuntament. Per fer el tràmit cal enviar una instància i adjuntar el model que està publicat en les bases a la web de l'Ajuntament. La selecció de les persones participants es farà mitjançant un sorteig públic. La data, l'hora i el lloc del sorteig s'anunciaran també pròximament a la web de l'Ajuntament. Les bases amb més informació sobre la convocatòria els trobareu també publicats, repetim, a la web de l'Ajuntament, cubelles.cat.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
2: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Yo! Original Trendsetters, a combination again per l'estiu! Què dius, Cuca?
2: Acabo d'hivernar sola, truquen xalant amant, digue-li que estem al Rio amb tota la crio! Allà ho saps.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable. Sí que més sol al migdia, però amb intervals de núvols baixos, com tenim

0: hores d'ara i que es mantindran fins a mig matí i tornaran a ser una miqueta més abundants a partir de mitja tarda, tot i així sense més conseqüències, amb una temperatura que no variarà gaire i es mourà entre els 25 i 26 que hem tingut de mínima amb una altra nit tropical, mentre que la màxima s'acostarà als 32, amb una humitat, això sí, una miqueta més alta, i ambient més xafuós. Vent feble de gregal fins a mig matí i de xaloc la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejol considerable.
1: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres, de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: L'Ajuntament ja ha donat a conèixer des de fa uns dies quins són els projectes guanyadors de l'última edició dels pressupostos participatius. La proposta més votada, per exemple, és la construcció de parcs inclusius, una inversió que sumaria uns 75.000 euros i que ha rebut durant el procés 182 vots. Per tal de donar a conèixer doncs, la resta de resultats i comentar també i valorar com ha anat tot aquest procés de pressupostos participatius, avui rebem aquí a Ràdio Cubelles Arturo Carrillo, regidor de Participació Ciutadana. Benvingut, gràcies per atendre'ns.
3: Gràcies per convidar-me, molt bon dia.
2: I bé, això doncs, ja s'ha donat per tancat aquesta convocatòria dels pressupostos participatius. En total hi haurien participat unes 450 persones. Abans de comentar doncs, els projectes guanyadors, també com valoreu aquesta xifra de participació de votants i vots recollits durant els pressupostos participatius?
3: Bé, en aquest cas... Els que portem sempre a processos participatius, sempre ens agradaria que fos més ampli, no? La votació, sempre ens agradaria que hagués participat molta més gent. No obstant, 452 persones, si no recordo malament, que han votat, no, 54 aproximadament, perquè clar, s'ha de tenir en compte que la votació podies votar una opció, dos o tres. Hem intentat filtrar per número de registre, per saber exactament quantes persones són, i han sortit 454, i un total de 1.068 vots, vale? En aquest cas. Creiem que aquesta vegada hem fet coses innovadores, com posar la carpa que vam posar un dia al mercat. Això aquí ens va fer que molta gent que no havia votat votés, unes 32 persones crec que van ser, si no recordo malament, que van anar a votar directament aquí a la carpa del mercat que hem fet. És veritat que també s'han posat punts a la biblioteca, a l'Espai Jove, al Casal d'Avis. En aquests punts no s'han trobat votacions, però sí que és veritat que s'ha ajudat a molta gent a saber què són els pressupostos, com votar, i sí que és veritat que ells individualment a casa seva han votat gràcies a aquest reforç que hem posat a molts jocs municipals, no, en aquest cas, per això valorem molt positivament pues això, no? Que no només és fer el pressupost participatiu, sinó fomentar que la gent participi i posar facilitats perquè la gent pugui gaudir d'aquests pressupostos i que puguin votar la seva proposta.
2: Bé, no sé si doncs, a l'hora d'analitzar també si es pot incrementar aquesta participació, hi ha cap aspecte a tenir en compte o que creieu doncs, de pròximes convocatòries o de com era aquesta i respecte d'altres.
3: Crec que el que hem de continuar treballant és en fer accions com la que vam fer a la plaça del mercat, de posar una carpa per ajudar la gent a donar a conèixer també els pressupostos participatius, perquè a vegades donem per entendre que quan fem difusió a la ràdio, difusió a les xarxes socials, això arriba a molta gent, hi ha gent que no arriba en aquests punts, no? I crec que aquestes accions que hem fet aquest any s'han d'incrementar, es poden incrementar, podent només un dia, si no dos dies al mercat o en altres indrets municipals o altres festes que puguin haver coincidit en el temps, per donar més a conèixer els pressupostos participatius i que la gent es pugui augmentar pues, aquesta participació, que ja és alta, la veritat, però podria ser molt més, la veritat.
2: Recordem que hi havia una dotació de 300.000 euros, finalment doncs, sumant les propostes guanyadores s'arriba a 288.000, per tant no es podia encabir cap més proposta, no?, per completar, entenem, aquests 300.000 euros, oi?
3: Correcte, la qüestió és que les bases són molt clares en aquest àmbit, és a dir, es comença a donar per vàlides les més votades fins a exaurir el pressupost que està destinat. Aquest any eren 300.000 euros perquè juntaven dues convocatòries per no haver-se fet abans. I en aquest cas, clar, després d'anar sumant els imports que es van valorar en el moment de la validació de les propostes que es va proposar, pues hem arribat a aquest punt. S'ha passat, com ha passat altres vegades, que les propostes més petites o imports més petits han entrat abans que altres que han pogut tenir més votació. Però, clar, quan tu vas sumant tota la resta de partides, per exemple, les parts d'inclusió són 75.000, la següent que havia era l'àrea de descans d'ombres i fonts d'aigua potable al passeig de la Marina, amb 177 vots. Després estaven les millores al passeig marítim, que eren 40.000 euros més. La següent era la reforma de millora de l'escape park amb 113 vots, 75.000 euros. Què vull dir amb això? Que, clar, s'han anat per ordre agafant aquestes propostes. Després hem hagut d'anar saltant de proposta a proposta fins a exaurir el pressupost. Què passa? Que les següents que quedaven per sota ja ens passaven de 300.000 euros i per això han quedat aquests 12.000 euros fora de termini. Tot això s'ha decidit, no és que ho hem decidit nosaltres hàbilment de regidoria, sinó es va convocar la taula ciutadana que ja estava estipulada per això. Aquest any també s'ha fet aquesta novetat, no? De posar aquesta taula ciutadana amb representació de veïns, entitats, un partit de l'oposició i jo com a president d'aquesta taula ciutadana, es va decidir com haurien de repartir aquests diners. Si el que s'hauria de fer és tornar a revisar les propostes per veure si podem encaixar el pressupost i que pugui ser entrat més. Es va decidir que no, que no era la millor via, perquè si no podia haver un micro comparatiu amb pressupostos que no van entrar pel tema del pressupost, vam decidir que no seria el més just. Llavors es va decidir això, deixar aquests 12.000 euros en stand-by. Si en el moment d'executar les obres o d'executar els contractes menors que poden fer amb imports més petits, es pot anar mirant el pressupost i més o menys si aconseguim lliurar diners d'aquestes propostes que s'han fet, pues, poder juntar amb aquests 12.000 i poder entrar alguna proposta més que ha quedat pues, en el tintero, no? Com aquest que diu, perquè es pugui fer realitat.
2: Ara que ja es poden conèixer doncs, aquestes opcions, propostes guanyadores, la feina, diguéssim, de participació arriba fins aquí o intentarà donar continuïtat a que doncs, aquestes accions s'executin, doncs, fent un seguiment, o, és a dir, ara el paper de participació ciutadana a partir d'ara quin serà també?
3: La taula ciutadana continuarà vigent, es va crear per tal de que es fes el seguiment tant dels projectes que presentaven com a la fase de votació, com ara el post-votació. En aquest cas ara el que s'ha de fer és fer la feina de dividir aquests diners en diferents partides pressupostàries amb els projectes que s'han ficat en aquest moment, i aquesta taula ciutadana continuarà vigent, continuarà reunint-se mirant com acaba el procés fins que s'executin totes aquestes partides que han guanyat en aquest any 2026. La taula ciutadana es va crear amb aquest esperit, i amb aquest esperit continuarà vigent fins que pugui treure pues, aquest seguiment, com hem dit, del ja no només de quins projectes s'han tret, sinó l'execució d'aquests projectes. Hi haurà aquí darrere, que tota la ciutadana, que anirà fent aquest control i aquesta participació.
2: Perquè recordem que malgrat que encara no es coneixia exactament què seria, sí que el pressupost sí que té aquests diners, no?, ja reservats. Sí. Perquè doncs ara aquests projectes de manera individual es puguin anar contractant, no?, i executant.
3: Correcte, en el pacte dels pressupostos d'aquest any 2026, i està la partida de 300.000 euros que es va demanar des de la meva regidoria. En aquest cas, jo personalment vaig demanar aquests 300.000 euros i s'han dotat amb 300.000 euros d'inversió de recursos ordinaris, és a dir, són diners que ja estan disponibles i ja es poden tirar endavant els projectes que han guanyat els pressupostos participatius. Ja es va fer d'aquesta manera, jo vaig lluitar perquè sigués així i així ha sigut. Són 300.000 euros de recursos ordinaris, per tant, el pressupost ja està aprovat, per tant, aquests imports ja estan habilitats per fer-ne l'ús.
2: Sí que doncs, ja en les entrevistes prèvies també doncs, hi havia hagut el seu compromís de intentar executar tan aviat com fos possible també els que quedaven projectes pendents d'edicions anteriors, no?, que s'havien anat encallant. Bé, no sé si es podran anar veient també pròximament aquests projectes, si n'hi ha cap que doncs, pel camí s'ha trobat amb dificultats i pugui ser difícil de complir. No sé què ens pot dir doncs, de projectes de convocatòries anteriors que no s'han acabat de realitzar.
3: En aquest cas, com ja he dit diverses vegades, la meva lluita era perquè estiguessin aquests 300.000 euros i també que estigués dins dels pressupostos participatius anteriors, que no eren d'aquesta legislatura en què jo tinc aquesta responsabilitat. Això s'ha fet així, està en el pressupost i està en mans del departament que ha de tirar endavant totes aquestes obres i licitacions, que en aquest cas pues, serveis tècnics, que és la regidoria que ha de tirar endavant tots aquests projectes. Estem darrere, estem treballant per tal que es pugui tirar endavant. És veritat que fa poc que tenim el pressupost, fa poc que s'ha incorporat tot el pressupost i estem treballant en tirar endavant el més possible tot això. El que sí que puc assegurar d'aquests pressupostos nous que tenim ara mateix és que hi ha, com també vaig explicar a l'altra ciutadana en aquest cas i puc explicar públicament, que hi ha projectes que són més grans i altres que són més petits. Llavors l'administració pues, té diferents tipus de contractes que es poden tirar endavant segons l'import de l'obra o del servei que puguis tirar endavant. En aquest cas, com són inversions, parlem, si són 40.000 euros més IVA, poden ser contractes menors, que són molt més ràpids, molt més fàcils, només demanar pressupostos i poder tirar endavant. Hi ha diverses propostes que estan així, com per exemple la de les marquesines que falten dels busos. Jo ja he parlat amb la regidora del servei del bus, que és la Núria Planes, companya meva del govern, que ja estem intentant tirar endavant pues, que es puguin en marxa aquestes parades que s'han d'executar, no? Hi ha altres projectes que són també petits projectes que tenen menys import, que estem mirant a veure l'opció més fàcil per tirar endavant aquests projectes més ràpids. Les que ja són licitacions seran més difícils. Ja vaig saber que aquests projectes segurament ja seran de cara al 27, perquè pràcticament és impossible tirar endavant una licitació tan ràpid en aquest any, però bueno, estem treballant que això es tiri endavant.
2: Clar, també es pot trobar, no, si un projecte va guanyar, posem pel cas el 2020 i estem al 2026 encara no s'ha executat, que el pressupost que en el seu dia es va dir, no, hem viscut uns anys en què tot s'ha inflat molt, oi? Aleshores suposo que això també acaba sent un escull per l'Ajuntament, que si preveia destinar una quantitat ara potser val no el doble, però bé, molt més, no?, del que s'havia dit a l'inici.
3: Ja ha passat amb alguns projectes que s'han volgut portar a terme, com pot ser l'escorxador, per exemple, que havia una partida pressupostària, es volia fer una cosa i al final, quan s'ha anat a fer l'obra, s'ha vist que era impossible amb el pressupost que tenia fer això. Em consta que s'ha parlat amb qui va presentar aquesta proposta per intentar arribar pues, a un petit acord de bueno, pues, on arribem, no? Amb aquests, no sé si seran 10.000 o 15.000 euros, fins on arribem a fer, pues, si no fem la teulada podem fer el terra, si no podem fer una paret o... Bueno, jo crec que si hi ha voluntat i en formes de poder arribar a acords, com és la política, no? I poder arribar pues, a fer el millor possible, igual que ara hi ha partides com són els parcs inclusius, en aquest cas, que quan es va fer la proposta pues, ja es va dir que seria un parc més dels que ja estaven estipulats, no? Si només és ficar aquests diners perquè es puguin ampliar els parcs que tenim ara mateix de parcs inclusius, si no són jocs, és un parc més, estem mirant l'opció ja. Jo he parlat ja amb el regidor Hugué per tirar endavant el projecte de parcs inclusius i dir bueno, que tenim 75.000 euros més de pressupostos participatius que dona per fer un parc més o fins on arribem a aquests 75.000 euros.
2: Molt bé, no sé si doncs vol afegir res més també de tot com ha anat aquest procés fins ara, no? dels pressupostos participatius i si preparen una convocatòria més per l'any que ve o dins d'aquesta legislatura es tornaran a convocar.
3: Encara no hem tancat aquest procés participatiu, estem mirant, ens agradaria que de cara a l'imminent tornar a fer uns pressupostos participatius, segurament ja no seran 300.000 euros perquè anem a 150.000 euros per any, aquest any ha sigut algo excepcional, s'ha explicat perquè hem juntat dos anys seguits, però bueno, estem treballant en el moment en aquests pressupostos participatius, el que vull és tancar-ho bé i que estiguin endavant aquests projectes. Sí que m'agradaria agrair moltíssim a tothom que ha participat, tant en la presentació de propostes com a la votació, com a tots els membres de la taula ciutadana, que han fet molt bona feina, s'han implicat moltíssim amb aquest projecte, els hi vull agrair de veritat, públicament, aquesta voluntat, no? Doncs, pues, jo crec que ha sigut molt positiva aquesta taula ciutadana per fer partícip, no?, a la ciutadania també, amb aquests representants, que estiguin davant aquest projecte i que tingui un control el més transparent i el més públic possible.
2: I també, bueno, per anar tancant les propostes que bé, no han tingut tant de suport o han tingut menys suport i per tant queden descartades, suposo que també se'ls pot donar l'oportunitat en futures convocatòries, no? Això no vol dir que quedin descartades.
3: No vol dir que quedi descartat queden descartades, que es tiraran endavant amb aquesta partida pressupostària, pressupostos participatius, però hi ha projectes que són projectes de veritat molt interessants i molt xulos, i que no es descarta que poder, des de l'Ajuntament podem tirar endavant alguns d'aquests projectes amb recursos propis d'Ajuntament fora dels pressupostos participatius. Crec que tot es pot estudiar. Crec que com a polítics hem de veure el que la gent demana, no?, i el que la gent ha votat, i jo crec que són temes a poder tenir en consideració, si no per aquests pressupostos, perquè no estan pues, pressupostos futurs, ja no pressupostos participatius, sinó pressupost ordinari de l'Ajuntament, i jo crec que tot ho pot estudiar, la veritat, no descartem res.
2: Molt bé, doncs Arturo Carrillo, regidor de Participació Ciutadana, moltíssimes gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé, bon dia.
3: A vosaltres, bon dia.
1: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles. Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal els pròxims minuts.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable. Sí que més sol al migdia, però amb intervals de núvols baixos, com tenim a hores d'ara, i que es mantindran fins a mig matí i tornarà a ser una miqueta més abundants a partir de mitja tarda, tot i així sense més conseqüències, amb una temperatura que no variarà gaire i es mourà entre els 25 i 26 que hem tingut de mínima amb una altra nit tropical, mentre que la màxima s'acostarà als 32, amb una humitat, això sí, una miqueta més alta i ambient més xafuós. Vent feble de gregal fins a mig matí i de xaloc la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejol considerable.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Aquest cap de setmana de l'11 i 12 de juliol s'ha complert un any de la històrica riuada del Foix del juliol de 2025, un fenomen extrem que no s'havia patit al municipi des de feia més de 30 anys, amb la riuada del 1994 en la memòria com un altre fenomen que va patir la vila històric en el seu dia en relació amb el riu Foix. Per analitzar com ha evolucionat l'entorn i quina és la situació actual de la desembocadura del Foix, Ràdio Cubelles ha entrevistat a Aaron Marcos, que és el responsable de l'empresa climètica encarregada de la gestió d'aquest espai natural. La crescuda de l'aigua d'aquell dia va transformar radicalment la fisonomia de la desembocadura, segons Marcos, tot i que els canvis físics i erosius són propis de la dinàmica natural d'un riu, el problema principal que queda encara actualment d'aquella riuada és la desaparició de la infraestructura d'ús públic, és a dir, les passeres i els ponts de fusta que hi havia a l'interior de la desembocadura. Això ha provocat que molts visitants durant aquest últim any hagin optat per creuar a través de la platja protegida o per altres zones que són un espai natural protegit i tancat. A més, s'ha posat en perill, creu, fins i tot zones vitals per la cria d'espècies d'aus vulnerables. Aaron Marcos, de Climètica.
4: Bueno, nosaltres, com a gestors també d'infraestructura d'ús públic de la desembocadura, que, perquè ens entenem la passera i els ponts, és el que una mica, el que nosaltres anomenem la infraestructura d'ús públic, clar, doncs és evident que va desaparèixer, no? Això condiciona totalment l'espai a nivell d'ús públic. Per què? Perquè la gent tenia un costum de passar per allà i ara no hi és. I el correcte, el que s'ha de fer és anar al pont del carrer Lleida, que és el que està més cap a l'interior. Què està fent la gent? Què va començar a fer? Començar a passar per la platja. Això és un impacte molt gran per la fauna. No es pot passar per aquella platja. Aquella platja és de les poques del litoral català que està protegida i que no es pot passar perquè criïn espècies protegides, precisament. I clar, hem tingut i tenim a dia d'avui molta feina intentant que la gent no passi per allà, perquè és el principal canvi.
1: Durant l'entrevista, que es pot recuperar en qualsevol moment a radiocubelles.cat, Aaron Marcos, de Climètica, ha recordat que el riu Foix no és una riera, sinó un riu sec a causa de la regulació que exerceix la presa del pantà. Tot i que durant els mesos posteriors a la Dana es va fer una gestió que considera notable de l'aigua, amb buidatges preventius, amb antelació a les alertes meteorològiques, sí que apunta que des de fa un parell de mesos s'ha anat reduint el cabal ambiental, que ara és només de 40 litres per segon, una quantitat que els experts consideren escassa i insuficient per la recuperació plena del riu.
4: És prioritari augmentar el cabal ambiental. Per què? Perquè, entre altres coses, això ajudaria a que el riu es recuperés, a que la desembocadora hi hagués més aigua i a una mica pues, ajudar tota la fauna que viu al riu. Els dies aquests que van baixar aigua, que em deies que era un riu, que van ser dies preciosos per la gent que estimem el riu Foix, van ser, anaves per Roca Crespa, fins i tot es va trobar una nútria, un dia amb un bon amic d'aquí de Cubelles passejàvem per la Xuriguera i vam veure un ramat de cabirols banyant-se al riu, perquè ens entenguem, la Xuriguera està per sota de la presa, hi havia aigua constant, bueno, allò estava ple de vida, no? Hi havia anguiles després en perill d'extinció, pel riu, bueno, era idíl·lic.
1: Fins i tot ara, on Marcos apunta que, segons la directiva actual de l'aigua, el curs del riu hauria de passar per davant de l'ús dels regants, a qui se'ls haurien d'oferir altres opcions, com ara l'ús d'aigua de les depuradores.
4: Creiem també, perquè hi ha una política de mantenir la comunitat de regants, però per nosaltres, des d'un punt de vista legal, exclusivament, la directiva d'aigües és molt clara. Primer és el cabal del riu i després els usos, els que siguin, però primer és el cabal del riu. I manifestament és insuficient perquè no hi ha cabal. O sigui, hi ha un cabal mínim, però aquest cabal no és continu i es podria augmentar. Entrarien en entredit la possibilitat de regar dels regaments de regants? És cert, segurament es veuria compromesa. Però això no va de perquè ser allà, però sí que hi ha d'haver un horitzó on això sigui una realitat i mitigar aquestes, pues, aquestes dificultats que pot tenir la comunitat de regants. Es pot fer de moltes maneres.
1: De cara a un futur més o menys pròxim, segons ha explicat Aaron Marcos, l'Ajuntament ha sol·licitat una subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua per realitzar millores hidràuliques i una gestió selectiva de la vegetació exòtica, unes feines que es volen fer a partir d'aquest mes d'octubre. Així mateix, el projecte de reconstrucció de la passera i dels ponts de fusta per part del Ministeri hauria de preveure la instal·lació d'un apantallament visual, una mesura que serviria com a barrera per minimitzar les molèsties que el pas de vianants pugui causar a la fauna local, i es garantiria d'aquesta manera un equilibri entre l'ús públic de l'espai per poder creuar d'una banda a l'altra i la conservació del medi natural. Aaron Marcos, responsable de Climètica.
4: La passera potser fer-la una mica més apartada de la línia de mar, però en consonància amb el passeig marítim, i els ponts amb el traçat que tenien, però amb un apantallament. Un apantallament és una barrera visual entre la fauna i les persones que hi passaven.
1: D'altra banda, segons ha informat l'Agència Catalana de l'Aigua a Ràdio Cubelles, s'està treballant en un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament per redactar el projecte constructiu de les actuacions prioritzades per l'ACA i establir-ne el finançament en relació a evitar futures inundacions a la part baixa del riu Foix. El projecte de garantir el drenatge del marge esquerre i analitzar el pas sota el pont ferroviari per la seva incidència hidràulica. També inclou aquest projecte la construcció de 3 motes, 2 anirien al marge esquerre i una al marge dret fins a la desembocadura. Els castellers del Foix han descarregat castells de 6 a la festa major de Cunit aquest cap de setmana passat. La colla cubellenca ha aixecat amb solidesa una torre de 6, un 3 de 6 i un 3 de 6 amb l'agulla aquí al municipi veí. D'aquesta manera, aquest dissabte han actuat en el que era la festa major de Cunit, juntament també amb els castellers de Mediona i els torraires de Montblanc. La colla cubellenca ha completat una actuació sòlida amb els 3 castells de 6 que hem comentat. Per les dimensions i els efectius que tenien disponibles en aquesta diada, els cubellencs han considerat que no era l'escenari més adequat per afrontar un castell de 7 i han optat per prioritzar el rodatge, especialment de la canalla, i per això han descarregat, com dèiem, aquesta torre de 6, un 3 de 6 i un 3 de 6 amb l'agulla, abans de tancar l'actuació amb 2 pilars de 4 simultanis. L'estratègia ha permès anar ampliant la base castellera i donar oportunitats a noves incorporacions i posicions, una aposta que s'ha notat en el fet que els 3 castells principals els han coronat 3 enxanetes diferents, una mostra també de la bona salut i del futur prometedor de la canalla que té la colla de Cubelles. Els castellers del Foix també han volgut agrair el suport i el bon ambient que han compartit amb els castellers de Mediona i els torraires de Montblanc, especialment per la col·laboració i l'ajuda mútua que s'han fet a les pinyes en aquesta actuació. Les altres dues colles també han ofert castells de 6 a Cunit, concretament totes dues han completat el 4 de 6, el 3 de 6 i la torre de 6. Els castellers del Foix continuaran la seva activitat castellera aquest dissabte que ve a Masquefa, on compartiran plaça amb els Xicots de Vilafranca, en una oportunitat més per continuar consolidant les estructures i continuar creixent també amb el projecte casteller covellenc. Narcís Pineda serà candidat a l'alcaldia de Cubelles per quarta vegada consecutiva. Cubelles en Comú l'ha escollit aquest cap de setmana passat com a cap de llista per les eleccions municipals del 2027. La decisió l'ha pres una assemblea celebrada aquest diumenge al Casal d'Avis Municipal amb les persones inscrites als comuns a Cubelles. El mateix Narcís Pineda ha anunciat la decisió com a cap de llista el 2027 amb unes declaracions que han penjat a les xarxes socials del partit.
5: Hem celebrat l'assemblea per decidir el nou candidat a les eleccions municipals del 2027. Hem fet un procés des de Cubelles en Comú de primàries i jo, Narcís Pineda, he tornat a presentar candidatura per ser el candidat a les properes eleccions municipals. Els meus companys han refrendat amb la seva votació que jo torni a ser candidat al 2027, el qual ho vull comunicar a la ciutadania de Cubelles perquè ara començarem ja en rondes i començarem a buscar informació per poder fer el nostre programa electoral de cara a la millora del nostre poble, de Cubelles, que és un programa que ha de ser d'ara i de futur per la nostra població.
1: A la reunió d'aquest cap de setmana hi ha participat Claudio Carmona Vargas, membre de la Direcció Executiva Nacional i responsable de l'àrea de municipalisme de Catalunya en Comú, qui també s'ha expressat així en un vídeo a les xarxes socials del partit.
6: Des de Catalunya en Comú celebrem l'elecció del Narcís Pineda com a pròxim candidat a les eleccions municipals aquí a Cubelles. Hem seguit de prop el procés d'elecció del candidat, aprovat per l'assemblea avui dissabte, i hem de celebrar aquesta elecció perquè el Narcís és molt bona opció per donar confiança i seguretat als electors d'esquerres, progressistes, preocupats per la millora de Cubelles i per, sobretot, protegir la convivència i la cohesió social en aquest municipi. Per tant, molta força als companys i companyes de Cubelles, molt encerts i felicitats per l'elecció d'aquest excel·lent candidat.
1: La trajectòria política amb representació a l'Ajuntament de Narcís Pineda i Oliva va començar la legislatura 2007-2011 quan va entrar com a regidor del grup d'Iniciativa per Catalunya Verds, que aleshores formava part de l'oposició. L'any 2011 la candidatura del seu partit, encapçalada per Mònica Miquel, va guanyar les eleccions i va formar govern amb diferents pactes fins al 2015. En les eleccions del 2015, Pineda va passar a ser el cap de llista d'Iniciativa per Catalunya Verds i va obtenir representació. Després del procés de transformació de tot aquest espai polític i ja sota la denominació de Cubelles en Comú, Narcís Pineda va repetir com a alcaldable en les eleccions del 2019 i també les del 2023, obtenint representació també en totes dues ocasions. Així doncs, després de la decisió d'aquest cap de setmana, serà la quarta vegada consecutiva que en Narcís Pineda es presenta com a candidat a l'alcaldia de Cubelles. L'Ajuntament ha convocat un ple extraordinari per acordar un debat sobre l'estat del municipi un cop l'any. La proposta, que ve dels grups i partits de l'oposició, seria establir una sessió anual on es pugui debatre sobre com avança el mandat. El ple extraordinari, en què l'únic punt serà aquest, es reunirà el dimecres de la setmana que ve a 9:45 del matí, el dia 15 de juliol, i es podrà sentir íntegrament en directe, com sempre, a Ràdio Cubelles. Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP demanaran acordar la convocatòria d'un ple extraordinari i monogràfic sobre l'estat del municipi un cop l'any i que sigui, si pot ser, sempre al mes d'abril. Fa unes setmanes, quan l'oposició va sol·licitar aquest ple extraordinari, el regidor de la CUP de Cubelles, Dani Pérez, va comentar-ne així els motius.
7: La gran majoria de municipis més avançats democràticament que Cubelles es fan un cop l'any un ple monogràfic sobre l'estat del municipi, pues suposo que per explicar, perquè el govern tingui l'oportunitat d'explicar el seu pla de mandat i les accions que està fent durant aquesta legislatura. Aquí a Cubelles, doncs, aquest ple no existeix, no hi és. Esperem que amb el nou ROM es pugui crear i es pugui acordar de fer-lo, però mentrestant aquest ROM no arriba o aquest nou ROM no arriba o no arribarà mai, doncs, i veient que totes les preguntes, instàncies i mocions que entrem al ple municipal o a l'Ajuntament tampoc se'ns dona resposta, doncs al final hem decidit elevar-ho un pas més i que siguin en aquest ple municipal on l'Ajuntament i el govern tinguin l'oportunitat, si vol, d'explicar.
1: Fins ara, des del govern local, format per Unitat Covellenca, el PSC i Covelles en Comú, no s'ha expressat públicament cap comentari sobre la seva posició davant d'aquesta proposta. El ple extraordinari, en què s'haurà d'acordar o no la celebració de plens sobre l'estat del municipi, es reunirà aquest dimecres que ve, 15 de juliol, a partir de 2:15 del matí, i es podrà seguir en directe als canals habituals de Ràdio Covelles. El govern local aposta per los 40 Summer Life per dinamitzar la zona de les Salines, atraure visitants dels municipis propers i al mateix temps ampliar l'oferta cultural de Cubelles. Recordem que el 28 de juliol actuaran a Cubelles Álvaro de Luna, Leire Martínez, Vico o el grup català Siderland, entre d'altres artistes. L'Ajuntament, doncs, torna a col·laborar aquest 2026 en la gira Summer Life que organitzen Los 40 i que tindrà dues parades a Catalunya. Una serà la d'aquí a Cubelles i una altra a Salou. Segons els representants del govern local, Núria Planes, regidora de Dinamització, i Pau Rodríguez, regidor de Joventut, l'experiència de l'any passat els va semblar positiva i per això han decidit repetir-la. Ho consideren una aposta per atraure visitants dels municipis veïns i per dinamitzar econòmicament la zona del Passeig de la Marina, més o menys pròxima al concert, i que aquest any està especialment afectada per les obres d'Endesa. Així ho ha explicat la regidora Núria Planes.
8: Apostem per aquest tipus d'esdeveniment perquè és una manera de que les pobles del voltant vinguin a Cubelles, coneixin Cubelles, doncs vinguin a sopar abans del concert i que al final es consolidi aquesta visita, que no cal anar a Barcelona per anar a grans concerts, perquè a Cubelles tenim concerts de qualitat.
1: El regidor de Joventut, Pau Rodríguez, a més, creu que és un concert que amplia l'oferta musical dirigida a un públic de totes les edats, però sobretot als joves.
9: Que passarem junts doncs, una nit inolvidable, no? Doncs, disfrutant de la música, disfrutant dels 40 i podent veure, no?, artistes de gran trajectòria, de gran reconeixement, molt a prop nostre, i ho deia l'altre dia, no?, i de manera gratuïta, que jo crec que també, no?, una aposta d'aquest govern és poder donar una molt bona qualitat, no?, d'actuacions, de concerts d'aquesta magnitud, però que els diners no siguin un impediment perquè joves i no tan joves doncs puguem gaudir d'un espectacle, no?, i d'un concert, com deia, d'aquesta qualitat artística.
1: Los 40, l'emissora musical del grup Prisa, ha confirmat que pujaran a l'escenari de Cubelles el dia 28 de juliol els artistes Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Lala Love You, Siderland, Marcos, Lau Givert i Seaxe. L'acte també comptarà amb el DJ set de David Álvarez. Noemí Gómez, la responsable d'esdeveniments dels 40 al Penedès Garraf, ha confirmat que la gira ve acompanyada d'un equip tècnic de llum i de so que ha de permetre gaudir perfectament d'aquest espectacle.
10: El que és el muntatge principal, doncs, tenim una alta qualitat de so, ja que pues, té uns 40 kW pues, de potència i uns 2 kW de potència també en tot el que és la llum i tots els efectes de lluminositat de tot el que és el camí. Després també trobarem una pantalla al final de tota la superfície del camió, que és d'un 7x4, és a dir, uns 28 metres quadrats, on allà també es plasma anuncis i tot el que són els logos dels 40 i tot el que és les iniciatives que es portaran a terme.
1: La cita amb Los 40 serà el dimarts 28 de juliol a partir de les 10 de la nit al Parc del Prat. L'any passat, aquest concert a Cubelles va arribar a reunir 3.500 persones, segons els organitzadors. Ja està obert el termini per participar en el segon viatge institucional per a joves de Cubelles a Brussel·les. Joves que tinguin entre 18 i 30 anys i estiguin empadronats a la vila poden presentar una sol·licitud fins al pròxim 23 de juliol. El viatge institucional a Brussel·les per conèixer les institucions europees es farà durant el mes d'octubre, amb unes dates que encara no s'han acabat de confirmar. La iniciativa ofereix a les persones participants l'oportunitat de conèixer de primera mà la Unió Europea, el Parlament Europeu i altres institucions i apropar-se al funcionament del projecte europeu. L'estada de 2 dies i 1 nit té l'objectiu, per tant, de fomentar l'interès entre els joves per la participació democràtica i donar-los una visió pràctica també del paper que desenvolupen les institucions europees. S'inclouen visites, per exemple, al Parlament Europeu, al Parlamentàrium, al Museu d'Europa, la Comissió Europea i l'Oficina de la Diputació de Barcelona a Brussel·les. El viatge inclourà els vols d'anada i tornada, els trasllats entre l'aeroport i l'hotel, l'allotjament amb esmorzar en habitacions compartides i un àpat de grup subvencionat. La resta de despeses aniran a càrrec dels mateixos participants. Per participar-hi cal tenir, repetim, entre 18 i 30 anys en la data del viatge, que tindrà lloc durant el mes d'octubre. Cal estar empadronat a Cubelles i disposar d'un document d'identitat que estigui vigent. Les sol·licituds es podran presentar fins al 23 de juliol mitjançant la seu electrònica de l'Ajuntament. Per fer el tràmit, cal enviar una instància i adjuntar el model que està publicat en les bases a la web de l'Ajuntament. La selecció de les persones participants es farà mitjançant un sorteig públic. La data, l'hora i el lloc del sorteig s'anunciaran també pròximament a la web de l'Ajuntament. Les bases amb més informació sobre la convocatòria els trobareu també publicats, repetim, a la web de l'Ajuntament, cubelles.cat.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Àngel Fuster.
2: Bon dia, Cubelles, comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Yo! Original Trendsetters, a combination again per l'estiu! Què dius, Cuca?
2: Acabo d'hivernar sola, truca en Xalanoman, digue-li que estem al Rio amb tota la crio. Allà us

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta variable. Sí que amb més sol al migdia, però amb intervals de núvols baixos, que com tenim a hores d'ara, i que es mantindran fins a mig matí i tornaran a ser una miqueta més abundants a partir de mitja tarda, tot i així sense més conseqüències, amb una temperatura que no variarà gaire i es mourà entre els 25 i 26 que hem tingut de mínima amb una altra nit tropical, mentre que la màxima s'acostarà als 32, amb una humitat, això sí, una miqueta més alta i ambient més xafuós. Vent feble de gregal fins a mig matí i de xaloc la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejol considerable.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies,

0: entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: L'Ajuntament ja ha donat a conèixer des de fa uns dies quins són els projectes guanyadors de l'última edició dels pressupostos participatius. La proposta més votada, per exemple, és la construcció de parcs inclusius, una inversió que sumaria uns 75.000 euros i que ha rebut durant el procés 182 vots. Per tal de donar a conèixer doncs, la resta de resultats i comentar també i valorar com ha anat tot aquest procés de pressupostos participatius, avui rebem aquí a Ràdio Cubelles Arturo Carrillo, regidor de Participació Ciutadana. Benvingut, gràcies per atendre'ns.
2: Gràcies per convidar-me, molt bon dia.
1: I bé, això doncs, ja s'ha donat per tancat aquesta convocatòria dels pressupostos participatius. En total hi haurien participat unes 450 persones. Abans de comentar doncs, els projectes guanyadors, també com valoreu aquesta xifra de participació de votants i vots recollits durant els pressupostos participatius?
2: Bé, en aquest cas... Els que portem sempre processos participatius sempre ens agradaria que fos més ampli, no? La votació sempre ens agradaria que hagués participat molta més gent. No obstant, 452 persones, si no recordo malament, que han votat, no, 54 aproximadament, perquè clar, s'ha de tenir en compte que la votació podies votar una opció, dos o tres. Hem intentat filtrar per número de registre, per saber exactament quantes persones són, i han sortit 454, i un total de 1.068 vots, en aquest cas. Creiem que aquesta vegada hem fet coses innovadores, com posar la carpa que vam posar un dia al mercat. Això aquí ens va fer que molta gent que no havia votat votés, unes 32 persones crec que van ser, si no recordo malament, que van anar a votar directament aquí a la carpa del mercat que hem fet. És veritat que també s'han posat punts a la biblioteca, a l'Espai Jove, al Casal d'Avis. En aquests punts no s'han trobat votacions, però sí que és veritat que s'ha ajudat a molta gent a saber què són els pressupostos, com votar, i sí que és veritat que ells individualment a casa seva han votat gràcies a aquest reforç que hem posat a molts jocs municipals, no, en aquest cas. Per això valorem molt positivament pues això, no? Que no només és fer el pressupost participatiu, sinó fomentar que la gent participi i posar facilitats perquè la gent pugui gaudir d'aquests pressupostos i puguin votar la seva proposta.
1: Bé, no sé si doncs, a l'hora d'analitzar també si es pot incrementar aquesta participació, hi ha cap aspecte a tenir en compte o que creieu doncs, de pròximes convocatòries o de com era aquesta i respecte d'altres.
2: Crec que el que hem de continuar treballant és en fer accions com la que vam fer a la plaça del mercat, de posar una carpa per ajudar la gent a donar a conèixer també els pressupostos participatius, perquè a vegades donem per entendre que quan fem difusió a la ràdio, difusió a les xarxes socials, això arriba a molta gent, hi ha gent que no arriba en aquests punts, no? I crec que aquestes accions que hem fet aquest any s'han d'incrementar, es poden incrementar, podem només un dia, si no dos dies al mercat o en altres indrets municipals o altres festes que puguin haver coincidit en el temps, per donar més a conèixer els pressupostos participatius i que la gent es pugui augmentar doncs, aquesta participació, que ja és alta, la veritat, però podria ser molt més, la veritat.
1: Recordem que hi havia una dotació de 300.000 euros, finalment doncs, sumant les propostes guanyadores s'arriba a 288.000, per tant no es podia encabir cap més proposta, no?, per completar, entenem, aquests 300.000 euros, oi?
2: Correcte, la qüestió és que les bases són molt clares en aquest àmbit, és a dir, es comença a donar per vàlides les més votades fins a exaurir el pressupost que està destinat. Aquest any eren 300.000 euros perquè juntaven dues convocatòries per no haver-se fet abans. I en aquest cas, clar, després d'anar sumant els imports que es van valorar en el moment de la validació de les propostes que es va proposar, pues hem arribat a aquest punt. S'ha passat, com ha passat altres vegades, que les propostes més petites o imports més petits han entrat abans que altres que han pogut tenir més votació, però clar, quan tu vas sumant tota la resta de partides, per exemple, les parts inclusions són 75.000, la següent que havia era l'àrea de descans d'ombres i fonts d'aigua potable al passeig de la Marina, amb 177 vots. Després estaven les millores al passeig marítim, que eren 40.000 euros més. La següent era la reforma de millora de l'escape park amb 113 vots, 75.000 euros. Què vull dir amb això? Que clar, s'han anat per ordre agafant aquestes propostes. Després hem hagut d'anar saltant de proposta a proposta fins a exaurir el pressupost. Què passa? Que les següents que quedaven per sota ja ens passaven de 300.000 euros i per això han quedat aquests 12.000 euros fora de termini. Tot això s'ha decidit, no és que ho hem decidit nosaltres hàbilment de la regidoria, sinó es va convocar la taula ciutadana que ja estava estipulada per això. Aquest any també s'ha fet aquesta novetat, no?, de posar aquesta taula ciutadana amb representació de veïns, entitats, un partit de l'oposició i jo com a president d'aquesta taula ciutadana. Es va decidir com haurien de repartir aquests diners, i el que s'hauria de fer és tornar a revisar les propostes per veure si podem encaixar el pressupost i que hi poguessin entrar més. Es va decidir que no, que no era la millor via, perquè si no podia haver un greu comparatiu amb pressupostos que no van entrar pel tema del pressupost. Vam decidir que no seria el més just. Llavors es va decidir això, deixar aquests 12.000 euros en stand-by. Si en el moment d'executar les obres o d'executar els contractes menors que poden fer amb imports més petits, es pot anar mirant el pressupost i més o menys, si aconseguim lliurar diners d'aquestes propostes que s'han fet, doncs poder juntar amb aquests 12.000 i poder entrar alguna proposta més que ha quedat doncs en el tintero, no?, com aquest que diu, perquè es pugui fer realitat.
1: Ara que ja es poden conèixer doncs aquestes opcions, propostes guanyadores, la feina, diguéssim, de participació arriba fins aquí o intentarà donar continuïtat a que doncs aquestes accions doncs s'executin, fent un seguiment, o és a dir, ara el paper de participació ciutadana a partir d'ara quin serà també?
2: La taula ciutadana continuarà vigent, es va crear per tal de que es fes el seguiment tant dels projectes que presentaven com a la fase de votació, com ara el post-votació. En aquest cas ara el que s'ha de fer és fer la feina de dividir aquests diners en diferents partides pressupostàries amb els projectes que s'han ficat en aquest moment, i aquesta taula ciutadana continuarà vigent, continuarà reunint-se mirant com acaba el procés fins que s'executin totes aquestes partides que han guanyat en aquest any 2026. La taula ciutadana es va crear amb aquest esperit, i amb aquest esperit continuarà vigent fins que pugui treure pues, aquest seguiment, com hem dit, del ja no només de quins projectes s'han tret, sinó l'execució d'aquests projectes. Hi haurà aquí darrere, que tota la ciutadana, que anirà fent aquest control i aquesta participació.
1: Perquè recordem que, malgrat que encara no es coneixia exactament què seria, sí que el pressupost sí que té aquests diners, no?, ja reservats, sí, perquè doncs ara aquests projectes de manera individual es puguin anar contractant, no?, i executant.
2: Correcte. En el pacte dels pressupostos d'aquest any 2026 hi està la partida de 300.000 euros que es va demanar des de la meva regidoria. En aquest cas, jo personalment vaig demanar aquests 300.000 euros i s'han dotat amb 300.000 euros d'inversió de recursos ordinaris, és a dir, són diners que ja estan disponibles i ja es poden tirar endavant els projectes que han guanyat els pressupostos participatius. Ja es va fer d'aquesta manera. Jo vaig lluitar perquè sigués així i així ha sigut. Són 300.000 euros de recursos ordinaris. Per tant, el pressupost ja està aprovat. Per tant, aquests imports ja estan habilitats per fer-ne l'ús.
1: Sí que doncs ja en les entrevistes prèvies també doncs hi havia hagut el seu compromís de intentar executar tan aviat com fos possible també els que quedaven projectes pendents d'edicions anteriors, no?, que s'havien anat encallant. Bé, no sé si es podran anar veient també pròximament aquests projectes, si n'hi ha cap que doncs pel camí s'ha trobat amb dificultats i pugui ser difícil de complir. No sé què ens pot dir doncs de projectes de convocatòries anteriors que no s'han acabat de realitzar.
2: En aquest cas, com ja he dit diverses vegades, la meva lluita era perquè estiguessin aquests 300.000 euros i també que estiguin dins dels pressupostos participatius anteriors, que no eren d'aquesta legislatura en què jo tinc aquesta responsabilitat. Això s'ha fet així, està en el pressupost i està en mans del departament que ha de tirar endavant totes aquestes obres i licitacions, que en aquest cas pues, és el serveis tècnics, que és la regidoria que ha de tirar endavant tots aquests projectes. Estem darrere, estem treballant per tal que es pugui tirar endavant. És veritat que fa poc que tenim el pressupost, fa poc que s'ha incorporat tot el pressupost i estem treballant en tirar endavant el més possible tot això. El que sí que puc assegurar d'aquests pressupostos nous que tenim ara mateix és que hi han, com també vaig explicar a l'altra ciutadana en aquest cas i puc explicar públicament, que hi ha projectes que són més grans, i altres que són més petits. Llavors, l'administració pues, té diferents tipus de contractes que es poden tirar endavant segons l'import de l'obra o del servei que puguis tirar endavant. En aquest cas, com són inversions, parlem, si són 40.000 euros més IVA, poden ser contractes menors, que són molt més ràpids, molt més fàcils, només demanar pressupostos i poder tirar endavant. Hi ha diverses propostes que estan així, com per exemple la dels les marcacines que falten dels busos. Jo ja he parlat amb la regidora del servei del bus, que és la Núria Planes, companya meva del govern, que ja estem intentant tirar endavant pues, que es puguin en marxa aquestes parades que s'han d'executar, no? Hi ha altres projectes que són també petits projectes que tenen menys import, que estem mirant a veure l'opció més fàcil per tirar endavant aquests projectes més ràpids. Les que ja són licitacions serà més difícil. Ja vaig dir que aquests projectes segurament ja seran de cara al 27, perquè pràcticament és impossible tirar endavant una licitació tan ràpid en aquest any, però bueno, estem treballant que això es tiri endavant.
1: Mm. Clar, també es pot trobar, no, si un projecte va guanyar, posem pel cas el 2020, i estem al 2026 encara no s'ha executat, que el pressupost que en el seu dia es va dir, no, hem viscut uns anys en què tot s'ha inflat molt, oi? Aleshores, suposo que això també acaba sent un escull per l'Ajuntament, que si preveia destinar una quantitat, ara potser val no el doble, però bé, molt més, no?, del que s'havia dit a l'inici.
2: Ja ha passat amb alguns projectes que s'han volgut portar a terme, com pot ser l'escorxador, per exemple, que havia una partida pressupostària, es volia fer una cosa i al final, quan s'ha anat a fer l'obra, s'ha vist que era impossible amb el pressupost que tenia fer això. Em consta que s'ha parlat amb qui va presentar aquesta proposta per intentar arribar pues, a un petit acord de bueno, pues, on arribem, no?, amb aquests, no sé si seran 10.000 o 15.000 euros, fins on arribem a fer, pues, si no fem la taulada podem fer el terra, si no podem fer una paret o... Bueno, jo crec que si hi ha voluntat i en formes de poder arribar a acords, com és la política, no?, i poder arribar pues, a fer el millor possible, igual que ara hi ha partides com són els parcs inclusius, en aquest cas, que quan es va fer la proposta pues, ja es va dir que seria un parc més dels que ja estaven estipulats, no? Si només és ficar aquests diners perquè es puguin ampliar els parcs que tenim ara mateix de parcs inclusius, si no són jocs, és un parc més, estem mirant l'opció ja. Jo he parlat ja amb el regidor Hugué per tirar endavant el projecte de parcs inclusius i dir bueno, que tenim 75.000 euros més de pressupostos participatius que dona per fer un parc més o fins on arribem a aquests 75.000 euros.
1: Molt bé, no sé si doncs vol afegir res més també de tot com ha anat aquest procés fins ara, no?, dels pressupostos participatius i si preparen una convocatòria més per l'any que ve dins d'aquesta legislatura es tornaran a convocar.
2: Encara no hem pogut, encara no hem tancat aquests processos participatius, estem mirant, ens agradaria que de cara a l'imminent tornar a fer uns processos participatius, segurament ja no seran 300.000 euros perquè anem a 150.000 euros per any, aquest any ha sigut algo excepcional, s'ha explicat perquè hem juntat dos anys seguits, però bueno, estem treballant en el moment en aquests processos participatius, el que vull és tancar-ho bé i que estiguin endavant aquests projectes. Sí que m'agradaria agrair moltíssim a tothom que ha participat, tant en la presentació de propostes com a la votació, com a tots els membres de la taula ciutadana, que han fet molt bona feina, s'han implicat moltíssim en aquest projecte, els hi vull agrair, de veritat, públicament, aquesta voluntat, no?, doncs, pues, jo crec que ha sigut molt positiva aquesta taula ciutadana per fer partícip, no?, a la ciutadania també, amb aquests representants, que estiguin davant aquest projecte i que tingui un control el més transparent i el més públic possible.
1: I també, bueno, per anar tancant, les propostes que bé, no han tingut tant de suport o han tingut menys suport i per tant queden descartades, suposo que també se'ls pot donar l'oportunitat en futures convocatòries, no? Això no vol dir que quedin descartades.
2: No vol dir que quedin descartades, queden descartades que es tiraran endavant amb aquesta partida pressupostària de pressupostos participatius, però hi ha projectes que són projectes de veritat molt interessants i molt xulos i que no descarta que des de l'Ajuntament podem tirar endavant alguns d'aquests projectes amb recursos propis de l'Ajuntament fora dels pressupostos participatius. Crec que tot es pot estudiar. Crec que com a polítics hem de veure el que la gent demana, no?, i el que la gent ha votat, i jo crec que són temes a poc tenir en consideració, si no per aquests pressupostos, perquè no estan... Pues, pressupostos futurs, ja no pressupostos participatius, sinó pressupost ordinari de l'Ajuntament, i jo crec que tot ho pot estudiar, la veritat, no descartem res.
1: Molt bé, doncs Arturo Carrillo, regidor de Participació Ciutadana, moltíssimes gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé, bon dia.
2: A vosaltres, bon dia.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària. de dilluns a divendres, de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles. Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que, com ja sabeu, dona pas a les nostres històries de la música. Jo sóc el Xavier Andreu i, com sempre, també ens acompanya l'Ignasi Guiluz. Bon dia, Ignasi.
1: Bon dia, Xavier. Bon dia a tothom. Avui us portem el segon episodi de la sèrie que estem dedicant als instruments de teclat. I com us dèiem la setmana passada en la introducció d'aquest capítol, quan parlem de teclats no només ens referim al piano, que òbviament que sí, sinó també als diferents tipus d'instruments en què s'utilitza un teclat per tocar-los, com són els òrgans i els sintetitzadors.
0: Però si, com dèiem, el piano és l'instrument de teclat per excel·lència, doncs haurem de començar pel piano, no?
1: Som-hi, doncs!
0: Va.

0: Comencem amb un clàssic que porta el piano fins a tot en el nom.
1: Ah.
0: Es tracta de Piano Man, del cantautor Billy Joel.
1: Sí, senyor. El piano obre la peça i al llarg de tota la cançó acompanya la lletra, que és una narració de les experiències del mateix Billy Joel quan treballava com a pianista en bars musicals i descriu els diferents personatges d'aquells entorns on, per exemple, n'esmenta un que diu: n'hi ha un home sol assegut al seu costat fent-li l'amor al seu gin tònic.
0: I l'altre instrument protagonista en aquesta cançó és l'harmònica,
1: sí,
0: que juntament amb el piano li donen un caràcter especial i també molt reconeixible.
1: També vam poder escoltar aquesta cançó en castellà en la veu d'Anna Belén i el títol era aleshores El hombre del piano, que subtitulava amb una de les frases de la tornada: Toca otra vez, viejo perdedor.

Continuem amb una balada icònica de The Beatles. Es tracta de Let It Be, que és el single que dona títol a l'àlbum al qual pertany i que va ser l'últim d'estudi que els de Liverpool van gravar abans de la dissolució del grup.

0: Ja des dels acords introductoris executats per Paul McCartney, el piano és l'instrument que més presència té en aquesta composició del mateix McCartney i que va dedicar a la memòria de la seva mare.
1: Mary McCartney va ser la mare d'en Paul i va morir prematurament a causa d'un càncer quan ell tenia només 14 anys, i el seu record el va marcar profundament. A la lletra de Let It Be l'esmenta explícitament, referint-se a ella com a Mother Mary, i explicant que quan es troba en moments difícils o té problemes, ella se li apareix oferint-li les sàvies paraules que donen títol a la cançó, Let It Be, o sigui, deixa-ho estar.
0: Nosaltres, però, encara no deixarem estar aquest tema perquè us hem de comentar que en ell, a part del piano, escoltem un altre instrument de teclat, l'orgue. En particular es tracta d'un orgue Hammond i qui el toca és en Billy Preston, el músic que va ser anomenat el cinquè Beatle.
1: Billy Preston va ser un músic nord-americà que, interpretant les seves pròpies cançons, va aconseguir diversos premis Grammy, entre d'altres,
0: I al mateix temps col·laborava com a músic d'estudi amb nombrosos altres grups i artistes com Little Richard, Sam Cooke, Ray Charles, The Everly Brothers, The Rolling Stones i, naturalment, els mateixos Beatles.
1: I precisament gràcies a aquestes col·laboracions amb ells, en els darrers treballs de la banda, incloent-hi Let It Be, que escoltem, i els de l'àlbum Abbey Road, a més del fet que la seva presència ajudava a reduir les tensions entre els membres del grup, que era una cosa que ells agraïen, I degut a tot això és perquè se'l va anomenar el cinquè Beatle.

0: sempre és Rocketman, interpretada també per un gran pianista i compositor, Elton John, qui en aquest cas utilitza l'instrument per donar el caire intimista i melangiós d'aquesta cançó que descriu la solitud i nostàlgia de l'astronauta protagonista de la història.
1: Rocketman va ser també el títol de la pel·lícula biogràfica sobre Elton John, que va guanyar l'Oscar a la millor cançó original per I'm Gonna Love Again, Love Me Again, que havia sigut composta també pel mateix Elton John i pel seu inseparable company Bernie Taupin. Com la gran majoria de les cançons d'Elton, inclosa la que hem dit, aquesta que escoltàvem, Rocketman.

0: Ara el que escoltem és un piano elèctric Wurlitzer, que és el que habitualment utilitzava Supertramp en les seves regravacions i també en els directes.
1: The Logical Song és una de les cançons més conegudes de la banda i estava inclosa en l'àlbum Breakfast in America. Podem destacar diversos aspectes d'aquesta cançó, començant per la lletra, en què Roger Hodgson, l'autor de la peça, fa un ús gairebé obsessiu de les esdrúixoles, començant ja en el títol, amb aquest Logical.
0: Ja hem anomenat el Wurlitzer, que, com era habitual, tocava l'altre fundador del grup, Rick Davies, i que és el responsable del característic acompanyament rítmic. I, finalment, també destacarem el solo de saxo, el que va fer en John Halliwell. Escoltem-lo.

Aquest no és el capítol dels instruments de vent, però no volíem perdre'ns l'oportunitat d'escoltar aquesta preciositat. Ara sí, ara canviem de registre.

0: Ara torna a ser un piano elèctric, un Fender Rhodes, en aquest cas. I qui l'està tocant és una figura imprescindible del jazz fusió, Chick Corea.
1: La que escoltem és la particular reinterpretació que Corea fa del clàssic Concierto de Aranjuez, per a guitarra, del compositor espanyol Joaquín Rodrigo.
0: Com podem escoltar, Chick Corea afegeix a la seva particular visió del tema elements rítmics clarament inspirats en el flamenc. No es va inspirar, o no en va, es va inspirar en un viatge per Espanya a l'hora de compondre aquest tema que en el seu moment també va interpretar acompanyat de Paco de Lucía.

0: Ara escoltem Clocks, de Coldplay, una peça amb molta presència d'instruments de corda, també.
1: Sí, però si la fem aparèixer en aquest capítol és perquè la base rítmica la proporciona el piano, que estem contínuament escoltant amb un riff constant i mecànic, com se suposa que ha de ser el mecanisme d'un rellotge, tot fent honor al títol de la cançó, Clocks.
0: Aquest tema va ser afegit en el darrer moment als continguts de l'àlbum A Rush of Blood to the Head, i malgrat això va acabar sent un dels singles de major èxit, no només de l'àlbum, sinó també de la carrera general de Coldplay.
1: Sí, senyor.

0: for fame. We all seem so different, but we're just the same. Maybe I'll go to the gym.
1: Aquest tema, fusió de jazz i pop, es titula 20-something, o sigui, 20 i escaig. I Jamie Cullum el va escriure l'any 2003, quan ell tenia 24 anys.
2: Jamie Cullum és un músic anglès, reconegut pianista i especialment per la seva habilitat per fusionar jazz amb altres gèneres com el pop, el rock i també el soul.
1: Aquesta habilitat és la que l'ha fet arribar amb facilitat al gran públic i el jovent que agraeix la seva accessible aproximació al jazz.

0: Tornem una mica enrere en el temps per tornar-nos a trobar amb un altre clàssic de les peces acompanyades en piano. Es tracta de Without You, de Harry Nilsson, publicada l'any 1971.
1: L'hem inclòs en la nostra selecció de temes amb protagonisme del piano per raons òbvies, ja que aquest instrument és el principal en què es basa l'acompanyament musical de la veu del cantant.
0: El caràcter intimista es veu reforçat per l'acompanyament d'instruments de corda de fons, i és que el tema de la cançó no és per menys, ja que es tracta d'un plany per l'absència de la persona estimada a qui li diu «No puc viure sense tu».

0: Like a Rolling Stone és considerada la cançó que va donar inici al trencament de Bob Dylan amb la seva trajectòria folk acústica anterior, per utilitzar un so més elèctric que ha sigut considerat com clau degut a les posteriors influències en el folk rock.
1: El títol, que traduït al català és Com una bala perduda, fa servir l'expressió en anglès Rolling Stone, que també apareix en força altres cançons. La primera de totes és la de Muddy Waters, titulada precisament així, Rolling Stone. També coneixem l'altra, que és Papa Was a Rolling Stone. Aquesta la interpretaven The Temptations i n'hi ha d'altres.
0: I sense deixar de banda el grup de Rolling Stones, o la coneguda revista musical i cultural també del mateix nom, i que es publica des de l'any 1967.

0: Acabarem l'episodi d'avui amb un parell d'exemples del piano dintre del rock simfònic i començarem amb qui n'és considerat un dels precursors, Mike Oldfield, amb el seu primer disc, Tubular Bells.
1: El va publicar l'any 1973 i va ser una revolució en molts aspectes. Per començar, es tractava d'una peça completament instrumental, dividida en dues parts ocupant cadascuna una de les cares de l'àlbum.
0: També era novedós el fet de publicar un disc completament instrumental, sense cap tema cantat ni un, en una època en què el rock i el pop estaven dominats pels temes vocals.
1: I finalment dic que Mike Oldfield va ser l'intèrpret de la pràctica totalitat dels instruments que apareixen al disc i ho va aconseguir gravant-los en múltiples pistes executades separadament. Això sí, cadascuna sobre les anteriors, però independent entre elles.
0: Sí, sí, i això actualment és força habitual, però en aquell moment era un avenç força atrevit. I finalment, cal dir que tot això Mike Oldfield ho va fer quan tenia només 19 anys.

0: I si abans escoltàvem un precursor del rock simfònic, acabarem la secció d'avui amb uns mestres consagrats dintre d'aquest estil, com són Supertramp, que no pel fet d'haver-los escoltat ja al llarg de la secció d'avui, els havíem de deixar de banda amb aquesta peça mestra del rock progressiu. Es tracta de Fool's Overture.
1: És una de les peces més icòniques de Supertramp i té també una durada força considerable de més de 10 minuts. En aquest cas, Roger Hodgson, el compositor, va combinar parts instrumentals amb altres de vocals.
0: La primera part té un clar protagonisme del piano, que més endavant comparteix amb sintetitzadors, sons de campanes i fins i tot fragments d'un discurs d'en Winston Churchill.
1: Veita. Doncs bé, potser no podrem arribar als 10 minuts, però deixarem que escolteu una part, almenys, d'aquesta obra mestra de la música moderna.
0: Doncs us deixem fins la setmana que ve, amics. Mentrestant, cuideu-vos tots i feu bondat, canalla.
1: Porteu-vos bé.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
2: Ràdio Cubelles.
1: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món.

0: I dediquem ara uns minuts a parlar de qüestions relacionades amb el consum, drets, informacions, consells, i ho fem acompanyats, com és habitual, de les nostres col·laboradores de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. D'una banda, Eva Mangual, encarregada de l'atenció al consumidor aquí a Cubelles. Benvinguda, gràcies.
1: Molt bon dia, què tal? Gràcies.
0: I també ens acompanya Imma Laborda, tècnica de l'Ajuntament. Benvinguda, gràcies.
2: Bon dia.
0: I bé, avui sobretot, doncs, com que estem en una època en què doncs, és una qüestió habitual, que és la dels viatges, volem parlar doncs, de temes relacionats amb com a consumidors quan volem viatjar, agències de viatges, vols, tiquets de transport i qüestions d'aquestes doncs, en què ens podem trobar una mica en conflicte, o també consells a tenir en compte abans de comprar o d'adquirir qualsevol d'aquests consums, no? D'un vol, d'un viatge, de qüestions d'aquestes. Bé, sí que doncs, hi ha gent que opta per muntar-se el viatge pel seu compte, gent que va a agències de viatges. No sé si des del punt de vista de consum hi ha uns consells pels qui fan d'una manera i uns consells pels qui fan d'una altra. Vaja, doncs... perquè així

0: ja comencem primer dividint, no? El consumidor que s'ho munta tot ell del consumidor que va a l'agència de viatges, no?
1: Les agències de viatges, que per això estan tan regulades, ara sí que és veritat que va canviar la normativa i per ser agent de viatge ja no t'exigeixen l'assegurança, perquè abans era una assegurança bestial per les agències de viatges, ara això va canviar fa uns quants anyets. Però si tens un viatge combinat, recomanem agència de viatges, pel que he dit abans, del tema de l'assegurança. I si a més pot ser una agència, encara que sigui per internet, però que tingui una seu social Europa? Ai, Europa, sí, a un estat membre, però i més a més nosaltres diem a un estat membre, encara millor, perquè si després s'ha de fer algun tipus de reclamació, doncs hi ha uns mitjans que per nosaltres, el Servei Públic de Consum, o a nivell ja d'Europa, que també l'Agència Catalana de Consum té una secció especialitzada quan hi ha aspectes ja més que són europeus, perquè gràcies en aquest cas a nivell en la Unió Europea és un dels que té un dels serveis més que estan una regulació molt més específica i amb una protecció molt més alta que altres països amb el tema dels consumidors, no?
0: Que és combinat, quan parlem de viatge combinat, què vol dir? Doncs allotjament, més activitats, més...
1: Avió, hotel, vehicle, per exemple. Uh-huh. No?
2: Aquest seria... o avió, hotel.
1: Sí. Sobretot combinat i quan hi hagi una pernoctació de més d'un dia, també, eh? Vull dir, perquè és aquesta una mica la regulació.
2: Doncs, bueno, tant si fos que ho comprem nosaltres directament perquè estem buscant per internet, a través dels navegadors, o bé perquè anem amb una agència de viatges, sempre hi ha els requisits que hauríem sempre de tenir en compte, no? Sempre, ja sigui una agència de viatges o bé internet, hauria de ser de confiança, unes plataformes de confiança o una agència de viatges que sapiguem, perquè també hem sabut, no?, a través de les notícies d'agències que han tancat, que s'han agafat els diners de les persones i han tacat i han deixat a les persones sense res, no?, sense il·lusió, sí, per aquell estiu. Doncs sí, sempre confirmar que és una plataforma de confiança, un establiment de confiança. Després, no guiar-se només pel preu, perquè moltes vegades és la manera que fan servir a través del màrqueting enganxar-nos, no? Perquè, ostres, mira, que me'n vaig al Carib i em surt només 600 euros. Bueno, potser no és tot això, no? Has de començar a veure què és el que t'entra, què no t'entra, si hi ha les taxes, si el vol, si no... Bueno, s'ha de fer aquesta feina de llegir la lletra petita.
1: Sí, perquè aprofitant amb això que dius, el que parlàvem dels viatges combinats, en aquest cas, un viatge combinat, si el preu, és a dir, si està en el contracte, diem que el preu és, val, no?, que has dit, 600 euros. Sí. Que podria ser, no? Jo compro aquest bitllet en aquesta època i ara, perquè... No va dir Venezuela, queda una mica així, no? Perquè volia anar a Venezuela, però vas a un país que després i et volen incrementar el preu perquè, o mira, amb el tema del petroli, no?, que estava pujant molt el preu o algú. Només et pots superar el 8%. Si et supera més del 8%, com a persona consumidora pots cancel·lar aquell vol, aquell viatge.
2: Sense cap penalització, sí.
1: Exacte, no? Això sí que són veus, petits consells que hem de donar perquè la gent ho sàpiga.
0: I pot haver un increment de preu, però com a molt del 8%.
1: Del preu que tenies tu estipulat en contracte. Sí. Ojo, perquè no vol dir que si la publicitat era 600, no, és si jo ja l'he contractat, no me'l poden incrementar un 8%. És a dir, no, si hi havia 600 euros i ara ens posa 1.800 perquè ha pujat el preu, pot ser, per això hi ha el lliure mercat i ho poden fer, ho poden pujar, perquè si els incrementen els costos, però si tu ja has pagat o ja has signat, aleshores sí que és només un 8%. Però això a vegades és tan interessant quan es compren, fer aquesta compra que ens agrada tant de dir, no?, aquesta compra planificada, pensada, perquè tens aquests drets que et garanteixen poder tenir després algú, no?
0: Vale, dubtes, doncs, ara a mi que em surten. Com saps que allò que has signat és el contracte i no una prereserva, una fiança o això, no?
2: Bueno,
0: Ho has de saber, com ho pots diferenciar. Que després no et diguin, no, és que clar... No, tu vas pagar 600 per tenir una plaça, però el cost al final són 800, no?
2: Això seria com quan compres un producte, exactament igual. Tu veus les condicions, has de demanar les condicions on vegis que és el que t'entra, t'entra el vol, sortint de Barcelona, te'n vas a... tornem-hi al Carib. arribes a Santo Domingo, tal dia, després tornes, agafes aquest hotel, entres a aquesta hora, a l'altra, o sigui, que t'especifiqui clarament els dies, les hores, tot allò que t'entra i els pagaments, i si ja has pagat, doncs ha d'haver una factura que et conforma i que diu que tu has pagat, en quin dia i...
1: Sí, perquè encara que sigui un pagament per avançat, per això són les factures de pagament a compte.
2: Sí.
1: Però, per exemple, mireu si és important lo de la normativa europea que dèiem, que quan estem buscant bitllets, no? Ara hem parlat d'una agència, però parlem de que ens ho fem nosaltres mateixos. La normativa europea nostra ens protegeix perquè les companyies aèries estan obligades a mostrar el preu final abans de fer la compra, sí, i no poden haver-hi després recàrrecs. Uh-huh. Això és interessant perquè a vegades vas dient i després és, i si vols aquest preu, i si vols et van afegint, i sí, quan arribes dius, ostres, que en teoria això estava inclòs i no està. Llavors mirem-ho molt bé, pel que he dit abans, i que si pot ser, i si el vol a més surt de la Unió Europea, també tenim a més la normativa, el reglament, que no s'ha vist modificat, que encara és el del 2004, que protegeix justament amb el tema dels viatgers, no? Des de vols cancel·lats, retards, uh-huh, anul·lacions, és a dir, tot això ja hi ha una normativa específica que està a tota Europa i, al tanto, que Londres, Anglaterra, no està a l'Europa, eh?
0: Sí, sí.
1: Dic, és que res, bueno, perquè la gent diu, me'n vaig a Londres, em penso que està tot igual, i després vaig allà i em cancel·len el vol i potser llavors no em fan cas.
2: Que ara ja estan parlant de tornar, o sigui...
1: Ah, bueno, doncs mira, que ens escoltin, sí, però... que ens escoltin.
0: Avui en dia, no. No? Sí, sí. En el moment que la gent senti jo, en principi, no, encara no, doncs... no hauran tornat. Parlant més, doncs, concretament de vols, no? Que és una part del viatge, però això, no? Hi ha qui té el pack del viatge i ja hem donat aquests consells. Gent que es compra el vol pel seu compte, doncs, perquè va a una ciutat o perquè va a un lloc concret o s'ha agafat l'hotel per la seva banda. Què és això a l'hora de comprar el bitllet? Què ha de tenir en compte? També, doncs, allò serà el bitllet final, el preu que paga, sí, en aquell moment serà el preu definitiu, i a què té dret també, no? Allò, si pot pujar la maleta o no, que és aquesta discussió que cada vegada, doncs, sobretot amb les low cost, hi és més, no? Si realment és un dret o no, tant de, et poden cobrar per la bossa.
1: Ah, ja. Si poden cobrar per la bossa?
2: Per, sí, l'equipatge.
1: Sí, clar. Ells poden posar el preu que vulguin. Això és lliure, no és un servei públic estandarditzat com potser podria ser la Renfe, que sí que ho té atorgat i que dius, no, ha de seguir una normativa i només és un únic operador. En aquest, bueno, ara la Renfe n'hi ha diferents, no? Però volia dir Rodalies. Però en aquest cas són lliures mentre estigui la informació. Aquí el més important és la informació. Si la informació està facilitada, t'ho poden dir. El que sí és, seguint el que parlàvem de la normativa europea, que perquè això sí que ens hem trobat, ara estava pensant en un cas que vam tenir, que s'aplica a vols que surten d'un aeroport de la Unió Europea encara que la companyia no sigui
2: europea,
1: eh? Mm-hmm. Vull dir, potser és, no sé, no?
0: Turkish Airlines.
1: Sí, exacte, llavors sí, sí, ho tens. I també els vols que arribin a la Unió Europea des d'un país de fora, eh? Si però, la companyia és europea.
2: Exacte.
1: En aquest cas, no? I si a més té escales, encara que siguin fora de la Unió, però si tu t'ho compres tot amb el mateix, també et serveix. Aquestes cosetes a vegades,
2: sí, mm-hmm,
1: ens ha arribat. També és molt important, estic pensant en el cas d'una persona que reclamava que no era de la Unió Europea i que no li accepta, i que va haver-hi una... Sí, ara anava a dir, sí, qui era? Ryanair era... No li acceptaven per volar un DNI, me'n recordo. Sé que no li acceptaven un document d'identitat, que ella deia, no, és que aquest document a mi em serveix, i li deia, no, m'has de portar el passaport. I li deia, no, que jo sóc resident i tot, però estava anunciat. Uh-huh. Llavors li vam haver de dir... és que estava a les condicions que tu vas rebre quan vas comprar el vol, quina documentació havies de portar per poder pujar o no pujar, com el tema de que hi ha... Tu potser no tens l'obligatorietat de que el teu fill, filla, tingui el DNI fins als 14 anys, però si aquella companyia obliga que aquell menor vagi amb un passaport o un document d'identitat, mana la companyia. Clar, clar. Però com sempre és la informació que estiguem dient, no? Llavors, sí. Si seguim, tenim llavors doncs, quines, totes les casuístiques que es poden donar, sobretot ara aquests dies que hi ha, els, que hi ha tants viatges, no? Vagues.
0: Sí, vagues de no? controladors, pilots, o el que sigui.
2: Sí. Mm-hmm. Doncs diferenciar, no?, entre una indemnització, un retard o potser la cancel·lació. Clar, aquí hi ha diferents estadis. Quan cancel·len t'han de donar una opció, t'han de o recol·locar-te en un altre transport perquè puguis arribar en un termini d'entre 3 i 5 hores o... però és que cada cas és una... Mira, aquí tenim el retard de si superen les 5 hores del passatger, doncs el passatger podria decidir en el cas de que no li sigui convenient, perquè clar, si et retarden 5 hores potser estàs pensant arribar a les 9 del matí a Madrid i ja no et val, doncs pots decidir cancel·lar-ho.
1: Mhm. Sí, en aquest cas això és si es
2: cancela.
1: Si es cancela,
2: hi ha diferents casuístiques.
1: Si es cancela o hi ha un retard que és superior a 5 hores, sí que és veritat que hi ha un escalat, eh? Si el retard és entre 3 i 2 hores, si és entre 3, però diem 5, que és el sumatori total, no? Que és el més gran, perquè pot haver-hi que dius, ostres, no han arribat a les 5, perquè moltes vegades ho fan, d'esperar-se, sí. I de just et surt els minuts abans per no haver de pagar de vegades indemnitzacions. Però llavors pots triar recuperar els diners o transportar alternatius, que és el que et diuen, no? A vegades, o overbooking, quantes vegades, no? Sí, que es passa a dalt i diuen, oferim un passatge pel següent i van donant doncs uns diners, no?
2: Sí. Bueno, això per exemple, si fos...
0: Però en l'overbooking et poden donar l'alternativa, però a més tens
2: t'han una... T'han de pagar una indemnització.
0: Exacte, t'han sí. de pagar una recompensa, no?
2: Sí. Sí, sí, sí, sí, és diferent al que estem parlant, que si fos una vaga de personal o bé de terra o bé d'aeri.
0: Sí, en cas de vagues, no? No sé si... T'han de tornar els diners o...
1: Si és el mateix, en aquest cas, si el vol es cancel·la o arriba amb 3 hores o més de retard, que és el que estàvem dient ara de lo de les hores, que sigui atribuïble, aquí ja comencem també amb el tema, és a dir, si la vaga és del propi personal, és atribuïble a la companyia.
0: Uh-huh.
1: També perquè pot ser que digui, no, una vaga de taxistes que m'han bloquejat tot, et poden dir, no és nostre, eh? Aquí hi ha les casuístiques que ens podem anar trobant. Però si és atribuïble a la companyia, aleshores pot tenir una indemnització que va entre 250 i 600 euros segons la distància del vol. 250 si és europeu, 600 euros quan és fora de... quan ja és transoceànic, no? Però si la cancel·lació es comunica amb 14 dies d'antelació o et fan un vol alternatiu, llavors potser no t'han de compensar. Llavors sí que ens hem d'anar mirant molt bé tot, mira molt bé els missatges. I si el que deia més, si és aliena, com
2: a la
1: has dit
2: no?
1: abans, has parlat dels controladors, no?
0: Sí.
1: O del personal de seguretat, llavors el passatger segueix tenint dret d'assistència, et poden reembolsar el bitllet, un transport alternatiu, però no hi hauria la compensació econòmica.
0: Uh-huh.
1: És a dir, sí que no et deixen a terra, sí que et busquen, no? Això, quantes vegades passa que estàs, és un retard, llavors et diuen aquesta nit, doncs et pago l'hotel i et pago els menjars perquè estàs fent escala i perquè puguis sortir demà. Però llavors no pots demanar l'indemnització.
2: Sí, però aquest seria el dret d'assistència, però ja no seria la indemnització, sí, exacte.
1: Sí, i llavors què passa si ens passa? Perquè això també passa, no?, que estàs allà, estàs en el moment, estàs neguitós, com el tema de l'equipatge, no?, l'equipatge també en tenim bastants. Doncs has de presentar la reclamació a la companyia. Oh, però és que no hi ha ningú, és que és la una del matí, que no estan, llavors què fem? Com sempre, com qualsevol reclamació, hem d'intentar que quedi constància, no? Si hi hagués l'aeroport, que hi hagi una manera de demanar el full oficials.
2: Si no, per escrit o mitjançant un sistema que deixi constància, el correu electrònic, qualsevol que li posi un segell conforme.
1: Sí, i en aquest cas, l'Agència Europea sí que ja no és a part dels canals habituals que dèiem que tenim els serveis públics de consum, que facin com ara, és que ara mola, perquè ara amb els mòbils i les fotografies va tot més ràpid, no? Doncs tu tens allà i veus la pantalla, vol cancel·lat, vol anul·lat, vull dir que pots demostrar que és una realitat, a més tenen aquell
2: vol. No, i que hi ha un registre on l'Agència Estatal de la Seguretat Aèria, coneguda com a ESA, pues, que t'ho confirmen, et diuen sí, aquest vol ha sortit amb aquest retard i no hi ha manera, no poden sortir-se'n.
1: I ho paguen, eh?
2: Sí, paguen.
1: Sí, realment la veritat és que ho paguen. paguen, sí, tornen els diners. Sí, no, és una de les reclamacions que menys mal, aquestes, sí. És que, com he dit abans, porta des del 2004, no ha canviat la normativa.
2: A vegades triguen, eh? Hem tingut alguna situació amb Iberia que sí que ho reconeixen, però després triguen a pagar, donen voltes, no? Que el compte no és el correcte, no? Que la persona no és la sol·licitant, però finalment paguen.
1: Els consells finals, no? On deien, doncs, com que hem de fer? Com tot. Exacte, conservar sí. sempre la targeta d'embarcament, la reserva de vol. Clar. Tots els rebuts de les despeses, perquè també ens ha passat, no? Això no ens va passar que hi havia una persona que reclamava que la maleta li costava, que reclamava, però un dineral, perquè deia que era moltíssim, no? Per les maletes també ja està estipulat.
2: El tema de l'assegurança.
1: Sí, està estipulat també unes quantitats, no? Però que s'ha de guardar tot, conèixer, guardar molt bé tot, mirar les hores de sortida i hores d'arribada per la compensació, perquè això moltes vegades la gent no n'és conscient, que pot després, com a mínim, dius, mira, almenys he tingut el neguit, però mira, m'han retornat els diners, uh-huh. he tingut una compensació i potser doncs me'n puc anar en una altra data. Però molt, sobretot molt de compte, com sempre, en aquestes dates assenyalades, perquè també és quan poden haver-hi, és quan s'aprofita perquè la gent els seus sí, drets, per fer, no? Per fer vagues. Uh-huh. I aquí sí que, com has dit abans, trenquen la il·lusió, però doncs, tenir una assegurança, a vegades, tot i que ens costi una miqueta més, val la pena quan ens estem gastant molts diners, perquè val la pena.
0: Molt bé, doncs avui hem parlat de viatges, de vols, d'agències de viatges, perquè la gent tingui aquests consells i també sàpiga els drets que tenen com a consumidors. I ens han donat doncs, tota aquesta informació avui l'Eva Mangual, encarregada de l'atenció al consumidor, i l'Imma Laborda, tècnica de consum. Gràcies i fins la propera, que vagi bé.
2: Fins una altra.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de Ràdio
2: amics, què tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
4: Aquest cap de setmana Cubelles ha viscut la Festa Jove, aquest any amb dos dies amb dues propostes diferents. En parlem amb la dinamitzadora de l'Espai Jove, la Txell Sastre. Txell, bon dia.
5: Bon dia, Marc.
4: Bé, una nova Festa Jove, en aquest cas la que heu viscut aquest cap de setmana, amb dues propostes, dèiem, bueno, tres propostes, sí, tres, és veritat, són tres, però molt diferents entre si i molt diferents de lo que s'havien plantejat en les Festes Joves, que és una mica el que havíem parlat, no? Que són, surten de propostes dels propis joves.
5: Sí, doncs com ja sabem i ja vam anunciar, no? Doncs el dijous vam fer un Among Us real, no?
4: Expliquem què és això de l'Among Us, perquè hi haurà gent que dirà que...
5: Està inspirat en un videojoc.
4: És un joc,
5: que
4: sí,
5: tots els adolescents i joves coneixen, que sobretot es va popularitzar durant el confinament. I aquests adolescents, doncs, saben, el coneixen, els adolescents d'ara, perquè ho van fer sobretot per l'edat 2014, 2013, 2012, eren els que podien participar, pels primers adolescents que tenim, que tenem al nostre servei de joventut, i van fer un grup, doncs, de 20 adolescents, i la veritat que, doncs, ens ho van passar molt bé, va ser el vespre, el dijous, la ubicació secreta, va ser al pati de l'escola Charlie Rivel.
4: No estava massa lluny de l'Espai Jove.
5: No estava massa lluny. I la veritat que va anar molt bé, ens ho van passar molt bé. I ja està, va anar bé. Va anar bé.
4: Entenc que tots els que es van apuntar van rebre les seves instruccions.
5: Sí.
4: Uns eren els impostors i els altres era la tripulació.
5: Al començar, no? El joc havien d'agafar en una caixa, hi havia un sobre amb cada nom de cada participant, i en allà els hi deia si eren impostors o tripulants. I llavors havien, doncs, d'anar aconseguint aquestes, d'anar fent aquestes missions, i ens havien d'avisar quan la tenien superada, quan l'estaven fent, i llavors els impostors havien d'intentar, doncs, anar-los matant, traient la llengua.
4: Mm-hmm. Clar, el joc una mica va de que la tripulació ha de complir unes proves, mm-hmm, i amb això se salven, diguéssim.
5: Sí, tots, al final és un joc col·lectiu, sí, no? És cooperatiu.
4: Si no es resolen les proves, evidentment, doncs guanyen els impostors, però a més els impostors, a banda, també poden matar. I per tant, cada vegada que apareix un cos, diguéssim,
5: clar,
4: la resta comença a sospitar uns d'altres.
5: Clar, uns dels altres es va fent un peron, es para amb un xiulet, es para i es fa com reunió.
4: I es comencen a assenyalar.
5: I es comenta,
4: no?
5: Doncs jo crec que ets tu, jo crec que és l'altre, per què tal, per què he vist això. I en aquest cas, aquesta partida que vam fer, els impostors, hi havia uns impostors que van boicotejar proves, que també és una cosa que pots fer, com t'has de matar, o anar matant i anar boicotejant, perquè l'objectiu també és que no aconsegueixin
4: les proves,
5: no? Fer les missions. I bé, de fet, de mort, diria, em sembla recordar, només n'hi va haver un. Vull dir que van tirar més, la seva tàctica va ser més de boicot, no tant de matar.
4: I van guanyar els impostors?
5: Bueno.
4: Es van fer les proves o no?
5: Totes? Potser sí que les van acabar totes, els tripulants. És que crec que van acabar guanyant els tripulants, perquè... O mig, és que aquestes partides, al final, a vegades no s'acaben de
4: tot. Quan va durar, per això?
5: Una hora i mitja.
4: Hora i mitja, d'una hora, eh?
5: Sí, hora i mitja.
4: I les proves eren molt complicades, eren proves...
5: Bueno, eren divertides, també. Hi havia coses de fer, pues, muntar un puzzle. No, no es van acabar totes les missions, perquè el puzzle aquest, per exemple, no el van acabar, que era un motor, i l'havien d'acabar muntant. Hi havia proves d'aigua, aquí, clar, les vam adaptar també a l'estiu, no? De passar l'aigua d'una palangana a una altra, construir, doncs, també quatre pisos amb unes cartes, amb una baralla de cartes, fer uns pisos d'equilibris. Hi havia proves així, també, bueno, d'anar fent, també és diferent, clar, estàs com en real, no estàs en un taulell, no? I estàvem en tot el pati del Charlie, de buscar objectes... I bé, la veritat que va estar bé.
4: Quants participants hi eren?
5: 20.
4: 20, eh?
5: 20 participants.
4: Es van tancar les inscripcions.
5: Sí, doncs. Sí, vam fer... De fet, dos dies abans vam tancar, perquè, clar, al final el joc el tens organitzat per aquesta gent, no? Tens unes missions concretes, i tenim, ja teníem com tot preparat, i va ser com... Normalment fem això, som dos adults, amb 20... És una mica la ràtio, si passa alguna cosa, si algú es fa mal, no? Si tenim molts, no ho podem controlar tan bé. Llavors, normalment, en la gran majoria d'activitats, fem, com que som dos dinamitzadors, fem 20, és el que podem abarcar. Fem una mica segons la llei de lleure, de joventut, mm-hmm. no?
4: Aquesta era la primera activitat, com dèiem, doncs, mm-hmm. amb inscripció i una mica doncs, més tancada.
5: Sí, perquè s'havia de preveure, havíem d'organitzar.
4: Hi havia molts secrets, no només els impostors, sinó també la ubicació i, aquesta, i les proves i tot això. I després venia el cap de setmana en si, divendres i dissabte, que són doncs, els dos dies de la festa jove, que aquest any, com dèiem, doncs, incorporava altres activitats. Mm-hmm. El divendres, per exemple... No, no sé com li vau posar de nom, però no sé si això és un inflables
5: tobogans, aquàtics, em sembla que vam posar alguna cosa així. Hi havia doncs, tres atraccions. Hi havia l'Splash, que és com aquella galleda gran amb una cadira a sobre, bueno, que pot seure a sobre, i un company doncs, ha de xutar a una diana o tocar, no? Hi havia molta gent que tocava perquè era bastant, havies de xutar bastant fort i si tocaves doncs, al centre de la diana, aquell cau dins del cubell ple d'aigua. Després hi havia un Extreme Race, que era una pista americana, també se li sol dir, o el típic humor amarillo que tenim al cap, aquests que són més grans, que la veritat que va estar molt xulo, també amb una piscina final que la gent s'anava remullant, i el tobogan, no? El tobogan que baixava pel carrer Sebastià Puig i Miró, el que està entremig de l'Espai Jove i el cap, doncs aquella baixada, també la veritat que la gent doncs, ho va agrair tota aquesta tarda, de, no? Aquests dies d'onada de calor, i ens va fer una bona tarda perquè hi havia núvols, no? De sobte inclús va fer quatre gotes, i la veritat que va funcionar molt bé, no hi van haver grans cues, no va ser multitudinari, tot i que va estar ple, que va haver molta gent, molta afluència, però ens va agradar per això, no? Perquè hi havia... 5-10 minuts de cua com a molt, però que la gent podia repetir diverses vegades totes les atraccions i al final això és el que agrada, no? Que no s'aturi tampoc l'activitat.
4: I amb un espectre d'edat molt ampli, no?
5: Perquè... Sí, és veritat que hi havia molt al nostre públic, que gent de, hi havia molt aquests de l'ESO, no? Aquests de sortida de sisè, sortida de primària, fins a inclús, van veure joves, no? Fins a quart d'ESO, però també, evidentment, és una activitat molt popular, que ja sabíem, i hi havia doncs, gent de primària més petita i acompanyants i familiars doncs, que també s'animaven i també es tiraven, també jugaven i també s'ho passaven bé.
4: Recordo que ho vas comentar, eh? Bueno, si algú ve acompanyant... Bueno,
5: hi havia una edat recomanada per tema fabricants, que hi va haver algú amb nens més petits de 6 anys que es va tirar o es van tirar conjunt, no, junts amb els nens... que allà, bueno, nosaltres no som policies, nosaltres recomanem l'edat que diu el fabricant, després cadascú responsable del seu fill, filla.
4: Però que després hi havia algun
5: després,
4: jove...
5: Cap a gran, a veure, ja...
4: Algun jove, ja...
5: Aquests viejóvenes que es van tirar, a veure, evidentment, al final és que la gent gaudeixi, que ho disfruti. Si haguessin hagut cues infinites, doncs sí que s'hagués potser dit, mira, escolta, no, deixar més la cua pels més joves, pels adolescents, pels més petits, que disfrutin. Però com que era, ja et dic, no, això, que tot anava com amb molt de moviment, la gent podia repetir diverses vegades, doncs endavant i que tothom es refresqui i s'ho passi bé.
4: De fet, els més petits ho van passar bé i nosaltres tenim aquí
5: una representant,
4: una representant que ens li hem volgut preguntar també què és el que més li va agradar d'aquestes tres ofertes, no? Del tobogán, l'Splash i la pista americana. Bon dia, com et dius?
6: Selma.
4: Selma, escolta'm, explica'm, a veure, quines de les tres activitats, perquè les vas fer les tres, et va agradar més amb tu?
6: A mi em va agradar més la pista americana.
4: La pista americana, eh? Això que dèiem que als grans li diem l'humor amarillo, no? Perquè a més era competitiu, podies fer una carrera inclús.
6: Sí, perquè podies anar amb el teu amic o amiga i competir a veure qui arribava primer.
4: I què és quines parts tenia això? Què és el que...
6: Tenia com un principi que havies de pujar unes escales. Després hi havia com uns globus grans que havies de saltar a sobre, que eren molt més grans que tu i havies de saltar. Després hi havia com unes creus que havies de passar entremig, i hi havia com una matalàs inflable que estaves amunt i et saltaves, i com que et quedaves dins i on s'havies de sortir, hi havia també un altre cop com pals així que t'impedien passar, que havies d'anar esquivant, i hi havia unes escales i on se't tiraves amb un tobogan a una piscineta que hi havia.
4: Vaja, que acabaves remullat, no, al final? Tot això ho has explicat tu molt ràpid, però m'imagino que per fer-ho havies de suar de valent, no? A més, el
6: sí.
4: Sol, vaja, que això hi havia una estoneta, no? Hi havia competició, a més, no?
6: Sí, sí.
4: Amb una altra persona. I després has dit que hi havia l'esplash, no sé si et va agradar això d'apretar
6: sí,
4: el botó i caure.
6: Sí, jo vaig fer-ho, però et fas un susto si estàs sentat.
4: Ah, no t'esperes, no? No t'esperes. I després hi havia el tobogan gros, no? Que,
6: sí.
4: Que al final és un tobogan.
6: Estava guai.
4: Sí, que és el mecanisme és
5: tobogan.
4: Un tobogan.
5: És el que ja sabem. Sí.
4: Puges i baixes, ja està. Està bé, aquestes opcions de fresqueta, no?
5: D'estiu. Sí,
4: més físiques, i llavors passem al dissabte, que ja no eren tan físiques.
5: No.
4: No? Era un altre concepte.
5: Sí, bé, dins de la jornada gamer, no? És veritat que hi havia realitat virtual, que era la part que sí que et mous més, perquè era un joc, no?, que tens unes espases, com uns làsers, i llavors et van venint doncs, uns quadrats, t'has de jupir, has d'esquivar-los, has de tocar el teu quadrat blau amb l'espasa blava. Vull dir que aquesta part, de fet, quan acabes, dius, estic fent més que si vaig al gimnàs, perdona. Vull dir, s'ha d'estar en forma. Perquè no pares, has de saltar, vull dir, clar, has d'anar esquivant. És com, seria com un túnel, una mica.
4: Que aquests són els jocs aquests que tu has de jugar amb un casc, no?
5: Clar,
4: que
5: tu jugues amb les ulleres. I llavors tens els comandaments,
4: sí,
5: els tens a les mans.
4: Els que ho veuen, no? Perquè clar,
5: veuen
4: veu una persona movent-se sense cap mena de sentit, no?
5: Totalment.
4: Tu ho estàs vivint, però els
5: a tope,
4: de fora no en tenen
5: res. A més, ho estàs
4: res.
5: Vivint a tope, perquè la velocitat és com molt ràpida, perquè et venen, no?, quadrats, i et venen coses que tu les has d'estar esquivant i tocant i tal. I llavors és com molt divertit, i la veritat que també doncs, funcionava molt bé. Hi havia un racó de realitat virtual. I després doncs, hi havia tota aquesta part del FIFA, bueno, l'antic FIFA de futbol, no?, de la Play, hi havia el Rocket League, que per qui no sàpiga és futbol amb cotxes, o sigui, has de jugar a futbol, un partit de futbol, però és el cotxe, no el jugador. No. I, bueno, aquí la Selma ens fa una apreciació.
4: Selma, pots parlar.
6: Que no és només futbol, són altres esports, és bàsquet, és volei... Poden ser.
5: Vale, però aquí era en futbol.
6: Videojoc, són altres també.
5: Ah, vale. Deus poder escollir altres esports, jo això no tinc coneixements.
4: Bueno, no, clar, és que és gairebé infinit això dels
5: clar,
4: videojocs. Qualsevol
5: molt.
4: Cosa que puguis imaginar, pues,
5: de
4: pots
5: De fet,
4: jugar,
5: pensa que nosaltres vam fer una selecció de quins videojocs estaven a la jornada i els vam repassar tots un per un de tots els que ens va donar l'empresa per l'edat recomanada, pel, no?, pel nivell de violència, llavors vam estar al nivell d'addicció també dels jocs, o sigui, no volíem fomentar segons quins jocs, que sabem que estan molt de moda i que hi ha molt de seguiment, però que com a espai jove no volíem que estiguessin en la nostra jornada. Llavors vam estar dos o tres dies amb el dinamitzador, els dos, allà mano a mano, mirant, llegint opinions del fabricant i també d'usuaris, i vam estar descartant alguns jocs o afegint altres que creiem que podien estar bé que estiguessin representats també més educatius o...
4: En aquesta jornada hi havia multiplataformes, és a dir, totes les consoles més
5: també
4: o menys
5: vintage,
4: conegudes
5: retro.
4: Retros, hi havia tablets també. Hi havia gairebé
5: tablets
4: tot.
5: També, hi havia part de joc de taula també físic perquè també es pogués jugar a joc de taula i també hi havia un espai d'intercanvi de cromos, de col·leccions que també és xulo, vull dir, es va voler fer una mica, no?, visibilitzar tot una part que estava xulo també.
4: I després hi havia l'apartat dels campionats, que aquí potser és on també hi va haver més expectativa,
5: sí.
4: No?
5: Al matí es van fer els tornejos doncs, del FC 26, que seria l'antic FIFA, i després també el matí es va fer el de Mario Kart 8, molt xulo també, Mario Kart, bueno, és un clàssic, no?
4: Sí, sí.
5: Tant està a la retro com actualment,
4: arreu, sí.
5: El Nintendo Switch, i la veritat que va ser molt xulo. I després al matí s'ha de dir que hi va haver com molta més afluència de públic, però també estem contentes perquè no es va convertir en un acte multitudinari que la gent havia de fer grans cues, sinó que tot estava ple, en tot moment tothom estava jugant, havies d'esperar una mica, però inclús podies repetir, no?, si t'havia agradat fer una altra partida, i la veritat que la gent podia gaudir de l'espai. I a la tarda es va fer doncs, el campionat del Rocket League i també dir, que ens hem deixat, hi havia simuladors de cotxes, n'hi havia dos, i simulador de vol, un amb helicòpter i un amb avió, i sobrevolaves Cubelles, podies sobrevolar Cubelles o la part del món que volguessis, però era divertit perquè, clar, sobrevolar veies inclús... podies identificar, segons on visquessis, doncs alguna plaça, no? Es veia la plaça Andròmeda de Costa Cunit, que és molt gran, doncs la podies sobrevolar, o veies, doncs, podies identificar l'església de Cubelles, la costa, no? Les Salines, la Mota, i podies venir, doncs, de Sitges, Castelldefels, no? Cap a Cubelles, inclús Calafell, i també, doncs, és xulo, és curiós, no? A la gent li agradava. Era un moment... com relaxant.
4: Més tranquil. Més
5: perquè
4: tranquil.
5: També es pensava com de pujar, no? Com que seria més... I també el monitor que hi havia en aquest espai ens va explicar que a ell li agrada sempre configurar-ho com ja que estan jugant i estàs doncs, més, no? Amb una actitud més competitiva i tal en altres espais de l'esdeveniment, poder aquí tenir un espai de gaudir, d'aprendre a sobrevolar, a baixar, a pujar, no? Com aquesta sensació de vol... i deia ell com d'estar més amb tu i de gaudir de l'experiència.
4: Ho dèiem l'altre dia, era un altre cartell d'una festa jove i és curiós com ha anat evolucionant aquesta festa i mai sabem què és el que pot
5: mai
4: ser
5: sabem,
4: la propera, no?
5: Mai sabem, sí, la veritat que ens ha agradat perquè nosaltres tendim molt ara, no? Últimament hi ha, bueno, sempre hem, no? L'oci saludable, a una altra manera de fer oci, no? Que no tot l'oci... és sortir de festa i tot el que això implica o pot implicar i creiem que és important també, no?, donar valor a, doncs això, a què puc fer amb els amics, no?, una tarda, doncs puc muntar-me un joc i jugar pel carrer en places o tal, o puc, doncs, això, no?, activitats d'aigua, com també hem fet, no?, a vegades volei platja, futbol platja, doncs aquest oci més saludable que ha sortit així i que creiem que la veritat ha sigut una festa jove que ha agradat a molta gent, molt encertada per les calors que estem vivint també, un dia refrescant i un altre dia en una sala amb aire condicionat, que també doncs, s'agraïa a la gent. Justament també una tarda que les platges de Cubelles van estar tancades per bandera vermella, que molta gent ens ho deia. Diu, mira, volíem fer una altra cosa, però com que hem tingut aquest d'allò, doncs també venim aquí a gaudir d'aquest... Hem vingut al matí, la tarda no anàvem a venir, però venim perquè al final, doncs, no? Ha sigut així.
4: I el que dèiem, no? Una mica tot això surt de...
5: Bé, les propostes exacte. Dels adolescents, i... sobretot aquest any de molt adolescents, i doncs molt bé, benvingudes siguin.
4: I la gràcia és que no saps què serà la propera, no? Perquè veurem què és el que els
5: això
4: agrada,
5: mateix.
4: Què és el que proposen, què és el que els hi ve de gust, i per tant pot tornar a canviar una
5: mica. Pot tornar a canviar, mica. Pot ser el mateix, no? Alguna cosa semblant que s'acabi modificant, que s'ampliï, que es redueixi, que s'adapti, el que ells i elles volen. Al final, la Mongas va sortir del grup de Colònies. Imagina. Que com que vam anar a Colònies, vam fer aquest joc de nit, i els hi va agradar molt, i va, pues a veure si podem fer alguna cosa així l'estiu, alguna nit d'estiu, no? I vam dir, vinga, va, doncs posem-ho, els hi vam preguntar, també als espais de trobada que fèiem participatives, que alguns havien sigut joves, adolescents que havien vingut de Colònies. Va, pues sí, posem-ho a la festa jove, i ho vam trobar com a adequat també per aquests més petitets, no? El dijous al vespre estava bé.
4: Anava a dir que mica en mica arribem a mitjans de juliol, com aquell qui diu, la primera, el pack antiavorriment ja s'ha
5: ja
4: acabat.
5: Ja està també, finalitzat ja, aquest any.
4: Les dues setmanes que heu fet, no sé quina valoració en feu.
5: Bona també, hem omplert pràcticament totes les activitats.
4: Això sí que està consolidadíssim, no? El pack antiavorriment.
5: Sí, sempre hi ha grupet, no? Perquè al final els matins, no? Fa molta calor, es fan llargs, el dia és molt llarg, doncs, no? L'estiu, va, doncs, sempre hi ha aquell grupet que s'anima i s'apunten gent que ve individual també i que coneix altra gent, gent que està aquí, doncs, a casar els avis, a vegades.
4: Són edats que potser hi ha un casal d'estiu i ja són...
5: Són grans pel no? Casal, són petits per segons què, o també està tot el dia sense fer res, no? I la veritat que ha agradat molt, per exemple, l'americana de pàdel, ha agradat moltíssim. És veritat que són poques places, però no s'ha quedat ningú fora, vull dir que ha anat bé. Ha agradat molt, ha sigut una iniciativa que intentarem a veure si podem fer alguna cosa més durant el curs, perquè ha triomfat, es va estar molt a gust. Ho vam fer de tarda, perquè sí. El matí ja feia calor a primera hora, però bueno, al final el vespre s'estava bé. I les altres coses, doncs el surf està consolidadíssim, els encanta anar a la platja a fer paddle surf o no, amb Cubella Surf Club, i sempre doncs molt bé i agraïts que ens acullin un any més. I la veritat que sí, cuinar, doncs ja ho sabem, tu vas venir també un matí, sí. Va molt bé. Aquest any vam innovar, vam anar a l'Humor Amarillo, doncs també va funcionar molt bé. Segurament se'ns ha demanat que ho repetim l'any que ve. I bé, el que no, de fet hi ha un dia que, no, que al final vam anul·lar perquè eren pocs i era una cosa que necessitàvem 20 o inclús més, havíem obert més places, que era la Gimcana Marrana i Festa Escuma, això d'embrutar-se, noi?
4: Bueno, també és una activitat que es dona en moltes festes majors i potser...
5: Potser haguéssim dit un altre nom, jo crec que Festa Escuma guai, però Gimcana Marrana no els hi va acabar de... Els adolescents que tenim ara són més...
4: Són marrano.
5: Bueno, això de marrano, veure què em faran fer, sí, i sí, no, no s'acabaven de fiar.
4: L'any que ve ho podeu ajuntar amb la Mongas i fer-ho tot junts.
5: Això mateix, que any hem aconseguit alguna pista del marranal, vam acabar ficant a la Mongas. I és veritat que necessitàvem un gruix, perquè, clar, fer una gimcana amb 8,
4: sí,
5: no mola, sí, sí. Perquè al final molava fer, poder fer grups de 4 o 5 cada grup, no? Al final és un joc com que ens agradava tenir un volum important d'adolescents i vam dir, bueno, no passa res.
4: I d'activitats d'estiu d'Espai Jove ens queda la Teens League, no? Que són aquestes dues properes setmanes, amb dos grups, els més petits i els més grans, dos dies a la setmana.
5: Sí, sí, al final ha quedat així el torneig, i doncs tothom qui vulgui doncs pot venir a veure'l. Aquest any us direm que hem fet, són dos dies, i el dia de les finals de cada categoria tenim la pista tapada del poliesportiu on hi hauran activitats complementàries per la gent que no estigui jugant, per gent que vulgui passar una estona a la tarda, que vingui a animar una estona però també vulgui doncs, fer un xuts a porteria, o altres propostes hi hauran dins d'aquella pista també.
4: Perfecte. Doncs amb això tanquem aquesta activitat d'estiu de l'Espai Jove, l'agost descans, festes,
5: sí,
4: majors
5: ja
4: i tota,
5: sí,
4: la,
5: sí,
4: pesca,
5: sí, sí.
4: I a preparar un nou curs que de seguida ja...
5: Allà estem, allà estem també. Ens agradaria poder treure el cartell abans de marxar a vacances, de les activitats d'hivern, però no sabem si serem capaços i capaces perquè també costa, no?, la gent... que bueno, d'estar dins d'aquest programa doncs tothom a l'estiu ja sabem que
4: desconnecta una mica,
5: desconnecta, sí, una mica, i ens queden algunes confirmacions i no sabem què és el que podrem acabar anunciant, però si no és ara, doncs serà a principis de setembre.
4: En tot cas, com sempre, atents a les xarxes socials de l'Espai Jove, la pàgina web, allà hi trobareu tota la informació de tot el que es vagi fent, acabant, i bé, doncs, pendents d'aquesta Teens League que entra ja en aquesta recta final d'activitats d'estiu. Txell, moltes gràcies. Salma, moltes gràcies també a tu, que has estat per aquí. Ens retrobem ben aviat.
5: Molt bé, gràcies, Marc.
0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
7: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo i avui DJ Romo Weekend Night Session.
8: Benvinguts a la màquina del temps.
9: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Concert.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Bé, una setmana més saludem aquí als micròfons de Ràdio Cubelles a l'Adrià Carné, el podòleg del Centre Aliax. Adrià, bon dia.
1: Hola, bon dia, encantat.
0: Bé, seguim aprenent del peu i avui una cosa que, si més no, hem tingut en la nostra vida, que és una durícia.
1: Sí, sí, les típiques durícies.
0: Per què es formen les durícies? D'on venen les durícies?
1: D'acord, doncs les durícies, segurament tots i totes n'hem tingut algun cop alguna, ja sigui als peus o a les mans. I realment sí que estem acostumats a treure-la molts cops, no? Perquè al final doncs, vas al podòleg i tens una durícia que et fa mal, te la treu, te la baixa una miqueta, no? La polim i al cap d'un temps torna a sortir i la tornem a treure, vale? I molta gent pregunta, però és bo, és dolent treure-les, no s'han de deixar o si les treus surten més, hi ha un munt de mites sobre això. I, bueno, al final he triat aquest tema, vull dir, anem a treure una mica la llum de com va tot això.
0: Normalment diuen que és de treballar, no? Quan surten a les mans és que és de treballar, no? Que és un senyal de
1: sí,
0: de
1: sí, de que has fet feina.
0: Exacte.
1: Jo, en el meu cas, per exemple, entreno i em surten a les mans les durícies. I en el peu, doncs, també surten. I al final és per fricció. D'acord? Antigament, per exemple, el meu avi, que era pagès, doncs agafava eines i tenia les mans plenes de durícies, tenia els dits com botifarres, i en el peu, doncs, per exemple, si tens un calçat que t'apreta o et rossa en algun lloc, amb la fricció, al final, la pell el que fas és estimular-la a que creï una capa com de pell morta, no? de cèl·lules mortes, de capa còrnia que es diu, que el que fa és protegir la pell sana que està a sota. Vale? Llavors, si tu tens un lloc on hi ha molta pressió, per exemple, a la planta, faràs una durícia perquè el cos està reaccionant a aquella pressió, tot i que la pell és més dura i és diferent, però, per exemple, si tens un dit en urpa, un dit així que està més pujat i rossa més el calçat, al final estàs fent una agressió a la pell, també, en el punt que sobresurt més, i el cos diu, si jo segueixo així, es trencarà la pell sana i faré una ferida, que pot crear una infecció, etc. En canvi, vaig a fer un escut, vaig a protegir-ho perquè no es faci aquesta ferida.
0: Per tant, no és dolent.
1: No és,
0: depèn. És un senyal.
1: Depèn, sí, és una senyal. Sobretot és una pista molt important de que alguna cosa està passant.
0: I no sé si es pot arreglar això.
1: Doncs sí, la veritat que sí. Per exemple, hi ha coses que es poden arreglar perquè al final ens fan mal i és millor posar-li una solució, i altres que no és tant que s'arreglin, sinó que al final, si tu, per exemple, jo, les de les mans, no? Si jo faig peses, a mi em sortiran durícies, llavors la solució seria no fer peses, però jo vull seguir fent peses. Llavors aquí és diferent, vale? Per exemple, al peu, si tens un ull de poll, que seria com una durícia maligna, entre cometes, una durícia que fa punxa i molesta, has de buscar la forma de que no t'impedeixi caminar bé i fer la vida normal. Llavors, aquí sí que has de buscar doncs, treure la pressió, evitar la fricció, tant, doncs, per exemple, en la nostra consulta fem a vegades plantilles per eliminar la pressió en un punt concret i que no carreguem aquella banda, o recomanem tipus concrets de calçat perquè no hi hagi tanta fricció i tanta pressió al dors del peu o a la planta, etc.
0: Mm-hmm. Per tant, a vosaltres us serveix molt la durícia per veure per on ve el problema, no?
1: Sí.
0: I a partir d'allà començar a treballar-lo. Però el que deies tu abans, s'han de treure, no s'han de treure, perquè si al final el cos fa aquesta durícia, és perquè ho està protegint una zona.
1: Exacte.
0: Llavors, s'han de treure o no s'han de treure?
1: Mira, si tu tens una durícia i no et fa cap mal, per exemple, a molta gent al peu li surten el dit gros, una durícia, vale? És la molt típica, perquè al final el peu el que vol és obrir-se una mica més, i nosaltres sempre l'hem compactat cap endavant, comprimint els dits i, per tant, fem una fricció. Llavors, si tu tens una durícia i no et produeix cap tipus de dolor, doncs, si no vols, no cal treure-la, perquè al final, si no, jo sempre dic, si algú no et genera un problema, per què tocar-ho, no? Però el que passa és que molta gent s'ho treu perquè sí que li molesta, vale? Llavors tu quan li treus triga un temps en tornar a sortir perquè allà hi segueix havent el mateix causant, i llavors cada X temps, cada mes, mes i mig, dos mesos, solem tenir pacients que venen i els hi fem un manteniment de tot, d'ungles, durícies i tal, i ell mateix, si hi ha alguna que prefereix que no li toquem perquè li fa angúnia o li fa por, o a vegades li han tret i li han fet mal, doncs allà ho deixem i ja està. O bé, o ho traiem tot o només ho polim una miqueta, i o sigui, podem treure sencer o treure una miqueta.
0: Aquí s'ha d'anar a compte en fer coses a casa, perquè Exacte. Aquí sí que és perillós, perquè jo he vist algunes eines,
1: sí, sí, sí,
0: que dius,
1: la tortura.
0: Cuidado, sí, sí, perquè hi ha alguns que fins i tot tallen, no?
1: Sí,
0: tallen trossos de pell, que en teoria, si en saps, si és pell seca, doncs es talla, però clar, fer-ho a casa, això
1: sí,
0: és perillós.
1: Sí, cuidado. Hi ha, per exemple, una espècie com de pela patates, que inclús he vist molta gent que ho fa servir, i clar, si tu vas amb cuidado o ja et coneixes el teu cos i saps fins on pots treure, d'acord, no passa res. però si et passes, òbviament, a sota la durícia hi ha la pell sana, i llavors pot ser que et treguis allà una llesca de pell que no hauries d'haver tret. I llavors aquí pues, et queda una ferida, i s'ha de curar, i pot fer més mal inclús que la pròpia durícia, etc. Llavors, al final, treure-ho és una mica depenent de per molèsties o estètica. Si estèticament no t'agrada que es vegi un dit amb una durícia, doncs es treu i ja està. I si et fa mal, el mateix.
0: I abans has dit que l'ull de poll és una durícia maligna.
1: Sí, com maligna, entre cometes. Sí, sí, és una durícia... Molts haureu vist una durícia al peu, vale? Qualsevol lloc, que és una durícia plana i més o menys uniforme, i després, si algú ha vist un ull de poll, veureu que és com un punt, no? Com un punt concret en un lloc, que és una durícia molt focalitzada. Doncs un ull de poll al final és, si tu tens un punt de molta pressió puntual, concret, per exemple, tens un dit que sobresurt i només apreta aquell dit, o de la planta tens algun metatarsià que està més plantar flexionat, o sigui, més a baix dels altres, doncs hi haurà un punt que es repartirà més càrrega o més pes, i la forma de generar la durícia en aquests punts tan concrets acostuma a ser un ull de poll. El que nosaltres en vocabulari científic li diem eloma, és una durícia, però en comptes de ser plana, fa com una espècie de cràter, com si fos un volcà cap a dins. Llavors, què passa? És com si portessis una pedreta de pell morta, que és teva, la teva pròpia pell, però fent com si portessis una pedra enganxada doncs, a sobre el dit, entre els dits, a la planta, on sigui.
0: Ja ha de ser dolorós, això.
1: És dolorós. I normalment solen sortir només als peus. A les mans, per exemple, no, jo almenys que sàpiga no en surten.
0: Uh-huh. I això, com, això sí que s'ha de treure, evidentment.
1: Sí, igualment sempre diem el mateix, hi ha pacients que tenen un superull de poll enorme i no li fa cap mena de mal perquè són molt soferts i altres que tenen un ull de poll minúscul i els hi fa molt, molt de mal. A vegades són ulls de poll que són més petits que un mil·límetre, vale? I nosaltres amb el bisturí doncs, traiem aquest microull de poll o a vegades treus la durícia i n'hi ha tres o quatre juntets i el mateix, els treus puntualment i són com caps d'agulla, però la gent li fa mal. Però no és que sigui tot de l'ull de poll, sinó que està sortint perquè hi ha pressió també a l'os, pot ser que l'os també estigui inflamant-se, o el tendó que hi ha sota. Llavors, sí, normalment es treuen perquè la gent li fa mal.
0: Sí, diguéssim que és la complicació més dolenta d'una durícia, no?
1: Exacte, exacte. Bueno, hi haurien altres coses ja, per exemple, les úlceres, que això ja és un altre nivell, normalment més amb diabètics, però és, tu treus una durícia enorme que veus allà amb un punt de pressió i resulta que hi ha una ferida a sota, que ja no és un ull de poll, això normalment és una úlcera. I això sí que porta moltes més complicacions, que ja ho podem tractar un altre dia.
0: Sí, segur. Sí, sí. Un altre dia, però sí, les durícies, llavors el missatge és, si ara ens mirem als peus i veiem alguna durícia, és difícil saber si et sortirà un ull de poll allà o no. És a dir, no totes les durícies es transformen en ulls de poll.
1: Exacte, exacte. De fet, és la minoria, realment. El normal és tenir durícies que poden molestar o no. Habitualment tampoc és que molestin molt, però molta gent, inclús per estètica, prefereix tenir el peu més arreglat. I l'ull de poll ja seria quan tenim pressió continuada en un punt molt concret. Mm-hmm. I aquí sí, normalment et ve la gent a qui li buidis.
0: I pot ser que una durícia et faci posar el peu malament? És a dir, et surt perquè segurament ja l'estàs posant malament. Mm-hmm. No sé si això pot portar més problemes.
1: La cosa és que quan tu tens dolor, molts cops fas una marxa antiàlgica, que es diu, que és que camines per evitar aquella pressió. Però imagina que et fa mal el dit gros, no? I tu intentes caminar i tu ara te trepitges amb el dit gros et fa mal. Doncs al final el que faràs és modificar la teva trepitjada com per no enviar pressió en el dit gros, acabaràs carregant potser la banda externa del peu i igual et surt una durícia al cinquè. Abans no hi era i ara sí perquè estàs augmentant la pressió allà.
0: Per tant, al final és un indicador. Mm-hmm. Si en veiem una, encara que no ens molesti, doncs no estaria mal de més que algú ens ho mirés i ens digués, pues mira, no passa res, no? Si tu no et fa mal, però sí. podria indicar alguna cosa
1: més.
0: Sí,
1: normalment el que fem és quan algú ja vol mirar-s'ho més en sèrio i veure si es pot posar la solució perquè no surti i no ve d'estar venint sempre, el que fem és un estudi biomecànic al nostre centre, que normalment és tres quarts, una horeta, i allà amb una plataforma de pressions, que és com una mena de planxa que posem al terra i amb uns sensors que van connectats a l'ordinador, veiem doncs, els típics punts de més vermell si hi ha més pressió, més verd si hi ha menys pressió, i aquí podem veure doncs, la repartició de càrrega, si carreguem més percentatge de pes a la cama dreta, a l'esquerra, davant, a darrere, i això juntament amb una altra exploració més a la camilla o veient a la persona caminant, doncs veus on està ventil el problema.
0: Uh-huh. I la possible solució.
1: Ja, exacte.
0: Molt bé, doncs avui hem après de durícies, com sempre amb l'Adrià Carnés. O sigui, si teniu algun dubte, algun problema, doncs ens el podeu fer arribar, nosaltres li preguntarem amb ell, i si voleu o necessiteu, doncs sempre podeu trobar el centre Liacs a Vilanova i la Geltrú, on teniu podòleg i fisio i teniu doncs allà una mica més d'assessorament per un especialista com és l'Adrià. Adrià, moltes gràcies i fins la propera.
1: A vosaltres, fins la propera.
2: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
3: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
4: Hola,
3: de
4: amics,
3: Ràdio
4: què
3: Cubelles.
4: Tal? Qui us parla, Sintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
3: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
2: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
5: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
6: Del 3 al 28 d'agost, la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó acollirà l'exposició Llibres Lliures al Noir de Libertània, una proposta organitzada per Libertània Edicions i Crea Cubelles, que convida els visitants a endinsar-se en l'univers visual de la novel·la negra. En parlem amb Joaquim Micó, un dels organitzadors d'aquest

0: descobrir el visitant que s'acosti a veure aquesta exposició?
1: Doncs les il·lustracions que s'han fet servir pels llibres que tenen, que són font per aquest gènere, i també les cobertes, no? I alguna de les frases de cada llibre, que jo crec que ja serà bastant completa i que pot ser molt interessant i divertit.
0: Parles de les cobertes, les il·lustracions, dius, tenen un paper molt important, no?, amb aquest tipus de literatura. Quin valor artístic o narratiu, vaja, tenen a l'hora, no?
1: Sí, clar, moltes vegades una coberta ja t'està explicant de què va la novel·la, i per tant, si crida l'atenció, si és interessant de veure gràficament, impulsar la lectura d'aquell llibre.
0: I com és aquest procés de treball entre els autors i els il·lustradors o els dissenyadors d'aquestes cobertes?
1: Va variant, depenent moltes vegades del propi il·lustrador, però en general sempre és molt de prop, no? De veure resumir un llibre, no?, amb una sola imatge, i que això, doncs, és una feina que, si es fa bé, és molt enriquidor.
0: I alguna obra o alguna il·lustració especialment representativa que recomanaries observar amb més deteniment, que s'exposarà aquest mes d'agost?
1: Bé, la que és una mica la imatge de la pròpia exposició, que hem fet la coberta d'un dels llibres, la imatge d'un dels llibres, l'hem transformat per parlar de l'exposició, i està bé perquè representa una imatge de l'església de Cubelles, molt representativa, per tant, no?, de la població, i que bé, jo crec que és cridanera.
0: I bé, no sé, quins criteris heu seguit a l'hora de seleccionar aquelles peces que formaran part d'aquesta exposició a Cubelles?
1: Doncs, això, parlant amb Crea Cubelles, que també han estat il·lustradors, i bé, ens hem posat d'acord de seguida, perquè tampoc era difícil, perquè bé, som una editorial petita de poc recorregut, perquè vam néixer a l'any 23, i per tant no teníem massa llibres per decidir amb quins es posàvem i quins no.
0: I quin paper juga Libertània Edicions en la promoció de la novel·la negra en català?
1: Bé, doncs és un paper novell, com deia, perquè, clar, tenim pocs títols, en total són 9, si no recordo malament, ara mateix, i bé, doncs, sí, hem impulsat algun autor o autora novell que funcionem força bé dintre d'aquest sector, però bé, doncs això, estem donant les primeres passes en el món literari.
0: I Crea Cubelles, aquesta entitat també, participarà en aquesta iniciativa. No sé, què aporta aquesta col·laboració al projecte?
1: Doncs bàsicament un bon grapat d'autors, amb interès també de mostrar la seva feina creativa i les ganes de fer coses diferents.
0: Creieu que una exposició com aquesta pot despertar l'interès per la lectura entre persones que habitualment potser no llegeixen novel·la negra?
1: Sí, ben segur, no? I més acompanyat, diguéssim, del propi festival que s'estarà fent durant aquest darrer cap de setmana d'agost. Doncs jo crec que sí, perquè a part, clar, no només posem les cobertes, no? Com comentava abans, a cada coberta l'acompanyaran doncs algunes frases del contingut de la novel·la, punyents, no? Per tant, jo crec que sí, que...
0: Si parléssim d'elements visuals que puguin definir l'estètica del gènere noir, quins serien?
1: Jo crec que és molt ampli, no? Perquè... Clar, també el gènere té moltes vessants, no? Perquè hi ha obres més dures, no? més realistes, amb més sang, per dir-ho d'alguna manera, altres amb humor, més irònides, altres, diguéssim, que es basen en la ficció pròpia del gènere, no?, en quant a allò, el detectiu, la dona fatal, aquest tipus de coses, i clar, llavors les cobertes també són molt variades, en aquest sentit, no?, des de les més poètiques a les més iròniques, a les més dures també, fins i tot. o sigui que hi ha una mica de tot.
0: Una exposició que podríem dir que posarà el relleu, no?, en el diàleg dins, entre la literatura i creació gràfica. Per què és tan important aquesta relació entre literatura i això i gràfica?

0: grafisme, no?, i creació gràfica.
1: Doncs perquè els llibres, moltes vegades, com comentava abans, és com puls de la coberta. Diguem, pues compra això, compra allò. Quan es tracta de vendre l'obra d'un autor poc conegut que intenta, doncs, fer-se el seu camí en el món de la literatura, llavors la coberta és importantíssima, no? I ens adonem de que funciona així.
0: I quin perfil de públic espereu rebre? No sé si és una exposició que està només pensada pels amants del gènere negre o creieu-vos que pot interessar més a un públic especialitzat?
1: Jo crec que són situacions molt divertides, molt bones i que agradaran al públic en general, no?, en aquest cas.
0: Uh-huh. Quin missatge donaries, no sé, a la gent, no?, que vagi a veure aquesta exposició? Quin missatge li donaries? No sé, una prèvia o un cop hagin vist aquest recorregut? No sé, què t'agradaria que s'enduguessin els visitants?
1: Doncs jo crec que l'important seria això, la sensació de que darrere de cada llibre hi ha molta feina. No només la feina de l'autor, que evidentment és la més important i la principal, sinó també la feina del dissenyador o dissenyadora, del grafista, de l'il·lustrador, fins i tot de la producció, si vols. És a dir, que tot, és una feina molt global que engloba moltes parts, diguem-ne, creatives, i que jo crec que a l'exposició això es veurà i que pot arribar a la gent en aquest sentit de feina més àmplia que no només el que és la literatura en si.
0: Uh-huh. I ja per acabar, bé, perquè creus que ningú s'hauria de perdre aquesta exposició Llibres Lliures al Noir de Libertània aquest mes d'agost?
1: Perquè és original, perquè és diferent, perquè no hi ha exposicions d'aquest tipus. Jo ja sóc una persona granadeta i he vist una exposició d'aquestes característiques de tota la meva vida, dedicada al Pedro, perquè precisament això per la seva singularitat i perquè amb un quart d'hora ja ho has vist. I per tant, doncs bé, és passar una estoneta divertida i interessant i veure, doncs, això, una feina creativa i, diguem-ne, multicreativa, no?, perquè engloba diferents parts, no?, del que seria això, el món creatiu, no?, dibuix, il·lustració, disseny, literatura, jo crec que val la pena.
0: Doncs ho deixaríem aquí. Moltes gràcies per compartir amb nosaltres tots aquests detalls que ens has explicat avui a l'entrevista. I anem a recordar, no?, una exposició, Llibres Lliures, al Noir de Libertània, que es podrà visitar del 3 al 28 d'agost a la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó. Bé, ho deixaríem aquí. Moltes gràcies, Joaquim Micó, i que vagi molt bé.
1: Amb un bon 11 inicial vull guanyar 3 punts de

0: quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai Descobrim l'Etnobotànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia Isamat. Sílvia, bon dia i benvinguda.
1: Hola, bon dia a tots.
0: Doncs Sílvia, avui de quina planta ens parlaràs?
2: Avui us porto una planta molt coneguda entre tots vosaltres, que és el julivert. És una planta que tant la podem trobar al mercat com la podem tenir al balcó de casa nostra o al nostre jardí. Llavors, bueno, us explico una miqueta, a part de les propietats culinàries que tots coneixem, doncs també una mica de propietats medicinals, que també en té moltes. Llavors, bueno, el julivert és de la família de les umbel·líferes, és a dir, de la família de l'anís, de l'anet, del fonoll, és de la mateixa família. Ho sabem reconèixer per la flor, perquè és com una umbrella, és com un paraigües. Llavors, en infusió, aquesta planta fa marxar el mal de queixal. No sé si ho sabies, Àngels, però té aquestes propietats. I després ens en podem empassar, com podem fer gàrgares, és a dir, ens ho podem passar per la boca, i tant pot ser com si diguéssim la tija com les fulles. Llavors, per aliviar aquest mal de queixal, doncs podem fer servir el julivert. Que tothom fa servir el clau, no? Quan molta gent ho fa servir, quan té mal de queixal, però el julivert era més desconegut, però bueno, també útil. Després també la seva, tan infusionat com menjat, és carminatiu, és a dir, que elimina els gasos i també és diürètic. I també després, per les dones, doncs, fa que no tinguin tant dolor de la regla. També es fa servir cru quan tenim digestions pesades. Llavors, també, per exemple, quan tenim moltes hemorràgies nasals, que de vegades hi ha gent que per diverses causes, augment de pressió o de vegades quan estem nerviosos, doncs es fa servir la infusió d'aquesta planta per controlar les hemorràgies. Després també per baixar de pes, és a dir, per aprimar-nos, doncs podem prendre el suc d'aquesta planta. Curiós, no?, aquesta aplicació, no?, avui en dia que tothom va a la farmàcia a comprar-se preparats, doncs mira, una planta que tenim al nostre abast i la podem fer servir per baixar aquest pes. Però després explicaré les contraindicacions del julivert, que tampoc podem abusar. Després també com es pot usar com un gran anticonceptiu, és a dir, es veu aquesta infusió per 3 dies seguits abans de tenir la regla. A veure, és un ús antic, no està comprovat al 100%, però pot ajudar. Després també s'utilitzen malalties de tipus digestiu, tant com són les diarrees, els còlics dels bebès o mal de panxa. Després també és útil per gent que té problemes de caspa, és útil per quan ens podem fer l'últim rentat del nostre cabell i posar-nos el julivert, doncs és útil per eliminar aquesta caspa. Després també va molt bé tant per via externa, que podem posar julivert en un pot amb alcohol i ens podem fer fregues a les cames, perquè va molt bé per la circulació de la sang, o bé per via interna. Després també va molt bé per estimular la vesícula biliar, per desfer les pedres dels ronyons, que aquest ús és molt important i és bastant desconegut. I després, si una mare, per exemple, vol deixar d'amamentar els seus bebès, doncs és una planta que disminueix el flux de la llet. Un ús que també desconegut, però que pot ser molt útil. Després, molt útil també, quan estem en èpoques que no tenim massa gana, doncs és útil prendre julivert. Molts usos, oi, Àngels? També és útil per aquesta obstrucció hepàtica, per tant dit, no?, que també és útil per la vesícula biliar. Un altre ús, així com també la ruda, és bastant desconeguda, que també es pot fer servir per rentar-nos els ulls quan tenim conjuntivitis, sobretot. Doncs el julivert és molt útil per la conjuntivitis. També, un altre ús així curiós, és útil com a afrodisíac. Després també, en època estival, que són molt corrents les salmoneles, doncs és molt útil per tractar la salmonela. Quines precaucions hem de tenir? Per exemple, amb dones que estan embarassades, doncs hem de disminuir el seu gust perquè pot provocar avortament, perquè té un component essencial que és l'apiol que pot provocar aquest avortament. També té certa activitat antibiòtica, per això he dit que pot ser útil per a salmonella. Va bé pels ossos, val? Per reforçar els ossos, perquè té minerals com el potassi, el fòsfor, la calç, el ferro, vitamines A, C i E. Val? Després també, quan ens ha picat algun insecte, val? Un ús bastant desconegut també, podem picar aquestes fulles de la planta fresca sobretot, perquè sabeu que el julivert el podem trobar, o sigui, el podem comprar als supermercats, però també el podem trobar de forma salvatge. Llavors, aquestes fulles de la planta fresca es piquen i s'apliquen en forma de cataplasma per les picades d'insectes. I després també, gent que tingui problemes de mal alè, doncs les fulles es poden mastegar i es poden fer servir per tractar aquest mal alè. Després és útil també en el cas d'infeccions urinàries, un altre ús que desconeixíem. I realment, veieu que té moltes indicacions, però tampoc podem abusar d'ell, val? Perquè té aquest component de la piola aquest que pot ser neurotòxic, que dic que sobretot per les dones embarassades doncs totalment contraindicat. Llavors, doncs res, és anar-lo fer servint amb consciència, sense abusar, no? Mai es pot abusar de cap planta, però sapiguem bueno, que té un munt d'indicacions, a veure si seria bo, no?, recordar-les, i això ja és més difícil. Doncs res, Àngels, gràcies a tots, gràcies als oients i fins la propera. Gràcies.
0: Molt bé, doncs Sílvia, hem arribat ja al punt i final d'aquesta secció, marxem amb la sintonia i tornem un altre dia aquí a Descobrint l'Enobotànica. Moltes gràcies. Fins una altra. Adéu.
1: Adéu.

0: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
3: Hola,
2: de
3: amics,
2: Ràdio Cubelles.
3: Què tal? Qui us parla, Sintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
2: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Narcís Pineda serà candidat a l'alcaldia de Cubelles per quarta vegada consecutiva. Cubelles en Comú l'ha escollit aquest cap de setmana passat com a cap de llista per les eleccions municipals del 2027. La decisió l'ha pres una assemblea celebrada aquest diumenge al Casal d'Avis Municipal amb les persones inscrites als comuns a Cubelles. El mateix Narcís Pineda ha anunciat la decisió com a cap de llista el 2027 amb unes declaracions que han penjat a les xarxes socials del partit.
3: Hem celebrat l'assemblea per decidir el nou candidat a les eleccions municipals del 2027. Hem fet un procés des de Cubelles en Comú de primàries i jo, Narcís Pineda, he tornat a presentar candidatura per ser el candidat a les properes eleccions municipals. Els meus companys han refrendat amb la seva votació que jo torni a ser candidat al 2027, el qual ho vull comunicar a la ciutadania de Cubelles perquè ara començarem ja en rondes i començarem a buscar informació per poder fer el nostre programa electoral de cara a la millora del nostre poble, de Cubelles, que és un programa que ha de ser d'ara i de futur per la nostra població.
2: A la reunió d'aquest cap de setmana hi ha participat Claudio Carmona Vargas, membre de la Direcció Executiva Nacional i responsable de l'àrea de municipalisme de Catalunya en Comú, qui també s'ha expressat així en un vídeo a les xarxes socials del partit.
4: Des de Catalunya en Comú celebrem l'elecció del Narcís Pineda com a pròxim candidat a les eleccions municipals aquí a Cubelles. Hem seguit de prop el procés d'elecció del candidat, aprovat per l'assemblea avui dissabte, i hem de celebrar aquesta elecció perquè el Narcís és molt bona opció per donar confiança i seguretat als electors d'esquerres, progressistes, preocupats per la millora de Cubelles i per, sobretot, protegir la convivència i la cohesió social en aquest municipi. Per tant, molta força als companys i companyes de Cubelles, molt encerts i felicitats per l'elecció d'aquest excel·lent candidat.
2: La trajectòria política amb representació a l'Ajuntament de Narcís Pineda i Oliva va començar la legislatura 2007-2011, quan va entrar com a regidor del grup d'Iniciativa per Catalunya Verds, que aleshores formava part de l'oposició. L'any 2011, la candidatura del seu partit, encapçalada per Mònica Miquel, va guanyar les eleccions i va formar govern amb diferents pactes fins al 2015. En les eleccions del 2015, Pineda va passar a ser el cap de llista d'Iniciativa per Catalunya Verds i va obtenir representació. Després del procés de transformació de tot aquest espai polític i ja sota la denominació de Cubelles en Comú, Narcís Pineda va repetir com a alcaldable en les eleccions del 2019 i també les del 2023, obtenint representació també en totes dues ocasions. Així doncs, després de la decisió d'aquest cap de setmana, serà la quarta vegada consecutiva que en Narcís Pineda es presenta com a candidat a l'alcaldia de Cubelles. El govern local aposta per los 40 Summer Life per dinamitzar la zona de les Salines, atraure visitants dels municipis propers i al mateix temps ampliar l'oferta cultural de Cubelles. Recordem que el 28 de juliol actuaran a Cubelles Álvaro de Luna, Leire Martínez, Vico o el grup català Siderland, entre d'altres artistes. L'Ajuntament, doncs, torna a col·laborar aquest 2026 en la gira Summer Life que organitzen Los 40 i que tindrà dues parades a Catalunya. Una serà la d'aquí a Cubelles i una altra a Salou. Segons els representants del govern local, Núria Planes, regidora de Dinamització, i Pau Rodríguez, regidor de Joventut, l'experiència de l'any passat els va semblar positiva i per això han decidit repetir-la. Ho consideren una aposta per atraure visitants dels municipis veïns i per dinamitzar econòmicament la zona del Passeig de la Marina, més o menys pròxima al concert, i que aquest any està especialment afectada per les obres d'Endesa. Així ho ha explicat la regidora Núria Planes.
5: Apostem per aquest tipus d'esdeveniment perquè és una manera de que les pobles del voltant vinguin a Cubelles, coneixin Cubelles, doncs vinguin a sopar abans del concert i que al final es consolidi aquesta visita, que no cal anar a Barcelona per anar a grans concerts perquè a Cubelles tenim concerts de qualitat.
2: El regidor de Joventut, Pau Rodríguez, a més, creu que és un concert que amplia l'oferta musical dirigida a un públic de totes les edats, però sobretot als joves.
6: Que passarem junts doncs, una nit inolvidable, no? Doncs, disfrutant de la música, disfrutant dels 40 i podent veure, no?, artistes de gran trajectòria, de gran reconeixement, molt a prop nostre, i ho deia l'altre dia, no?, i de manera gratuïta, que jo crec que també, no?, una aposta d'aquest govern és poder donar una molt bona qualitat, no?, d'actuacions, de concerts d'aquesta magnitud, però que els diners no siguin un impediment perquè joves i no tan joves doncs puguem gaudir d'un espectacle, no?, i d'un concert, com deia, d'aquesta qualitat artística.
2: Los 40, l'emissora musical del grup Prisa, ha confirmat que pujaran a l'escenari de Cubelles el dia 28 de juliol els artistes Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Lala Love You, Siderlan, Marcos, Lau Gibert i Seaxe. L'acte també comptarà amb el DJ set de David Álvarez. Noemí Gómez, la responsable d'esdeveniments dels 40 al Penedès Garraf, ha confirmat que la gira ve acompanyada d'un equip tècnic de llum i de so que ha de permetre gaudir perfectament d'aquest espectacle.
7: El que és el muntatge principal, doncs, tenim una alta qualitat de so, ja que pues, té uns 40 kW pues, de potència i uns 2 kW de potència també en tot el que és la llum i tots els efectes de lluminositat de tot el que és el camí. Després també trobarem una pantalla al final de tota la superfície del camió, que és d'un 7x4, és a dir, uns 28 metres quadrats, on allà també es plasmaran pues, anuncis i tot el que són els logos dels 40 i tot el que és les iniciatives que es portaran a terme.
2: La cita amb Los 40 serà el dimarts 28 de juliol a partir de les 10 de la nit al Parc del Prat. L'any passat, aquest concert a Cubelles va arribar a reunir 3.500 persones, segons els organitzadors.
8: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

Ara, en sèrio, si acabo de veure que seguiu d'After. Avui tenim reunió amb l'equip a les 4, arribareu amb una cara de plàstic que flipa. I això és Niño Whisky, o sigui, això és molt, això és heavy shit.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: El govern local aposta per los 40 Summer Life per dinamitzar la zona de les Salines, atraure visitants dels municipis propers i al mateix temps ampliar l'oferta cultural de Cubelles. Recordem que el 28 de juliol actuaran a Cubelles Álvaro de Luna, Leire Martínez, Vico o el grup català Siderland, entre d'altres artistes. L'Ajuntament, doncs, torna a col·laborar aquest 2026 en la gira Summer Life que organitzen Los 40 i que tindrà dues parades a Catalunya. Una serà la d'aquí a Cubelles i una altra a Salou. Segons els representants del govern local, Núria Planes, regidora de Dinamització, i Pau Rodríguez, regidor de Joventut, l'experiència de l'any passat els va semblar positiva i per això han decidit repetir-la. Ho consideren una aposta per atraure visitants dels municipis veïns i per dinamitzar econòmicament la zona del Passeig de la Marina, més o menys pròxima al concert, i que aquest any està especialment afectada per les obres d'Endesa. Així ho ha explicat la regidora Núria Planes.
3: Apostem per aquest tipus d'esdeveniment perquè és una manera de que les pobles del voltant vinguin a Cubelles, coneixin Cubelles, doncs vinguin a sopar abans del concert i que al final es consolidi aquesta visita, que no cal anar a Barcelona per anar a grans concerts, perquè a Cubelles tenim concerts de qualitat.
2: El regidor de Joventut, Pau Rodríguez, a més, creu que és un concert que amplia l'oferta musical dirigida a un públic de totes les edats, però sobretot als joves.
4: Que passarem junts doncs, una nit inolvidable, no? Doncs, disfrutant de la música, disfrutant dels 40 i podent veure, no?, artistes de gran trajectòria, de gran reconeixement, molt a prop nostre, i ho deia l'altre dia, no?, i de manera gratuïta, que jo crec que també, no?, una aposta d'aquest govern és poder donar una molt bona qualitat, no?, d'actuacions, de concerts d'aquesta magnitud, però que els diners no siguin un impediment perquè joves i no tan joves doncs puguem gaudir d'un espectacle, no?, i d'un concert, com deia, d'aquesta qualitat artística.
2: Los 40, l'emissora musical del grupo Prisa, ha confirmat que pujaran a l'escenari de Cubelles el dia 28 de juliol els artistes Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Lala Love You, Siderland, Marcos, Lau Gibert i Seaxe. L'acte també comptarà amb el DJ set de David Álvarez. Noemí Gómez, la responsable d'esdeveniments dels 40 al Penedès Garraf, ha confirmat que la gira ve acompanyada d'un equip tècnic de llum i de so que ha de permetre gaudir perfectament d'aquest espectacle.
5: El que és el muntatge principal, doncs, tenim una alta qualitat de so, ja que pues, té uns 40 kW pues, de potència i uns 2 kW de potència també en tot el que és la llum i tots els efectes de lluminositat de tot el que és el camí. Després també trobarem una pantalla al final de tota la superfície del camió, que és d'un 7x4, és a dir, uns 28 metres quadrats, on allà també es plasmaran pues, anuncis i tot el que són els logos dels 40 i tot el que és les iniciatives que es portaran a terme.
2: La cita amb Los 40 serà el dimarts 28 de juliol a partir de les 10 de la nit al Parc del Prat. L'any passat, aquest concert a Cubelles va arribar a reunir 3.500 persones, segons els organitzadors. Els castellers del Foix han descarregat castells de 6 a la festa major de Cunita aquest cap de setmana passat. La colla cubellenca ha aixecat amb solidesa una torre de 6, un 3 de 6 i un 3 de 6 amb l'agulla aquí al municipi veí. D'aquesta manera, aquest dissabte han actuat en el que era la Festa Major de Cunit, juntament també amb els castellers de Mediona i els torraires de Montblanc. La colla cubellenca ha completat una actuació sòlida amb els tres castells de 6 que hem comentat. Per les dimensions i els efectius que tenien disponibles en aquesta diada, els cubellencs han considerat que no era l'escenari més adequat per afrontar un castell de 7 i han optat per prioritzar el rodatge, especialment de la canalla, i per això han descarregat, com dèiem, aquesta torre de 6, un 3 de 6 i un 3 de 6 amb l'agulla abans de tancar l'actuació amb dos piles de 4 simultanis. L'estratègia ha permès anar ampliant la base castellera i donar oportunitats a noves incorporacions i posicions, una aposta que s'ha notat en el fet que els tres castells principals els han coronat tres enxanetes diferents. Una mostra també de la bona salut i del futur prometedor de la canalla que té la colla de Cubelles. Els castellers del Foix també han volgut agrair el suport i el bon ambient que han compartit amb els castellers de Mediona i els torraires de Montblanc, especialment per la col·laboració i l'ajuda mútua que s'han fet a les pinyes en aquesta actuació. Les altres dues colles també han ofert castells de 6 a Cunit, concretament totes dues han completat el 4 de 6, el 3 de 6 i la Torre de 6. Els castellers del Foix continuaran la seva activitat castellera aquest dissabte que ve a Masquefa, on compartiran plaça amb els xicots de Vilafranca, en una oportunitat més per continuar consolidant les estructures i continuar creixent també amb el projecte casteller cubellenc.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable i estiuenc, amb sol i cel al matí i amb alguns núvols alts o algun de baix llunyà a la tarda, amb una temperatura que serà més alta, tornar a recuperar els valors d'estiu després de que hi baixessin una mica, i hem d'esperar que avui estem entre els 22 graus llargs que hem tingut de mínima amb una nit tropical i la més alta de les temperatures nocturnes del que portem d'any, mentre que a la màxima tornarem a recuperar els 29, on ens acostarem als 30, amb una humitat força baixa. Ben feble de gregal ara al matí i moderat de xaloc a la tarda, fent que la mar estigui més moguda amb marejor i alguna àrea de maró a la tarda. Per demà esperem que el temps continuï sent estable i estiuenc, dominat pel sol, amb intervals de núvols baixos fins a mig matí, alguns núvols prims del migdia i cel més clar a la tarda, amb una temperatura que es mantindrà de nit i pujarà de dia, movent-se entre els 22 o 23 de mínima i els 30 o 31 de màxima, amb una humitat força baixa, ben feble de gregal al matí i moderat de llevant o xaloc a la tarda, fent que la mar estigui moguda amb una mica de maror. Diumenge tindrem un dia de ple estiu amb que les temperatures pugen. Es comença a parlar d'una onada de calor que ens afectarà entre diumenge i dimecres, tot i que ho hem de matitzar, perquè aquesta es notarà més a l'interior del país que no pas a les zones del litoral, i farà un dia, això sí, de rigorós estiu, amb una temperatura que pujarà i es mourà entre els 23 de mínima i els 32 o 33 de màxim, amb una humitat no gaire alta i amb xafogor moderada, ben feble de xaloc, i a la mar hi haurà marejol.
3: Ràdio Cubelles, notícies.
4: Cubelles ha viscut un cap de setmana intens amb la celebració de la Festa Jove, una iniciativa que enguany ha ofert tres propostes molt diferenciades sorgides de les mateixes demandes dels mateixos joves i adolescents del municipi. Des de l'Espai Jove s'ha fet un balanç molt positiu d'unes jornades que han combinat estratègia, activitat física i la tecnologia. Per començar, el dijous va ser la primera de les activitats, un Among Us en la vida real, una proposta molt esperada, una partida real d'aquest videojoc al pati de l'escola Charlie Rivel, una ubicació que en un principi era secreta i només coneixien els participants. Una vintena de joves van prendre part d'aquesta activitat de rol i cooperació on havien de completar diverses missions fent servir diferents elements i per aconseguir un objectiu definit, que era eliminar els impostors i els infiltrats. Després, divendres, va ser el dia de la diversió aquàtica, un dia per lluitar contra la calor. La festa es va traslladar també a l'Espai Jove, al pati de l'escola i als carrers del voltant de l'Espai Jove, amb una tarda d'inflables aquàtics per combatre les altes temperatures.

0: temperatures. L'esdeveniment va comptar amb tres atraccions: l'Splash, on calia encertar una diana per fer caure un company a l'aigua, la pista americana d'obstacles que estava instal·lada al pati de l'escola Charlie Rivel i també era apta, a més, per una competició amistosa, i després un gran tobogan aquàtic que doncs estava instal·lat al carrer aprofitant també la pendent. Txell Sastre, dinamitzador de l'Espai Jove, va valorar molt positivament l'afluència en aquesta activitat aquest divendres d'aigua a l'Espai Jove.
1: I ens va fer una bona tarda perquè hi havia núvols, no? De sobte inclús va fer quatre gotes i la veritat que va funcionar molt bé, no hi van haver grans cues, no va ser multitudinari, tot i que va estar ple i que va haver molta gent, molta afluència, però ens va agradar per això, no? Perquè hi havia 5-10 minuts de cua com a molt, però que la gent podia repetir diverses vegades totes les atraccions i al final això és el que agrada, no? Que no s'aturi tampoc l'activitat. Yeah. És veritat que hi havia molt al nostre públic, que gent hi havia molt aquests de l'ESO, no? Aquests de sortida de sisè, sortida de primària, fins a inclús, van veure joves, no? Fins a quart d'ESO, però també, evidentment, és una activitat molt popular, que ja sabíem, i hi havia doncs, gent de primària més petita i acompanyants i familiars doncs, que també s'animaven i també estiraven, també jugaven i també s'ho passaven bé.
0: La darrera jornada es va celebrar dissabte i va estar dedicada al públic gamer. L'espai va acollir des de dispositius de realitat virtual fins a consoles retro, tauletes i fins i tot jocs de taula. Els joves van competir en la sala sociocultural en diversos tornejos, Mario Kart, Rocket League i, com no, un torneig esperat per al videojoc del futbol del moment, a l'FC 26, on es van recrear competicions entre els participants. I també es van poder provar simuladors de vol, tant en avioneta com en helicòpter, que permetien sobrevolar punts emblemàtics de Cubelles, com l'església o la línia de la costa. En definitiva, una jornada diferent al que s'havia fet fins ara i que va tenir una gran acollida. Així ho explicava la mateixa Txell Sastre.
1: Sí, la veritat que ens ha agradat perquè nosaltres tendim molt ara, no? Últimament ja, bueno, sempre hem, no, l'oci saludable, a una altra manera de fer oci, no? Que no tot l'oci és sortir de festa i tot el que això implica o pot implicar, i creiem que és important també, no, donar valor a, doncs això, a què puc fer amb els amics, no? Una tarda, pues puc muntar-me un joc i jugar pel carrer en places o tal, o puc doncs això, no? Activitats d'aigua, com també hem fet, no? A vegades volei platja, futbol platja, doncs aquest oci més saludable que ha sortit així i que creiem que la veritat ha sigut una festa jove que ha agradat a molta gent, molt encertada per les calors que estem vivint també, un dia refrescant i un altre dia en una sala amb aire condicionat, que també doncs s'agraïa a la gent.
0: Amb el tancament ja de la Festa Jove i de les activitats de la programació del PAC Antiavorriment, l'Espai Jove ja es prepara per la celebració de la Teens League durant les properes dues setmanes de juliol, les activitats que posaran punt i final, ara ja sí, al curs de l'Espai Jove, que tancarà el mes d'agost per preparar-se per iniciar el setembre amb una nova aventura, en aquest cas amb un nou curs escolar.
1: I a la gent...
2: Una xerrada sobre els ports en altres èpoques obrirà la programació de la Festa Pirata. Serà aquest dijous, dia 16 de juliol, quan la rectoria acollirà aquesta conferència sobre el privilegi històric de tenir port a Cubelles, que anirà a càrrec de l'historiador Roger Benito i que ha estat organitzada amb la col·laboració del grup d'estudis cubellencs Amics del Castell. Un acte que ha de servir per posar context històric a la relació del municipi amb la pirateria i el seu passat marítim, tal com ha comentat Núria Planes, regidora de Dinamització Econòmica.
3: Els pirates estan molt vinculats al tema de Cubelles, pel tema de tenir el mar, i doncs hi ha un expert en història medieval, que és el Roger Benito, que gràcies a la col·laboració del grup d'estudis de Cubelles i Amics del Castell, doncs ens farà una conferència sobre el privilegi de tenir port aquí a Cubelles.
2: Serà a partir de divendres quan els pirates abordaran el passeig marítim de Cubelles. El transformaran en un espai temàtic amb un mercat, amb campaments, cercaviles o espectacles itinerants. Entre les activitats incloses a la programació hi haurà tallers infantils, exhibicions d'esgrima, proves de punteria pirata, construccions de xarxes de pesca o xerrades divulgatives i escenificacions relacionades amb el món dels pirates. La música també tindrà un paper destacat per animar durant tot el cap de setmana, en què hi haurà actuacions de DJs, ja fora de l'època dels pirates, i especialment dissabte a la nit, quan hi haurà una cantada d'havaneres acompanyada de rom cremat. Segons Núria Planes, l'objectiu és convertir la festa pirata en una celebració cada cop més pròpia de Cubelles, que permeti combinar el patrimoni, la cultura i la dinamització econòmica.
3: Hem fet una festa pirata amb alguna novetat, amb la sentit d'aproximar també a més públic, perquè bueno, estava molt enfocada en el públic infantil i tal, i el tema històric, però el que hem aprofitat també és per posar-hi música. Posem accions de música en tots els escenaris i donarem un caire més festiu a la festa pirata. Això seria com la novetat més de un festiu i mediterrani. Amb havaneres, amb música tradicional d'aquí i amb algun DJ, amb música, tot ambientat per fer l'aire mediterrani que li volem donar a aquesta fira pirata.
2: La regidora de Dinamització, Núria Planes, també ha confiat que aquest esdeveniment contribueixi a omplir el passeig marítim durant aquestes nits d'estiu, aquest cap de setmana que ve, i d'aquesta manera afavoreixi l'activitat dels establiments de restauració que hi ha en aquesta zona. L'Ajuntament ha convocat un ple extraordinari per acordar un debat sobre l'estat del municipi un cop l'any. La proposta, que ve dels grups i partits de l'oposició, seria establir una sessió anual on es pugui debatre sobre com avança el mandat. El ple extraordinari, en què l'únic punt serà aquest, es reunirà el dimecres de la setmana que ve a 9:45 del matí, el dia 15 de juliol, i es podrà sentir íntegrament en directe, com sempre, a Ràdio Cubelles. Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP demanaran acordar la convocatòria d'un ple extraordinari i monogràfic sobre l'estat del municipi un cop l'any i que sigui, si pot ser, sempre al mes d'abril. Fa unes setmanes, quan l'oposició va sol·licitar aquest ple extraordinari, el regidor de la CUP de Cubelles, Dani Pérez, va comentar-ne així els motius.
4: La gran majoria de municipis més avançats democràticament que Cubelles es fan un cop a l'any un ple monogràfic sobre l'estat del municipi, suposo que per explicar, perquè el govern tingui l'oportunitat d'explicar el seu pla de mandat i les accions que està fent durant aquesta legislatura. Aquí a Cubelles, doncs aquest ple no existeix, no hi és. Esperem que amb el nou ROM es pugui crear i es pugui acordar de fer-lo, però mentrestant aquest ROM no arriba, o no arribarà mai, doncs i veient que totes les preguntes, instàncies i mocions que entrem al ple municipal o a l'Ajuntament tampoc se'ns dona resposta, doncs al final hem decidit elevar-ho un pas més i que siguin en aquest ple municipal on l'Ajuntament i el govern tingui l'oportunitat, si vol, d'explicar.
2: Fins ara, des del govern local, format per Unitat Cubellenca, el PSC i Cubelles en Comú, no s'ha expressat públicament cap comentari sobre la seva posició davant d'aquesta proposta. El ple extraordinari, en què s'haurà d'acordar o no la celebració de plens sobre l'estat del municipi, es reunirà aquest dimecres que ve, 15 de juliol, a partir de 2:15 del matí, i es podrà seguir en directe als canals habituals de Ràdio Cubelles. Narcís Pineda serà candidat a l'alcaldia de Cubelles per quarta vegada consecutiva. Cubelles en Comú l'ha escollit aquest cap de setmana passat com a cap de llista per les eleccions municipals del 2027. La decisió l'ha pres una assemblea celebrada aquest diumenge al casal d'avis municipal amb les persones inscrites als comuns a Cubelles. El mateix Narcís Pineda ha anunciat la decisió com a cap de llista el 2027 amb unes declaracions que han penjat a les xarxes socials del partit.
5: Hem celebrat l'assemblea per decidir el nou candidat a les eleccions municipals del 2027. Hem fet un procés des de Cubelles en Comú de primàries i jo, Narcís Pineda, he tornat a presentar candidatura per ser el candidat a les properes eleccions municipals. Els meus companys han refrendat amb la seva votació que jo torni a ser candidat al 2027, el qual ho vull comunicar a la ciutadania de Cubelles perquè ara començarem ja en rondes i començarem a buscar informació per poder fer el nostre programa electoral de cara a la millora del nostre poble, de Cubelles, que és un programa que ha de ser d'ara i de futur per la nostra població.
2: A la reunió d'aquest cap de setmana hi ha participat Claudio Carmona Vargas, membre de la Direcció Executiva Nacional i responsable de l'àrea de municipalisme de Catalunya en Comú, qui també s'ha expressat així en un vídeo a les xarxes socials del partit.
6: Des de Catalunya en Comú celebrem l'elecció del Narcís Pineda com a pròxim candidat a les eleccions municipals aquí a Cubelles. Hem seguit de prop el procés d'elecció del candidat, aprovat per l'Assemblea avui dissabte, i hem de celebrar aquesta elecció perquè el Narcís és molt bona opció per donar confiança i seguretat als electors d'esquerres progressistes preocupats per la millora de Cubelles i per, sobretot, protegir la convivència i la cohesió social en aquest municipi. Per tant, molta força als companys i companyes de Cubelles, molt encerts i felicitats per l'elecció d'aquest excel·lent candidat.
2: La trajectòria política amb representació a l'Ajuntament de Narcís Pineda i Oliva va començar la legislatura 2007-2011, quan va entrar com a regidor del grup d'Iniciativa per Catalunya Verds, que aleshores formava part de l'oposició. L'any 2011, la candidatura del seu partit, encapçalada per Mònica Miquel, va guanyar les eleccions i va formar govern amb diferents pactes fins al 2015. En les eleccions del 2015, Pineda va passar a ser el cap de llista d'Iniciativa per Catalunya Verds i va obtenir representació. Després del procés de transformació de tot aquest espai polític i ja sota la denominació de Cubelles en Comú, Narcís Pineda va repetir com a alcaldable en les eleccions del 2019 i també les del 2023, obtenint representació també en totes dues ocasions. Així doncs, després de la decisió d'aquest cap de setmana, serà la quarta vegada consecutiva que en Narcís Pineda es presenta com a candidat a l'alcaldia de Cubelles. Aquest cap de setmana de l'11 i 12 de juliol s'ha complert un any de la històrica riuada del Foix del juliol de 2025, un fenomen extrem que no s'havia patit al municipi des de feia més de 30 anys, amb la riuada del 1994 en la memòria com un altre fenomen que va patir la vila històric en el seu dia en relació amb el riu Foix. Per analitzar com ha evolucionat l'entorn i quina és la situació actual de la desembocadura del Foix, Ràdio Cubelles ha entrevistat a Aaron Marcos, que és el responsable de l'empresa climètica encarregada de la gestió d'aquest espai natural. La crescuda de l'aigua d'aquell dia va transformar radicalment la fisonomia de la desembocadura, segons Marcos, tot i que els canvis físics i erosius són propis de la dinàmica natural d'un riu, el problema principal que queda encara actualment d'aquella riuada és la desaparició de la infraestructura d'ús públic, és a dir, les passeres i els ponts de fusta que hi havia a l'interior de la desembocadura. Això ha provocat que molts visitants durant aquest últim any hagin optat per creuar a través de la platja protegida o per altres zones que són un espai natural protegit i tancat. A més, s'ha posat en perill, creu, fins i tot zones vitals per la cria d'espècies d'aus vulnerables. Aaron Marcos, de Climètica.
7: Bueno, nosaltres, com a gestors també d'infraestructura d'ús públic de la desembocadura, que, perquè ens entenem la passera i els ponts, és el que una mica, el que nosaltres anomenem una infraestructura d'ús públic, clar, doncs és evident que va desaparèixer, no? Això condiciona totalment l'espai a nivell d'ús públic. Per què? Perquè la gent tenia un costum de passar per allà i ara no hi és. I el correcte, el que s'ha de fer és anar al pont del carrer Lleida, que és el que està més cap a l'interior. Què està fent la gent? Què va començar a fer? Començar a passar per la platja. Això és un impacte molt gran per la fauna. No es pot passar per aquella platja. Aquella platja és de les poques del litoral català que està protegida i que no es pot passar perquè crin espècies protegides, precisament. I, clar, hem tingut i tenim a dia d'avui molta feina intentant que la gent no passi per allà perquè és el principal canvi.
2: Durant l'entrevista, que es pot recuperar en qualsevol moment a radiocubelles.cat, Aaron Marcos, de Climètica, ha recordat que el riu Foix no és una riera, sinó un riu sec a causa de la regulació que exerceix la presa del pantà. Tot i que durant els mesos posteriors a la Dana es va fer una gestió que considera notable de l'aigua, amb buidatges preventius, amb antelació a les alertes meteorològiques, sí que apunta que des de fa un parell de mesos s'ha anat reduint el cabal ambiental, que ara és només de 40 litres per segon, una quantitat que els experts consideren escassa i insuficient per la recuperació plena del riu.
7: És prioritari augmentar el cabal ambiental. Per què? Perquè, entre altres coses, això ajudaria a que el riu es recuperés, a que la desembocadura hi hagués més aigua i a una mica pues, ajudar tota la fauna que viu al riu. Els dies aquests que van baixar aigua, que em deies que era un riu, que van ser dies preciosos. Per la gent que estimem el riu Foix, van ser, anaves per Roca Crespa, fins i tot es va trobar una nútria. Un dia amb un bon amic d'aquí de Cubelles passejàvem per la Xuriguera i vam veure un ramat de cabirols banyant-se al riu, perquè ens entenguem, la Xuriguera està per sota de la presa, hi havia aigua constant. Bueno, allò estava ple de vida, no? Hi havia anguiles després en perill d'extinció, pel riu, bueno, era idíl·lic.
2: Fins i tot ara, on Marcos apunta que, segons la directiva actual de l'aigua, el curs del riu hauria de passar per davant de l'ús dels regants. Aquí se'ls haurien d'oferir altres opcions, com ara l'ús d'aigua de les depuradores.
7: Creiem també, perquè hi ha una política de mantenir la comunitat de regants, però per nosaltres, des d'un punt de vista legal, exclusivament, la directiva d'aigües és molt clara. Primer és el cabal del riu i després els usos, els que siguin. Però primer és el cabal del riu. I manifestament és insuficient perquè no hi ha cabal. O sigui, hi ha un cabal mínim, però aquest cabal no és continu i es podria augmentar. Entrarien en entredit la possibilitat de regar dels regants de regants? És cert, segurament es veuria compromesa. Però això no ha de perquè ser allà, però sí que hi ha d'haver un horitzó on això sigui una realitat i mitigar aquestes dificultats que pot tenir la comunitat de regants es pot fer de moltes maneres.
2: De cara a un futur més o menys pròxim, segons ha explicat Aaron Marcos, l'Ajuntament ha sol·licitat una subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua per realitzar millores hidràuliques i una gestió selectiva de la vegetació exòtica, unes feines que es volen fer a partir d'aquest mes d'octubre. Així mateix, el projecte de reconstrucció de la passera i dels ponts de fusta per part del Ministeri hauria de preveure la instal·lació d'un apantallament visual, una mesura que serviria com a barrera per minimitzar les molèsties que el pas de vianants pugui causar a la fauna local, i es garantiria d'aquesta manera un equilibri entre l'ús públic de l'espai per poder creuar d'una banda a l'altra i la conservació del medi natural. Aaron Marcos, responsable de Climètica.
7: La passera potser fer-la una mica més apartada de la línia de mar, però en consonància amb el passeig marítim, i els ponts amb el traçat que tenien, però amb un apantallament. Un apantallament és una barrera visual entre la fauna i les persones que hi passaven.
2: D'altra banda, segons ha informat l'Agència Catalana de l'Aigua a Ràdio Cubelles, s'està treballant en un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament per redactar el projecte constructiu de les actuacions prioritzades per l'ACA i establir-ne el finançament en relació a evitar futures inundacions a la part baixa del riu Foix. El projecte de garantir el drenatge del marge esquerre i analitzar el pas sota el pont ferroviari per la seva incidència hidràulica. També inclou aquest projecte la construcció de 3 motes, 2 anirien al marge esquerre i una al marge dret fins a la desembocadura. Els castellers del Foix han descarregat castells de 6 a la festa major de Cunit aquest cap de setmana passat. La colla cubellenca ha aixecat amb solidesa una torre de 6, un 3 de 6 i un 3 de 6 amb l'agulla aquí al municipi veí. D'aquesta manera, aquest dissabte han actuat en el que era la festa major de Cunit, juntament també amb els castellers de Mediona i els torraires de Montblanc. La colla cubellenca ha completat una actuació sòlida amb els 3 castells de 6 que hem comentat. Per les dimensions i els efectius que tenien disponibles en aquesta diada, els cubellencs han considerat que no era l'escenari més adequat per afrontar un castell de 7 i han optat per prioritzar el rodatge, especialment de la canalla, i per això han descarregat, com dèiem, aquesta torre de 6, un 3 de 6 i un 3 de de 6 amb l'agulla abans de tancar l'actuació amb dos pilars de 4 simultanis. L'estratègia ha permès anar ampliant la base castellera i donar oportunitats a noves incorporacions i posicions, una aposta que s'ha notat en el fet que els tres castells principals els han coronat tres enxanetes diferents, una mostra també de la bona salut i del futur prometedor de la canalla que té la colla de Cubelles. Els castellers del Foix també han volgut agrair el suport i el bon ambient que han compartit amb els castellers de Mediona i els torraires de Montblanc, especialment per la col·laboració i l'ajuda mútua que s'han fet a les pinyes en aquesta actuació. Les altres dues colles també han ofert castells de 6 a Cunit, concretament totes dues han completat el 4 de 6, el 3 de 6 i la Torre de 6. Els castellers del Foix continuaran la seva activitat castellera aquest dissabte que ve a Masquefa, on compartiran plaça amb els xicots de Vilafranca, en una oportunitat més per continuar consolidant les estructures i continuar creixent també amb el projecte casteller cubellenc. El govern local aposta per Los 40 Summer Life per dinamitzar la zona de les Salines, atraure visitants dels municipis propers i al mateix temps ampliar l'oferta cultural de Cubelles. Recordem que el 28 de juliol actuaran a Cubelles Álvaro de Luna, Leire Martínez, Vico o el grup català Siderland, entre d'altres artistes. L'Ajuntament, doncs, torna a col·laborar aquest 2026 en la gira Summer Life que organitzen Los 40 i que tindrà dues parades a Catalunya. Una serà la d'aquí a Cubelles i una altra a Salou. Segons els representants del govern local, Núria Planes, regidora de Dinamització, i Pau Rodríguez, regidor de Joventut, l'experiència de l'any passat els va semblar positiva i per això han decidit repetir-la. Ho consideren una aposta per atraure visitants dels municipis veïns i per dinamitzar econòmicament la zona del Passeig de la Marina, més o menys pròxima al concert, i que aquest any està especialment afectada per les obres d'Endesa. Així ho ha explicat la regidora Núria Planes.
3: Apostem per aquest tipus d'esdeveniment perquè és una manera de que les pobles del voltant vinguin a Cubelles, coneixin Cubelles, doncs vinguin a sopar abans del concert i que al final es consolidi aquesta visita, que no cal anar a Barcelona per anar a grans concerts, perquè a Cubelles tenim concerts de qualitat.
2: El regidor de Joventut, Pau Rodríguez, a més, creu que és un concert que amplia l'oferta musical dirigida a un públic de totes les edats, però sobretot als joves.
8: Que passarem junts doncs, una nit inolvidable, no? Doncs, disfrutant de la música, disfrutant dels 40 i podent veure, no?, artistes de gran trajectòria, de gran reconeixement, molt a prop nostre, i ho deia l'altre dia, no?, i de manera gratuïta, que jo crec que també, no?, una aposta d'aquest govern és poder donar una molt bona qualitat, no?, d'actuacions, de concerts d'aquesta magnitud, però que els diners no siguin un impediment perquè joves i no tan joves doncs puguem gaudir d'un espectacle, no?, i d'un concert, com deia, d'aquesta qualitat artística.
2: Los 40, l'emissora musical del grup Prisa, ha confirmat que pujaran a l'escenari de Cubelles el dia 28 de juliol els artistes Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Lala Love You, Siderland, Marcos, Lau Givert i Seaxe. L'acte també comptarà amb el DJ set de David Álvarez. Noemí Gómez, la responsable d'esdeveniments dels 40 al Penedès Garraf, ha confirmat que la gira ve acompanyada d'un equip tècnic de llum i de so que ha de permetre gaudir perfectament d'aquest espectacle.
9: El que és el muntatge principal, doncs, tenim una alta qualitat de so, ja que pues, té uns 40 kW pues, de potència i uns 2 kW de potència també en tot el que és la llum i tots els efectes de lluminositat de tot el que és el camió. Després també trobarem una pantalla al final de tota la superfície del camió, que és d'un 7x4, és a dir, uns 28 metres quadrats, on allà també es plasmaran pues, anuncis i tot el que són els logos dels 40 i tot el que és les iniciatives que es portaran a terme.
2: La cita amb Los 40 serà el dimarts 28 de juliol a partir de les 10 de la nit al Parc del Prat. L'any passat, aquest concert a Cubelles va arribar a reunir 3.500 persones, segons els organitzadors. I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
10: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
11: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
12: Hola, hola, hola. Tornem a estar aquí amb les ovelles negres.
13: Sí, ens trobem a la secció d'Alcohòlics Anònims, avui en companyia del Lluís, benvingut. I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai, al cap i a la fi.
11: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Anita.
1: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.

Fins aviat. Oh, vaja, què voldran dir amb aquest títol? En qualsevol cas, seguim. Per si no ho sabies, el Déu significa algo així com d'acord, adéu. I us asseguro que aquest grup no us defraudarà. Estarà arrasant per totes les pistes de ball del país. Ostres, com sona això, gent!

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable i estiuenc, amb sol i cel al matí i amb alguns núvols alts o algun de baix llunyà a la tarda, amb una temperatura que serà més alta, tornar a recuperar els valors d'estiu després de que hi baixessin una mica, i hem d'esperar que avui estem entre els 22 graus llargs que hem tingut de mínima amb una nit tropical i la més alta de les temperatures nocturnes del que portem d'any, mentre que a la màxima tornarem a recuperar els 29, o ens acostarem als 30, amb una humitat força baixa. Ben feble de gregal ara al matí i moderat de xaloc a la tarda, fent que la mar estigui més moguda amb marejor i alguna àrea de maró a la tarda. Per demà esperem que el temps continuï sent estable i estiuenc, dominat pel sol, amb intervals de núvols baixos fins a mig matí, alguns núvols prims del migdia i cel més clar a la tarda, amb una temperatura que es mantindrà de nit i pujarà de dia, movent-se entre els 22 o 23 de mínima i els 30 o 31 de màxima, amb una humitat força baixa, ben feble de gregal al matí i moderat de llevant o xaloc a la tarda, fent que la mar estigui moguda amb una mica de maró. Diumenge tindrem un dia de ple estiu amb que les temperatures pugen. Es comença a parlar d'una onada de calor que ens afectarà entre diumenge i dimecres, tot i que ho hem de matitzar, perquè aquesta es notarà més a l'interior del país que no pas a les zones del litoral, i farà un dia, això sí, de rigorós estiu, amb una temperatura que pujarà i es mourà entre els 23 de mínima i els 32 o 33 de màxim, amb una humitat no gaire alta i amb xafogor moderada, ben feble de xaloc, i a la mar hi haurà marejol.
3: Ràdio Cubelles, notícies.
4: Cubelles ha viscut un cap de setmana intens amb la celebració de la Festa Jove, una iniciativa que enguany ha ofert tres propostes molt diferenciades sorgides de les mateixes demandes dels mateixos joves i adolescents del municipi. Des de l'Espai Jove s'ha fet un balanç molt positiu d'unes jornades que han combinat estratègia, activitat física i la tecnologia. Per començar, el dijous va ser la primera de les activitats, un Among Us en la vida real, una proposta molt esperada, una partida real d'aquest videojoc al pati de l'escola Charlie Rivel, una ubicació que en un principi era secreta i només coneixien els participants. Una vintena de joves van prendre part d'aquesta activitat de rol i cooperació on havien de completar diverses missions, fent servir diferents elements i per aconseguir un objectiu definit, que era eliminar els impostors i els infiltrats. Després, divendres, va ser el dia de la diversió aquàtica, un dia per lluitar contra la calor. La festa es va traslladar també a l'Espai Jove, al pati de l'escola i als carrers del voltant de l'Espai Jove, amb una tarda d'inflables aquàtics per combatre les altes temperatures. L'esdeveniment va comptar amb tres atraccions: l'Splash, on calia encertar una diana per fer caure un company a l'aigua, la pista americana d'obstacles que estava instal·lada al pati de l'escola Charlie Rivel i també era apta, a més, per una competició amistosa, i després un gran tobogan aquàtic que estava instal·lat al carrer aprofitant també la pendent. Txell Sastre, dinamitzador de l'Espai Jove, va valorar molt positivament l'afluència en aquesta activitat aquest divendres d'aigua a l'Espai Jove.
5: I ens va fer una bona tarda perquè hi havia núvols, no? De sobte inclús va fer quatre gotes i la veritat que va funcionar molt bé, no hi van haver grans cues, no va ser multitudinari, tot i que va estar ple i que va haver molta gent, molta afluència, però ens va agradar per això, no? Perquè hi havia 5-10 minuts de cua com a molt, però que la gent podia repetir diverses vegades totes les atraccions i al final això és el que agrada, no? Que no s'aturi tampoc l'activitat. Yeah. És veritat que hi havia molt al nostre públic, que hi havia molt aquests de l'ESO, no? Aquests de sortida de sisè, sortida de primària, fins a inclús, van veure joves, no? Fins a quart d'ESO, però també, evidentment, és una activitat molt popular, que ja sabíem, i hi havia doncs, gent de primària més petita i acompanyants i familiars doncs, que també s'animaven i també es tiraven, també jugaven i també s'ho passaven bé.
4: La darrera jornada es va celebrar dissabte i va estar dedicada al públic gamer. L'espai va acollir des de dispositius de realitat virtual fins a consoles retro, tauletes i fins i tot jocs de taula. Els joves van competir en la sala sociocultural en diversos tornejos, Mario Kart, Rocket League i, com no, un torneig esperat per al videojoc del futbol del moment, l'FC 26, on es van recrear competicions entre els participants. I també es van poder provar simuladors de vol, tant en avioneta com en helicòpter, que permetien sobrevolar punts emblemàtics de Cubelles, com l'església o la línia de la costa. En definitiva, una jornada diferent al que s'havia fet fins ara i que va tenir una gran acollida. Així ho explicava la mateixa Txell Sastre.
5: Sí, la veritat que ens ha agradat perquè nosaltres tendim molt ara, no? Últimament ja, bueno, sempre hem, no? L'oci saludable, a una altra manera de fer oci, no? Que no tot l'oci és sortir de festa i tot el que això implica o pot implicar, i creiem que és important també, no? Donar valor a, doncs això, a què puc fer amb els amics, no? Una tarda, doncs puc muntar-me un joc i jugar pel carrer en places o tal, o puc, doncs, això, no? Activitats d'aigua, com també hem fet, no? A vegades volei platja, futbol platja, doncs aquest oci més saludable que ha sortit així i que creiem que la veritat ha sigut una festa jove que ha agradat a molta gent, molt encertada per les calors que estem vivint també, un dia refrescant i un altre dia en una sala amb aire condicionat, que també s'agraïa doncs, a la gent.
4: Amb el tancament ja de la festa jove i de les activitats de la programació del PAC antiavorriment, l'Espai Jove ja es prepara per la celebració de la Teens League durant les properes dues setmanes de juliol, les activitats que posaran punt i final, ara ja sí, al curs de l'Espai Jove, que tancarà el mes d'agost per preparar-se per iniciar el setembre amb una nova aventura, en aquest cas amb un nou curs escolar.
5: I a la gent...
0: Una xerrada sobre els ports en altres èpoques obrirà la programació de la Festa Pirata. Serà aquest dijous, dia 16 de juliol, quan la rectoria acollirà aquesta conferència sobre el privilegi històric de tenir port a Cubelles, que anirà a càrrec de l'historiador Roger Benito i que ha estat organitzada amb la col·laboració del grup d'estudis cubellencs Amics del Castell. Un acte que ha de servir per posar context històric a la relació del municipi amb la pirateria i el seu passat marítim, tal com ha comentat Núria Planes, regidora de Dinamització Econòmica.
6: Els pirates estan molt vinculats al tema de Cubelles pel tema de tenir el mar i doncs hi ha un expert en història medieval que és el Roger Benito que gràcies a la col·laboració del grup d'estudis de Cubelles i Amics del Castell doncs ens farà una conferència sobre el privilegi de tenir port aquí a Cubelles.
0: Serà a partir de divendres quan els pirates abordaran el passeig marítim de Cubelles. El transformaran en un espai temàtic amb un mercat, amb campaments, cercaviles o espectacles itinerants. Entre les activitats incloses a la programació hi haurà tallers infantils, exhibicions d'esgrima, proves de punteria pirata, construccions de xarxes de pesca o xerrades divulgatives i escenificacions relacionades amb el món dels pirates. La música també tindrà un paper destacat per animar durant tot el cap de setmana, en què hi haurà actuacions de DJs, ja fora de l'època dels pirates, i especialment dissabte a la nit, quan hi haurà una cantada d'havaneres acompanyada de rom cremat. Segons Núria Planes, l'objectiu és convertir la festa pirata en una celebració cada cop més pròpia de Cubelles, que permeti combinar el patrimoni, la cultura i la dinamització econòmica.
6: Hem fet una festa pirata amb alguna novetat, amb la sentit d'aproximar també a més públic perquè bueno, estava molt enfocada amb el públic infantil i tal i el tema històric, però el que hem aprofitat també és per posar-hi música. Posem accions de música en tots els escenaris i donarem un caire més festiu a la festa pirata. Això seria com la novetat més de un festiu i mediterrani. Amb habaneres, amb música tradicional d'aquí i amb algun DJ, amb música, tot ambientat per fer l'aire mediterrani que li volem donar a aquesta fira pirata.
0: La regidora de Dinamització, Núria Planes, també ha confiat que aquest esdeveniment contribueixi a omplir el passeig marítim durant aquestes nits d'estiu, aquest cap de setmana que ve, i d'aquesta manera afavoreixi l'activitat dels establiments de restauració que hi ha en aquesta zona. L'Ajuntament ha convocat un ple extraordinari per acordar un debat sobre l'estat del municipi un cop l'any. La proposta, que ve dels grups i partits de l'oposició, seria establir una sessió anual on es pugui debatre sobre com avança el mandat. El ple extraordinari, en què l'únic punt serà aquest, es reunirà el dimecres de la setmana que ve a 9:45 del matí, el dia 15 de juliol, i es podrà sentir íntegrament en directe, com sempre, a Ràdio Cubelles. Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP demanaran acordar la convocatòria d'un ple extraordinari i monogràfic sobre l'estat del municipi un cop l'any i que sigui, si pot ser, sempre al mes d'abril. Fa unes setmanes, quan l'oposició va sol·licitar aquest ple extraordinari, el regidor de la CUP de Cubelles, Dani Pérez, va comentar-ne així els motius.
7: La gran majoria de municipis més avançats demogràficament que Cubelles es fan un cop l'any un ple monogràfic sobre l'estat del municipi, suposo que per explicar, perquè el govern tingui l'oportunitat d'explicar el seu pla de mandat i les accions que està fent durant aquesta legislatura. Aquí a Cubelles, doncs aquest ple no existeix, no hi és. Esperem que amb el nou ROM es pugui crear i es pugui acordar de fer-lo, però mentrestant aquest ROM no arriba, o aquest nou ROM no arriba o no arribarà mai, doncs, i veient que totes les preguntes, instàncies i mocions que entrem al ple municipal o a l'Ajuntament tampoc se'ns dona resposta, doncs al final hem decidit elevar-ho un pas més i que sigui en aquest ple municipal on l'Ajuntament i el govern tinguin l'oportunitat, si vol, d'explicar.
0: Fins ara, des del govern local, format per Unitat Cubellenca, el PSC i Cubelles en Comú, no s'ha expressat públicament cap comentari sobre la seva posició davant d'aquesta proposta. El ple extraordinari, en què s'haurà d'acordar o no la celebració de plens sobre l'estat del municipi, es reunirà aquest dimecres que ve, 15 de juliol, a partir de 9:45 del matí, i es podrà seguir en directe als canals habituals de Ràdio Cubelles. Narcís Pineda serà candidat a l'alcaldia de Cubelles per quarta vegada consecutiva. Cubelles en Comú l'ha escollit aquest cap de setmana passat com a cap de llista per les eleccions municipals del 2027. La decisió l'ha pres una assemblea celebrada aquest diumenge al Casal d'Avis Municipal amb les persones inscrites als comuns a Cubelles. El mateix Narcís Pineda ha anunciat la decisió com a cap de llista el 2027 amb unes declaracions que han penjat a les xarxes socials del partit.
8: Hem celebrat l'assemblea per decidir el nou candidat a les eleccions municipals del 2027. Hem fet un procés des de Cubelles en Comú de primàries i jo, Narcís Pineda, he tornat a presentar candidatura per ser el candidat a les properes eleccions municipals. Els meus companys han refrendat amb la seva votació que jo torni a ser candidat al 2027, el qual ho vull comunicar a la ciutadania de Cubelles perquè ara començarem ja en rondes i començarem a buscar informació per poder fer el nostre programa electoral de cara a la millora del nostre poble, de Cubelles, que és un programa que ha de ser d'ara i de futur per la nostra població.
0: A la reunió d'aquest cap de setmana hi ha participat Claudio Carmona Vargas, membre de la Direcció Executiva Nacional i responsable de l'àrea de municipalisme de Catalunya en Comú, qui també s'ha expressat així en un vídeo a les xarxes socials del partit.
9: Des de Catalunya en Comú celebrem l'elecció del Narcís Pineda com a pròxim candidat a les eleccions municipals aquí a Cubelles. Hem seguit de prop el procés d'elecció del candidat, aprovat per l'Assemblea avui dissabte, i hem de celebrar aquesta elecció perquè el Narcís és molt bona opció per donar confiança i seguretat als electors d'esquerres, progressistes, preocupats per la millora de Cubelles i per, sobretot, protegir la convivència i la cohesió social en aquest municipi. Per tant, molta força als companys i companyes de Cubelles, molt encerts i felicitats per l'elecció d'aquest excel·lent candidat.
0: La trajectòria política amb representació a l'Ajuntament de Narcís Pineda i Oliva va començar la legislatura 2007-2011, quan va entrar com a regidor del grup d'Iniciativa per Catalunya Verds, que aleshores formava part de l'oposició. L'any 2011, la candidatura del seu partit, encapçalada per Mònica Miquel, va guanyar les eleccions i va formar govern amb diferents pactes fins al 2015. En les eleccions del 2015, Pineda va passar a ser el cap de llista d'Iniciativa per Catalunya Verds i va obtenir representació. Després del procés de transformació de tot aquest espai polític i ja sota la denominació de Cubelles en Comú, Narcís Pineda va repetir com a alcaldable en les eleccions del 2019 i també les del 2023, obtenint representació també en totes dues ocasions. Així doncs, després de la decisió d'aquest cap de setmana, serà la quarta vegada consecutiva que en Narcís Pineda es presenta com a candidat a l'alcaldia de Cubelles. Aquest cap de setmana de l'11 i 12 de juliol s'ha complert un any de la històrica riuada del Foix del juliol de 2025, un fenomen extrem que no s'havia patit al municipi des de feia més de 30 anys, amb la riuada del 1994 en la memòria com un altre fenomen que va patir la vila històric en el seu dia en relació amb el riu Foix. Per analitzar com ha evolucionat l'entorn i quina és la situació actual de la desembocadura del Foix, Ràdio Cubelles ha entrevistat a Aaron Marcos, que és el responsable de l'empresa climètica encarregada de la gestió d'aquest espai natural. La crescuda de l'aigua d'aquell dia va transformar radicalment la fisonomia de la desembocadura. Segons Marcos, tot i que els canvis físics i erosius són propis de la dinàmica natural d'un riu, el problema principal que queda encara actualment d'aquella riuada és la desaparició de la infraestructura d'ús públic, és a dir, les passeres i els ponts de fusta que hi havia a l'interior de la desembocadura. Això ha provocat que molts visitants durant aquest últim any hagin optat per creuar a través de la platja protegida o per altres zones que són un espai natural protegit i tancat. A més, s'ha posat en perill, creu, fins i tot zones vitals per la cria d'espècies d'aus vulnerables. Aaron Marcos, de Climètica.
10: Bueno, nosaltres, com a gestors també d'infraestructura d'ús públic de la desembocadura, que, perquè ens entenem la passera i els ponts, és el que una mica el que nosaltres anomenem la infraestructura d'ús públic, clar, doncs és evident que va desaparèixer, no? Això condiciona totalment l'espai a nivell d'ús públic. Per què? Perquè la gent tenia un costum de passar per allà i ara no hi és. I el correcte, el que s'ha de fer és anar al pont del carrer Lleida, que és el que està més cap a l'interior. Què està fent la gent? Què va començar a fer? Començar a passar per la platja. Això és un impacte molt gran per la fauna. No es pot passar per aquella platja. Aquella platja és de les poques del litoral català que està protegida i que no es pot passar perquè criïn espècies protegides, precisament. I, clar, hem tingut i tenim a dia d'avui molta feina intentant que la gent no passi per allà, perquè és el principal canvi.
0: Durant l'entrevista, que es pot recuperar en qualsevol moment a radiocubelles.cat, Aaron Marcos, de Climètica, ha recordat que el riu Foix no és una riera, sinó un riu sec a causa de la regulació que exerceix la presa del pantà. Tot i que durant els mesos posteriors a la Dana es va fer una gestió que considera notable de l'aigua, amb buidatges preventius, amb antelació a les alertes meteorològiques, sí que apunta que des de fa un parell de mesos s'ha anat reduint el cabal ambiental, que ara és només de 40 litres per segon, una quantitat que els experts consideren escassa i insuficient per la recuperació plena del riu.
10: És prioritari augmentar el cabal ambiental. Per què? Perquè, entre altres coses, això ajudaria a que el riu es recuperés, a que la desembocadora hi hagués més aigua i a una mica pues, ajudar tota la fauna que viu al riu. Els dies aquests que van baixar aigua, que em deies que era un riu, que van ser dies preciosos. Per la gent que estimem el riu Foix, van ser, anaves per Roca Crespa, fins i tot es va trobar una nútria. Un dia amb un bon amic d'aquí de Cubelles passejàvem per la Xuriguera i vam veure un ramat de cabirols banyant-se al riu, perquè ens entenguem, la Xuriguera està per sota de la presa, hi havia aigua constant. Bueno, allò estava ple de vida, no? Hi havia anguiles després en perill d'extinció, pel riu, bueno, era idíl·lic.
0: Fins i tot Aaron Marcos apunta que, segons la directiva actual de l'aigua, el curs del riu hauria de passar per davant de l'ús dels regants. Aquí se'ls haurien d'oferir altres opcions, com ara l'ús d'aigua de les depuradores.
10: Creiem també perquè hi ha una política de mantenir la comunitat de regants, però per nosaltres, des d'un punt de vista legal, exclusivament, la directiva d'aigües és molt clara. Primer és el cabal del riu i després els usos, els que siguin. Però primer és el cabal del riu. I manifestament és insuficient perquè no hi ha cabal. O sigui, hi ha un cabal mínim, però aquest cabal no és continu i es podria augmentar. Entrarien en entredit la possibilitat de regar dels la comunitat de regants? És cert, segurament es veuria compromesa. Però això no va ha de perquè ser allà, però sí que hi ha d'haver un horitzó on això sigui una realitat i mitigar aquestes, aquestes dificultats que pot tenir la comunitat de regants es pot fer de moltes maneres.
0: De cara a un futur més o menys pròxim, segons ha explicat Aaron Marcos, l'Ajuntament ha sol·licitat una subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua per realitzar millores hidràuliques i una gestió selectiva de la vegetació exòtica, unes feines que es volen fer a partir d'aquest mes d'octubre. Així mateix, el projecte de reconstrucció de la passera i dels ponts de fusta per part del Ministeri hauria de preveure la instal·lació d'un apantallament visual, una mesura que serviria com a barrera per minimitzar les molèsties que el pas de vianants pugui causar a la fauna local, i es garantiria d'aquesta manera un equilibri entre l'ús públic de l'espai per poder creuar d'una banda a l'altra i la conservació del medi natural. Aaron Marcos, responsable de Climètica.
10: La passera potser fer-la una mica més apartada de la línia de mar, però en consonància amb el passeig marítim, i els ponts amb el traçat que tenien, però amb un apantallament. Un apantallament és una barrera visual entre la fauna i les persones que hi passaven.
0: D'altra banda, segons ha informat l'Agència Catalana de l'Aigua a Ràdio Cubelles, s'està treballant en un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament per redactar el projecte constructiu de les actuacions prioritzades per l'ACA i establir-ne el finançament en relació a evitar futures inundacions a la part baixa del riu Foix. El projecte de garantir el drenatge del marge esquerre i analitzar el pas sota el pont ferroviari per la seva incidència hidràulica. També inclou aquest projecte la construcció de 3 motes, 2 anirien al marge esquerre i una al marge dret fins a la desembocadura. Els castellers del Foix han descarregat castells de 6 a la festa major de Cunita aquest cap de setmana passat. La colla cubellenca ha aixecat amb solidesa una torre de 6, un 3 de 6 i un 3 de 6 amb l'agulla aquí al municipi veí. D'aquesta manera, aquest dissabte han actuat en el que era la festa major de Cunit, juntament també amb els castellers de Mediona i els torraires de Montblanc. La colla cubellenca ha completat una actuació sòlida amb els 3 castells de 6 que hem comentat. Per les dimensions i els efectius que tenien disponibles en aquesta diada, els cubellencs han considerat que no era l'escenari més adequat per afrontar un castell de 7 i han optat per prioritzar el rodatge, especialment de la canalla, i per això han descarregat, com dèiem, aquesta torre de 6, un 3 de 6 i un 3 de 6 amb l'agulla abans de tancar l'actuació amb 2 pilars de 4 simultanis. L'estratègia ha permès anar ampliant la base castellera i donar oportunitats a noves incorporacions i posicions, una aposta que s'ha notat en el fet que els 3 castells principals els han coronat 3 enxanetes diferents, una mostra també de la bona salut i del futur prometedor de la canalla que té la colla de Cubelles. Els castellers del Foix també han volgut agrair el suport i el bon ambient que han compartit amb els castellers de Mediona i els torraires de Montblanc, especialment per la col·laboració i l'ajuda mútua que s'han fet a les pinyes en aquesta actuació. Les altres dues colles també han ofert castells de 6 a Cunit, concretament totes dues han completat el 4 de 6, el 3 de 6 i la torre de 6. Els castellers del Foix continuaran la seva activitat castellera aquest dissabte que ve a Masquefa, on compartiran plaça amb els xicots de Vilafranca, en una oportunitat més per continuar consolidant les estructures i continuar creixent també amb el projecte casteller cubellenc. El govern local aposta per Los 40 Summer Life per dinamitzar la zona de les Salines, atraure visitants dels municipis propers i al mateix temps ampliar l'oferta cultural de Cubelles. Recordem que el 28 de juliol actuaran a Cubelles Álvaro de Luna, Leire Martínez, Vico o el grup català Siderland, entre d'altres artistes. L'Ajuntament, doncs, torna a col·laborar aquest 2026 en la gira Summer Life que organitzen Los 40 i que tindrà dues parades a Catalunya. Una serà la d'aquí a Cubelles i una altra a Salou. Segons els representants del govern local, Núria Planes, regidora de Dinamització, i Pau Rodríguez, regidor de Joventut, l'experiència de l'any passat els va semblar positiva i per això han decidit repetir-la. Ho consideren una aposta per atraure visitants dels municipis veïns i per dinamitzar econòmicament la zona del Passeig de la Marina, més o menys pròxima al concert, i que aquest any està especialment afectada per les obres d'Endesa. Així ho ha explicat la regidora Núria Planes.
6: Apostem per aquest tipus d'esdeveniment perquè és una manera de que les pobles del voltant vinguin a Cubelles, coneixin Cubelles, doncs vinguin a sopar abans del concert i que al final es consolidi aquesta visita, que no cal anar a Barcelona per anar a grans concerts, perquè a Cubelles tenim concerts de qualitat.
0: El regidor de Joventut, Pau Rodríguez, a més, creu que és un concert que amplia l'oferta musical dirigida a un públic de totes les edats, però sobretot als joves.
11: Que passarem junts doncs, una nit inolvidable, no? Doncs, disfrutant de la música, disfrutant dels 40 i podent veure, no?, artistes de gran trajectòria, de gran reconeixement, molt a prop nostre, i ho deia l'altre dia, no?, i de manera gratuïta, que jo crec que també, no?, una aposta d'aquest govern és poder donar una molt bona qualitat, no?, d'actuacions, de concerts d'aquesta magnitud, però que els diners no siguin un impediment perquè joves i no tan joves doncs puguem gaudir d'un espectacle, no?, i d'un concert, com deia, d'aquesta qualitat artística.
0: Los 40, l'emissora musical del Grupo Prisa, ha confirmat que pujaran a l'escenari de Cubelles el dia 28 de juliol els artistes Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Lala Love You, Siderlan, Marcos, Lau Givert i Seaxe. L'acte també comptarà amb el DJ set de David Álvarez. Noemí Gómez, la responsable d'esdeveniments dels 40 al Penedès Garraf, ha confirmat que la gira ve acompanyada d'un equip tècnic de llum i de so que ha de permetre gaudir perfectament d'aquest espectacle.
12: El que és el muntatge principal, doncs, tenim una alta qualitat de so, ja que pues, té uns 40 kW pues, de potència i uns 2 kW de potència també en tot el que és la llum i tots els efectes de lluminositat de tot el que és el camí. Després també trobarem una pantalla al final de tota la superfície del camió, que és d'un 7x4, és a dir, uns 28 metres quadrats, on allà també es plasmaran pues, anuncis i tot el que són els logos dels 40 i tot el que és les iniciatives que es portaran a terme.
0: La cita amb Los 40 serà el dimarts 28 de juliol a partir de les 10 de la nit al Parc del Prat. L'any passat, aquest concert a Cubelles va arribar a reunir 3.500 persones, segons els organitzadors.
13: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
14: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels
0: Fuster.
14: Bon dia,
0: Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
14: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
13: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Hola, hola, hola, tornem a estar aquí amb les ovelles negres.
2: Sí, ens trobem a la secció d'Alcohòlics Anònims, avui en companyia del Lluís, benvingut. I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai, al cap i a la fi.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
4: Ja s'acosta la Festa Major Petita, que de fet ja ha fet públic el programa d'actes i el cartell d'aquesta edició 2026 i que, a més, també té oberta ja l'acte inicial, que és l'exposició relacionada amb la Festa Major Petita, que és la dels 30 anys de l'Agrupació de Balls Populars, que es va inaugurar el divendres 10 de juliol passat. Per parlar de la Festa Major Petita, tenim a nosaltres als estudis a Renata Bedós, regidora de Cultura. Benvinguda, gràcies per atendre'ns.
5: Gràcies a vosaltres, sempre.
4: I bé, això ja s'ha fet l'acte inaugural d'aquesta exposició, que és la que obre una mica la programació de la Festa Major Petita, que recordem que serà l'últim cap de setmana de juliol, però en tot cas, doncs sí que s'ha fet, no?, aquesta primera activitat i la gent ja pot anar a veure aquesta exposició. Com va anar la inauguració, també, doncs, què podrà veure la gent en aquesta exposició?
5: Doncs l'exposició està oberta des del dia 4, però per diferents motius d'agenda la vam inaugurar el passat divendres dia 10. La veritat és que va ser una inauguració molt, molt entranyable i jo recomano a tothom que passi a veure-la. A part de que tenim allà exposat l'imaginari popular, com puguem, perquè justament demà hi ha ple i doncs hem hagut d'apartar una part de l'imaginari, però està tot allà, està a la mateixa sala. Doncs també podem veure el que és tota la història d'aquests 30 anys de l'agrupació Balls Populars, tot i que previ a aquesta constitució de l'agrupació Balls Populars ja hi havien hagut algunes també alguns balls de Festa Major, i és molt bonic també veure les fotos perquè podem veure persones que continuen vinculades a la grupa, i que era molt bonic, doncs, veure persones, fins i tot nens, que en els primers anys, doncs, eren nens de les colles infantils i avui són adults, que estan també a les colles grans, i també que ara mateix, doncs, els seus fills també formen part de l'agrupació Balls Populars. I també, com malauradament també passa, doncs, hi ha persones que ja no

0: hi són i que també les veiem i les recordem vinculades a la festa. Per tant, és una exposició que és una exposició també molt entranyable i molt bonica, i així va ser la inauguració. La veritat és que va ser una inauguració molt bonica.
1: Bé, es va fundar el 1996 l'agrupació de Balls Populars. Cultura popular sí que n'hi havia hagut ja prèviament. Altres a Cubelles, única organitzada
0: amb una agrupació.
1: Amb una agrupació, no va ser fins al 96.
0: Efectivament.
1: Ho comento també perquè els protagonistes no habituals de la festa major petita són els gegants, els gegants de Cubelles,
0: que ja hi eren.
1: Exacte, hi eren abans que l'agrupació, ara forma part de l'agrupació, però vaja, hi sumen 40, no? Aquesta vegada, aquest 40
0: any...
1: trobades de gegants.
0: Sí, aquest any el que fem és es commemora el 40 aniversari de les trobades gegants de Cubelles, que també sempre és una trobada molt, molt entranyable, perquè és, la veritat és que als nens els hi encanten veure els gegants, i tenim l'oportunitat no només de veure els gegants de Cubelles, que com són molt estimats, sinó que a més veiem molts gegants de molts tipus. I aquest any l'agrupació Ulls Populars, que són els que tiren endavant les cercaviles tant de la festa major petita com de la gran, a la colla de geganters es van proposar convidar que hi haguessin un total de 40 colles castelleres pel 40è aniversari.
1: Geganteres.
0: Geganteres, sí. I així es farà, si hi haurà 40 colles, i això ha suposat un esforç organitzatiu molt considerable per part tant de la colla de gegants com de l'agrupació Balls Populars, i aprofito també l'espai que m'oferiu per demanar que si algú es vol fer voluntari, doncs que ho faci, perquè realment necessitarem molts voluntaris. Clar, normalment teníem entre unes 15 i 20 colles, aquest any seran el doble. Per tant, l'esforç organitzatiu és més que considerable. Però crec que valdrà molt la pena fer aquest esforç per tenir aquestes 40 colles castelleres a Cubelles el dia 26 de juliol.
1: A més, això ha implicat també canvis en el recorregut habitual, no? La trobada habitualment es feia per sota de la carretera, no? La plaça dels pobles d'Espanya, i ara es farà a la Rambla de Pau Casals, no? És un dels canvis principals també en un dels actes més habituals de la festa petita.
0: Sí, que a més pot semblar un canvi menor, no? Doncs mira, simplement s'han canviat el recorregut. És de les coses que més s'ha costat de decidir, perquè normalment el punt crític en aquest recorregut habitual i tradicional era el creuament de la carretera. Clar, tancar la carretera perquè passin 15-20 colles, doncs ja suposava un esforç considerable i era un esforç organitzatiu considerable, però clar, 40 colles era inviable, tallar la carretera per aquestes 40 colles. Per tant, vam haver de plantejar si ho fèiem tot a una banda de la carretera o una altra. Hi havia la possibilitat de fer-ho a altres llocs, però parlant sobretot amb la colla de geganters, que crec que són els que també tenen més potestat de decisió, perquè al final és la seva festa i són ells qui organitzen, doncs ens va agradar seguir una mica el model que seguim amb el carnaval, és a dir, fer com una exposició, una plantada de la cercavila, que serà a la Rambla Pau Casals, i allà estaran exposats tots els gegants, totes les colles geganteres que vinguin, i a partir d'aquí hi haurà una sortida, i l'únic espai on hi caben 40 colles a la vegada que puguin ballar, doncs és la plaça del Mercat. I això és el que farem, tot un recorregut, baixant des de la Rambla Pau Casals. Hi haurà la baixada del Passeig Vilanova, que esperem que vagi bé, perquè no serà fàcil fer una baixada de gegants en aquell punt, però les colles s'hi van veure en cor, tant la colla de Cubelles com la resta de colles, i després hi haurà aquesta ballada conjunta a la plaça del Mercat. I després tot el recorregut de totes les colles, doncs hi haurà l'habitual sopar de germanor per acabar, doncs, com acabem cada any, amb les habaneres i el ron cremat, i d'aquesta manera acabaríem el cap de setmana d'actes de la festa major petita. Recordem que des de fa uns anys, en aquesta legislatura, el que hem fet és no només fer la celebració de la festa major petita durant el cap de setmana de la festa major petita, sinó que també fem actes pel dia del patró, dels sants patrons, que és el 30 de juliol, i aquest any també per fem un parell d'actes el dia 29, però en principi els actes són tant a l'exposició, que es farà durant tot aquest mes, fem també actes el dia 24 i i després el 25 i el 26, que és el cap dissabte i diumenge, que és el que tradicionalment es feien, per passar a fer un acte puntual el 29 de juliol i passar el dijous 30, que és el dia del Sant, que fa uns anys que hem recuperat, el que és sobretot la Ballada de Sardanes, que era una petició que ens feien.
1: Sí que això, no? El gruix d'actes seran aquell cap de setmana, no? 25-26, també 24, hem vist que hi haurà un concert, no?
0: Sí, perquè la comissió de festes havia sol·licitat recuperar la nit de jazz. El que passa és que, això ja en parlarem, però la festa major, com cada any, ve farcida d'actes, des del cap de setmana anterior amb l'assaig de l'agrupació Ves Populars fins al dia 16. No volíem allargar la festa major més enllà del 16, i això volia dir que és que ja no teníem més dies per fer actes i no volíem deixar de fer el jazz, que era una petició que ens havia fet a la comissió de festes. Per tant, el que vam acordar és passar aquesta nit de jazz, treure la festa major gran i posar-la a la festa major petita el divendres anterior al cap de setmana d'actes centrals.
1: Per tant, doncs, un divendres a la nit. Els concerts seran a la passada del mercat, sí. Tots, també els del dissabte després del correfoc?
0: Sí, perquè el que farem serà centralitzar-ho tot a la plaça del mercat. El fet de que la ballada conjunta de les colles de geganteres només ens hi caben a la plaça del mercat, el que hem fet és centralitzar-ho tot també per facilitar l'organització dels esdeveniments. On es centralitzarà tot serà a la plaça del mercat. Sí que hem intentat que el recorregut tant del correfoc com de la trobada de gegants en algun moment passi per la plaça de la Vila, perquè també ens feia gràcia, no?, que hi hagués aquesta vessant institucional, perquè nosaltres creiem que la plaça de la Vila, que hi hagi el balcó i que hi hagi l'alcaldia, que hi hagi la regidoria, també és com una mostra de respecte cap a les cercaviles. Creiem que també hem de ser-hi i hem de mostrar aquest respecte. Per tant, passaran, en el cas del correfoc, s'inicia la plaça de la Vila, en el cas del recorregut de la trobada de gegants passar per la plaça de la Vila i ja per acabar a la plaça del mercat. I sí, els actes tant del 24, del 25 i del 26 es centralitzen a la plaça del mercat. Sí que el 29 i el 30, com ja vam fer l'any passat, des de fa un parell d'anys, els vam començar a fer, sí que hi ha la missa pel matí, però per la tarda els actes els fem al passeig marítim, a la plaça que hi ha darrere l'oficina de turisme, que és aquella plaça que es va crear amb les obres del passeig marítim i que la veritat és que és un lloc que ens funciona molt bé. Sí. Allà ens funciona molt bé, la gent li ve de gust baixar, i hi ha també negocis d'hostaleria allà, i vam començar a fer-ho allà i de moment doncs continuarem fent allà un espai que també s'utilitza en alguns moments per la festa major, per la festa major gran.
1: Sí que encara queden dies, però bé, sí que hem vist doncs que hi ha hagut altres ajuntaments, no?, que malauradament doncs pel risc d'incendis els correfocs els han hagut d'anar suspenent. Sí que fins al 25 de juliol encara ens queda molt, però m'imagino que fins a l'últim moment caldrà estar pendents també de si aquest risc és elevat, no? O no, per acabar de prendre aquesta decisió.
0: Sí, el que passa és que parlant amb l'agrupació Ves Populars, fins i tot havíem pensat algun any, el que vam fer va ser canviar-ho per la Setmana Cultural, i justament aquella Setmana Cultural també hi va haver risc d'incendi, no? Malauradament, doncs, estem en un any molt complicat d'incendis, com estem veient els darrers dies, i evidentment el primer serà evitar el risc d'incendi i estar atents també a les possibles als possibles avisos d'emergències que tinguem. Anirem improvisant, per això sempre dic que el programa està molt bé, tant a la festa major petita com quan tinguem el programa a la festa major gran, però que s'estigui atent al que l'Ajuntament anuncia a través de les xarxes socials, perquè si hi ha algun canvi ho anunciarem, però en principi organitzarem d'aquesta manera. Jo la veritat és que des que soc regidora pràcticament no he organitzat cap acte sense una previsió de pluges o de vent o de que sigui, però de moment ho tenim tot organitzat així, i si s'ha de canviar doncs es canviarà.
1: I pel que fa a l'espai de la plaça del mercat, doncs d'aquesta manera quedarà tot centralitzat. També doncs la festa major petita s'ha anat fent gran, no? Sí. Una mica els últims anys, sí. I també potser necessita més espai, perquè sí que hem vist com potser doncs des de la pandèmia cap aquí tots els actes cada vegada reuneixen més gent, no? Sí. O més públic en comparació doncs amb anys enrere.
0: Sí, és una cosa que jo estem veient també en aquesta legislatura. La veritat és que els actes cada cop tenim més gent i cada cop hi ha més ganes de fer actes. I la veritat és que quan fem un acte nou, no, doncs tenen èxit i funcionen. Quan ens van plantejar recuperar-lo de les sardanes, ja sabíem que, per exemple, les sardanes no era un acte massiu, però sí que hem tingut una bona resposta i creiem que això és una cosa cultural que s'ha de mantenir, un fet cultural que s'ha de mantenir propi de la nostra, del nostre país, i per tant l'hem de recuperar. I sí, és veritat, igual que amb la festa major gran, no? Ens plantegem, clar, quan les primeres diades castelleres dels castellers del Foix per la festa major gran es feien a la plaça de la Vila, doncs no tenen la mateixa resposta que quan es fan al passeig marítim. I, per tant, ja en els últims anys hem fet la Diada Castellera al passeig marítim i, clar, veus que això funciona i costa molt treure-ho. I cada any, quan fem la comissió de festa, sempre hi ha propostes noves, més que no pas de treure-ho. I la veritat és que sí, tot i així, ja ens va passar la Setmana Cultural, que si recordes l'any passat vam fer una Setmana Cultural que no era una Setmana Cultural, allò eren dos mesos d'actes, i vam dir no, ens hem de tancar. I per això ja també t'explicava allò del jazz, perquè també ens va passar el mateix. La Festa Major Gran, hi havia tantes propostes que podríem haver allargat la Setmana Major, la Festa Major, fins a finals d'agost. Però això no és lògic, vull dir que el tradicional és acabar el dia 16 i centralitzar-ho des de, pràcticament des de la l'assaig de l'agrupació de les populars fins al dia 16. I a partir d'aquí ens haurem de centrar, perquè tampoc no podem fer unes festes majors de tot l'estiu, i ens agradaria, però no és possible. També hi ha un altre tema que també ens costa molt, que és amb el descans dels veïns. I això que intentem fer, si agafes tant el programa tant de la festa major petita com de la gran, ja intentem no centralitzar-ho tot en el mateix espai. Però clar, és inevitable que sempre fas alguna activitat en algun espai on hi ha queixes de veïns, és que no hi ha més.
1: Clar, coincidint amb dates, però fora de programa, també recordem que el dimarts 28 de juliol ha previst aquell concert, no?, al Parc del Prat de los 40 Summer.
0: Principales, sí.
1: S'ha optat per no incloure'l, entenc, a la festa major petita, perquè són propostes, diguéssim...
0: Sí, no, a l'hora de fer el programa a la festa major, el que vam valorar és que la festa major petita era una... és un esdeveniment que s'organitza des de la Regidoria de Cultura. Aquest concert està organitzat des de la Regidoria de Joventut i la de Promoció Econòmica. Clar, és que no podem encabir en un programa que ja ens va passar, insisteixo, amb el que ens va passar amb la Setmana Cultural de l'any passat, no? Si posem tots els actes que hi ha en a Cubelles aquells dies, doncs és que no acabaríem el programa. Llavors, per exemple, a la Festa Major Gran sí que hi ha algun esdeveniment esportiu que sí que s'incorpora, però perquè tradicionalment són tornejos que es fan en commemoració amb la Festa Major Gran, però no podem encabir tots els actes. Jo crec que la data és casual, no és perquè s'hagi decidit posar la Festa Major Petita, sinó perquè pel recorregut de tots els concerts dels 40 coincideix amb aquesta data, i és la data que los 40 que la Cadena Ser ha proposat. És cert que cau al mig de la Festa Major Petita, però no és un acte propi de la Regidoria de Cultura. Per tant, doncs, creiem que funcionarà molt bé, que hi haurà molta gent, però no és un acte que s'organitzi des de la Regidoria de Cultura, i aquest és el motiu pel qual no s'hagi inclòs en el programa.
1: Molt bé, la música però també estarà present,
0: sí,
1: dins de la programació. Hem anat
0: sí, dient ens agrada molt la música, i per tant, doncs, tant des del divendres, que hi haurà aquest concert de jazz el divendres, fins al tradicional concert que es fa després del correfoc, on hi hauran dos grups, i hi ha un grup i després hi ha un tancament de festa. Després el diumenge 26 també hi ha les sabaneres, i també hi haurà el dijous 30 que hi hauran les sardanes. Per tant, sí, hi haurà música pràcticament tots els dies, igual que passa amb la setmana amb la Festa Major Gran, que també hi ha moltes propostes musicals.
1: Doncs no sé si vol afegir res més, perquè si no anirem acomiadant avui l'entrevista amb una mica de música, no? per anar posant ja la
0: sí,
1: gent que es
0: doncs,
1: vagi posant
0: sí,
1: a to.
0: Convidar tothom que participi en tots aquests actes que amb tota l'estima ha fet la Regidoria de Cultura, i que s'estigui amatent amb les xarxes socials de l'Ajuntament per si hi ha algun canvi.
1: Moltíssimes gràcies. Doncs marxem amb una de les cançons de l'actuació que tindrem el dissabte, el predicador J.J. Bolton, i amb aquesta versió Ritme d'escada, que segur que us sona, que és una cançó doncs, molt i molt popular. Gràcies, Renata Bedos,
0: gràcies,
1: que vagi bé.
0: Gràcies, bon dia.

0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
3: Hola,
2: de
3: amics,
2: Ràdio
3: què tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
2: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Cubelles ha viscut un cap de setmana intens amb la celebració de la Festa Jove, una iniciativa que enguany ha ofert tres propostes molt diferenciades sorgides de les mateixes demandes dels mateixos joves i adolescents del municipi. Des de l'Espai Jove s'ha fet un balanç molt positiu d'unes jornades que han combinat estratègia, activitat física i la tecnologia. Per començar, el dijous va ser la primera de les activitats, un Among Us, en la vida real, una proposta molt esperada, una partida real d'aquest videojoc al pati de l'escola Charlie Rivel, una ubicació que en un principi era secreta i només coneixien els participants. Una vintena de joves van prendre part d'aquesta activitat de rol i cooperació on havien de completar diverses missions fent servir diferents elements i per aconseguir un objectiu definit, que era eliminar els impostors i els infiltrats. Després, divendres, va ser el dia de la diversió aquàtica, un dia per lluitar contra la calor. La festa es va traslladar també a l'Espai Jove, al pati de l'escola i als carrers del voltant de l'Espai Jove, amb una tarda d'inflables aquàtics per combatre les altes temperatures. L'esdeveniment va comptar amb tres atraccions: l'Splash, on calia encertar una diana per fer caure un company a l'aigua; la pista americana d'obstacles, que estava instal·lada al pati de l'escola Charlie Rivel i també era apta, a més, per una competició amistosa; i després un gran tobogan aquàtic que estava instal·lat al carrer, aprofitant també la pendent. Txell Sastre, dinamitzador de l'Espai Jove, va valorar molt positivament l'afluència en aquesta activitat aquest divendres d'aigua a l'Espai Jove.
3: I ens va fer una bona tarda perquè hi havia núvols, no? De sobte inclús va fer quatre gotes i la veritat que va funcionar molt bé, no hi van haver grans cues, no va ser multitudinari, tot i que va estar ple i que va haver molta gent, molta afluència, però ens va agradar per això, no? Perquè hi havia 5-10 minuts de cua com a molt, però que la gent podia repetir diverses vegades totes les atraccions i al final això és el que agrada, no? Que no s'aturi tampoc l'activitat. És veritat que hi havia molt al nostre públic, que hi havia molt aquests de l'ESO, no? Aquests de sortida de sisè, sortida de primària, fins a inclús, van veure joves, no? Fins a quart d'ESO, però també, evidentment, és una activitat molt popular, que ja sabíem, i hi havia doncs gent de primària més petita i acompanyants i familiars doncs que també s'animaven i també estiraven, també jugaven i també s'ho passaven bé.
2: La darrera jornada es va celebrar dissabte i va estar dedicada al públic gamer. L'espai va acollir des de dispositius de realitat virtual fins a consoles retro, tauletes i fins i tot jocs de taula. Els joves van competir en la sala sociocultural en diversos tornejos: Mario Kart, Rocket League i, com no, un torneig esperat per al videojoc del futbol del moment, a l'FC 26, on es van recrear competicions entre els participants. I també es van poder provar simuladors de vol, tant en avioneta com en helicòpter, que permetien sobrevolar punts emblemàtics de Cubelles, com l'església o la línia de la costa. En definitiva, una jornada diferent al que s'havia fet fins ara i que va tenir una gran acollida. Així ho explicava la mateixa Txell Sastre.
3: Sí, la veritat que ens ha agradat, perquè nosaltres tendim molt ara, no?, últimament, ja, bueno, sempre hem, no?, l'oci saludable, a una altra manera de fer oci, no?, que no tot l'oci és sortir de festa i tot el que això implica o pot implicar, i creiem que és important també, no?, donar valor a, doncs això, a què puc fer amb els amics, no?, una tarda, pues puc muntar-me un joc i jugar pel carrer en places o tal, o puc, doncs, això, no?, activitats d'aigua, com també hem fet, no?, a vegades volei platja, futbol platja, doncs aquest oci més saludable que ha sortit així i que creiem que la veritat ha sigut una festa jove que ha agradat a molta gent, molt encertada per les calors que estem vivint també, un dia refrescant i un altre dia en una sala amb aire condicionat, que també doncs s'agraïa a la gent.
2: Amb el tancament ja de la Festa Jove i de les activitats de la programació del PAC Antiavorriment, l'Espai Jove ja es prepara per la celebració de la Teens League durant les properes dues setmanes de juliol, les activitats que posaran punt i final ara ja sí, el curs de l'Espai Jove, que tancarà el mes d'agost per preparar-se per iniciar el setembre amb una nova aventura, en aquest cas amb un nou curs escolar.
3: I a la gent...
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

Andremo io.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: L'Ajuntament ha convocat un ple extraordinari per acordar un debat sobre l'estat del municipi un cop l'any. La proposta, que ve dels grups i partits de l'oposició, seria establir una sessió anual on es pugui debatre sobre com avança el mandat. El ple extraordinari, en què l'únic punt serà aquest, es reunirà el dimecres de la setmana que ve a 9:45 del matí, el dia 15 de juliol, i es podrà sentir íntegrament en directe, com sempre a Ràdio Cubelles. Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP demanaran acordar la convocatòria d'un ple extraordinari i monogràfic sobre l'estat del municipi un cop l'any i que sigui, si pot ser, sempre al mes d'abril. Fa unes setmanes, quan l'oposició va sol·licitar aquest ple extraordinari, el regidor de la CUP de Cubelles, Dani Pérez, va comentar-ne així els motius.
3: La gran majoria de municipis més avançats demogràficament que Cubelles es fan un cop l'any un ple monogràfic sobre l'estat del municipi, suposo que per explicar, perquè el govern tingui l'oportunitat d'explicar el seu pla de mandat i les accions que està fent durant aquesta legislatura. Aquí a Cubelles, doncs aquest ple no existeix, no hi és. Esperem que amb el nou ROM es pugui crear i es pugui acordar de fer-lo, però mentrestant aquest ROM no arriba, o aquest nou ROM no arriba o no arribarà mai, doncs i veient que totes les preguntes, instàncies i mocions que entrem al ple municipal o a l'Ajuntament tampoc se'ns dona resposta, doncs al final hem decidit elevar-ho un pas més i que sigui en aquest ple municipal on l'Ajuntament i el govern tingui l'oportunitat, si vol, d'explicar.
2: Fins ara, des del govern local, format per Unitat Cubellenca, el PSC i Cubelles en Comú, no s'ha expressat públicament cap comentari sobre la seva posició davant d'aquesta proposta. El ple extraordinari, en què s'haurà d'acordar o no la celebració de plens sobre l'estat del municipi, es reunirà aquest dimecres que ve, 15 de juliol, a partir de 9:45 del matí, i es podrà seguir en directe als canals habituals de Ràdio Cubelles. Una xerrada sobre els ports en altres èpoques obrirà la programació de la Festa Pirata. Serà aquest dijous, dia 16 de juliol, quan la rectoria acollirà aquesta conferència sobre el privilegi històric de tenir port a Cubelles, que anirà a càrrec de l'historiador Roger Benito i que ha estat organitzada amb la col·laboració del grup d'estudis cubellencs Amics del Castell. Un acte que ha de servir per posar context històric a la relació del municipi amb la pirateria i el seu passat marítim, tal com ha comentat Núria Planes, regidora de Dinamització Econòmica.
4: Els pirates estan molt vinculats al tema de Cubelles, pel tema de tenir el mar, i doncs hi ha un expert en història medieval, que és el Roger Benito, que gràcies a la col·laboració del grup d'estudis de Cubelles i Amics del Castell, doncs ens farà una conferència sobre el privilegi de tenir port aquí a Cubelles.
2: Serà a partir de divendres quan els pirates abordaran el passeig marítim de Cubelles. El transformaran en un espai temàtic, amb un mercat, amb campaments, cercaviles o espectacles itinerants. Entre les activitats incloses a la programació hi haurà tallers infantils, exhibicions d'esgrima, proves de punteria pirata, construccions de xarxes de pesca o xerrades divulgatives i escenificacions relacionades amb el món dels pirates. La música també tindrà un paper destacat per animar durant tot el cap de setmana, en què hi haurà actuacions de DJs, ja fora de l'època dels pirates, i especialment dissabte a la nit, quan hi haurà una cantada d'havaneres acompanyada de rom cremat. Segons Núria Planes, l'objectiu és convertir la Festa Pirata en una celebració cada cop més pròpia de Cubelles, que permeti combinar el patrimoni, la cultura i la dinamització econòmica.
4: Hem fet una Festa Pirata amb alguna novetat, amb la sentit d'aproximar també a més públic, perquè estava molt enfocada en el públic infantil i tal, i el tema històric, però el que hem aprofitat també és per posar-hi música. Posem accions de música en tots els escenaris, i donarem un caire més festiu a la festa pirata. Això que seria com la novetat més de un festiu i mediterrani. Amb habaneres, amb música tradicional d'aquí i amb algun DJ, amb música, tot ambientat per fer l'aire mediterrani que li volem donar a aquesta fira pirata.
2: La regidora de Dinamització, Núria Planes, també ha confiat que aquest esdeveniment contribueixi a omplir el passeig marítim durant aquestes nits d'estiu, aquest cap de setmana que ve, i d'aquesta manera afavoreixi l'activitat dels establiments de restauració que hi ha en aquesta zona.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
5: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
6: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels
2: Fuster.
6: Bon dia,
2: Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
6: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
5: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Molt bona tarda, tenim un nou programa de Piles al Vent. Aquest és el desè episodi, fem ja dos dígits de programes. Ja estem com nom els meus companys de sempre, el Nogui.
1: Bones.
0: El Jordi Lora.
2: Bona tarda.
0: I el Nil.
3: Bones.
0: I avui, com a convidat especial, tenim, bueno, com a convidat, tenim l'Alejandro Carvajal.
2: No és especial.
4: Bona tarda.
0: Que ve com a... Bueno, Nogui, digue-ho tu de què ve.
1: Avui ve com a lateral.
0: Bona posició del castell aquesta,
1: Sí, sí, estem seguint l'ordre que estem fent dels voltants del baix, no? Com començant des del centre. Avui he tocat el lateral i et donarem una miqueta d'ajuda, ja que el Nil també fa de lateral. En alguna pregunta que et vegis una mica apurat pots fer rotllo, Nil, tu què opines? Saps la típica?
3: Soy el comodín.
0: Sí.
1: I, bueno, Pol, comencem amb les
0: meves preguntes. Comencem com sempre, sí.
1: Vale, pues, primeres, bones, benvingut.
4: Bones.
1: I no sé si has escoltat algun programa, saps una mica com va la dinàmica?
4: Sí.
1: Vale, pues començarem amb unes preguntes per conèixer-te una miqueta millor. I la primera de totes aquestes serà, de què treballes o de què volies treballar quan eres petit i si creus que això es pot incorporar dins del món dels castells.
5: Vale, pues jo sóc fotògraf, principalment de concerts i pues, fotocalls i coses així. I de petit, no sé si volia ser fotògraf, però de ben petit ja tenia una càmera a la mà i sempre que anàvem de viatge amb els meus pares o qualsevol cosa, pues, sempre tirava fotos. I si crec que es pot incorporar al món dels castells, home, pues sí, perquè és una bona manera d'immortalitzar pues, els castells, els moments, les llàgrimes, les alegries...
1: Tot el que és plasmar sensacions en una foto, no?
5: Diríem. Exacte.
1: El segon convidat que fa fotos, com s'ha parlat.
0: Sí, sí.
1: I passem a la següent pregunta, llavors. Primera diada o record casteller que tinguis. És a dir, no la primera vegada que vas veure un castell, sinó la primera vegada que vas dir, ostres, jo vull formar part d'això. O si directament ja estaves formant part d'això i va ser el primer contacte.
5: Jo crec que va ser pues, a Terrassa, quan, o sigui, a la diada de festa major, que jo era, bueno, no petit, jo que sé, tindria 14 anys, sí. i els meus pares em van portar a veure els Minyons i els castellers de Terrassa, i pues, jo que sé, em va com sorprendre veure gent pujar i arribar com a l'alçada de l'Ajuntament i que l'enxaneta pues, pujés amb una corda a que l'alcalde li donés la senyera.
1: Pregunta necessària. Minyons o castellers?
5: Jo simpatitzo més amb els Minyons de Terrassa.
1: Alguna cosa en concret? O...
5: No sé. Sí, vale. No, sin más.
1: Ok. Passem a següent pregunta, que és què et va, com a tal, endinsar dins del món dels castells?
5: No, o sigui, no sé, jo crec que com el voler formar part de... o poder ajudar a que les creacions com que es duin a terme, jo crec. Una mica així, com sentir des de dins... el que, pues, quan fa un castell, pues, com es viu, per exemple.
1: Vas entrar tu sol o et va entrar alguna persona?
5: No.
1: Et van enganyar, no?
5: Sí, sí, sí. Sí, sí, em van enganyar.
1: Qui va ser?
5: La Paula. Em va dir que anés a provar un dia assaig d'aquest de Porta un amic i, pues, vaig anar i ara que estic com més estona aquí, pues, puc participar més.
1: Clar, perquè abans vivies a Terrassa i ara vius aquí a Cubelles.
5: Sí, o sigui, ara estic aquí perquè... Bueno, estic aquí.
1: Cases de la vida, no? Vale, i ara passarem a les bones preguntes, a les que a tothom li agrada i a les que altres programes ja han respost la pregunta, sí. També. Que és interessant parlar d'això. Començarem amb... És el moment exacte de començar la diada i només tens un mocador. On te'l poses? Mà dreta, mà esquerra, faixa.
5: Jo crec que me'l posaria a la faixa, però perquè si no se'm cau.
1: Vale. És l'únic. Si fossis un gelat, de quin gust series i per què?
5: No sé, o sigui, no sé per què, però jo crec que seria estratachela. No, no hi ha un...
1: Per dir alguna cosa, no?
5: Perquè és el que més m'agrada.
1: Ah, perfecte. Vale. Em sembla perfecte. Dins de la fauna d'una colla castellera, posem que això és medio una sabana, toda cosa ya castellera, cada cosa es un animal. ¿Quién animal serías tú?
5: Buah, no sé, No tengo ni idea, Es que yo soy una mica tímida, en verdad. O sea, que no sé, alguna, no sé qué animal es tímido, pero algún de aquests.
1: Suricat o algun d'aquests que surten sí. i s'amaguen ràpid.
5: Sí, algo així.
1: Ok. I la meva pregunta a totes. Si fossis una pedra, quina pedra series?
5: Hòstia. No, no conec noms de pedres, però... No sé. No, és que no, no, ni existeix, no l'antracita o algo així.
1: Pues no lo inventamos, no? Suposarem que existeix i ja està.
5: Aquesta.
2: Com és aquesta pedra?
5: No tinc ni idea. No,
0: ja t'has inventat?
5: Sí, pues sí.
0: Inventa una mica més.
4: Te la pots inventar com és i tot.
0: Descriu-la.
5: Jo sí que els meus pares de petit em donaven una pedra perquè no sé què vaina de les males energies o no sé què i era de color blava. Ja està.
1: Pues una antracita no era. Però existeix l'antracita i és de color negre.
5: Ah, mira.
1: No, pues mira. Deixa la dada, acabo de buscar-la. I de fet és la que s'utilitza per aquest color que és tan negre, com a tal. No sé, és el que m'ha dit Google, confiarem en Google. Sempre. I ara et ve una bona pregunta. Cada programa, el convidat fa una pregunta pel següent. No sé si has arribat a escoltar la d'avui.
5: Sí.
1: Que va deixar la Martina.
5: Sí, sí.
1: I deixo aquí la pregunta que és: què consideres tu que és pitjor? Ser junta o ser tècnica?
5: Aviam. Sí. Jo crec que les dues són pitjors en si. Però jo diria que més... la tècnica, perquè si, o sea, si surt alguna cosa, bueno, no sé, jo, per mi, si algú fica alguna posició que no és, el qui es rebotaran serà la tècnica. O sigui, no crec que vagin al president i diguin, saps? O mínim és el que crec jo, així que jo diria la tècnica.
1: Donem fe d'això, Nil? Ens passa o no ens passa?
2: Sí.
4: Bueno, què passarà? Tornem als egos, tornem, que és tot sí, per egos.
0: No? I aquí, ja per posar-te més en pressió, ha passat gent per junta i tècnica per programa, o sigui que... Si responguessis el que responguessis, la gent
1: cada, sí.
0: Sí, sí, tenia la crítica igual, o sigui que no passa res.
1: No, jo crec que la tècnica ho tenim clar, no? Que és una putada també.
0: Sí, no, no, sí.
1: O sigui, és una cosa que escollim i ens putada. Agrada, però que comporta aquestes putades.
0: Jo abans d'això tenia cabell, abans d'entrar tècnica, o sigui, imagineu-vos.
1: Pol, no has tingut cabell ni quan...
0: Sí.
2: No, tenies.
0: Sí, sí, abans d'entrar tècnica tenia cabell.
1: Ara ja no. M'agrada perquè fem moltes bromes d'aquestes i la gent de ràdio només s'escolta, no ens veu. Jo vull que tingueu la imatge del Woody de l'última pel·lícula de Toy Story,
0: que vira el programa de Quarts Amunt, que està allà l'imatge.
1: No, no se't veu la calva, tio, aquest programa.
0: Però mi que està d'esquenes, la càmera.
4: Sí que se li veu.
0: Clar, està d'esquenes, la càmera.
4: Si hi ha calva, se li veu.
1: Si hi ha calva, se li veu. Pues se li veu, llavors.
0: Ja, ja.
2: Si no hi ha fotos de diades, que se li veu perfectament.
0: Sí, perfecte. No hi ha cap problema. No em treu la tècnica.
1: No, no, podem seguir, no?
0: No, sí.
5: La importància de la fotografia, veus?
0: Veus?
1: Clar,
0: sí.
1: Clarament. Que no deslumbri la calva del Pol.
0: Doncs seguim una mica, ja que portem com a lateral, explico una mica la funció.
5: Que...
0: sigui... Utilitzes el comodín del Nil o...?
5: No. Sí, no. O sigui, jo encara no... O sigui, sé què fa el lateral, però com que no sé ben bé com cada part del que fa el castell. O sigui, que jo crec que el lateral el que ha de fer és com... aguantar com el segon a que, o sigui, a que no com que no es mogui. És el que entenc jo. I també com treu-li peix al baix. Algo així diria jo.
0: Ni el corrobores?
2: Sí, o sigui, al final el que explicarem ara que queda de pinya, la majoria de coses que són és això mateix. Treure-li tot el peix que puguis al baix i fer que no es mogui el segon. Cadascú des d'un costat, els laterals, com ho diu, el seu propi nom ja és des dels costats, des dels laterals, perquè no es mogui cap a les bandes. Però sí, ho ha explicat bastant bé.
0: Perfecte.
1: Una cosa graciosa que voldria aportar és que diria que a les diferents colles he escoltat també canvi de nom en aquesta posició.
0: Hòstia, de laterals no ho sabia, igual sí.
1: L'altre dia vaig escoltar a Torraires de Montblanc, perquè em fa molta gràcia, perquè ells, per exemple, al vent li diuen Dau, al primera sí que li diuen primeres o li diuen mans, i als laterals li diuen entregirats. Per aportar la dada de qui diuen entregirats, també és la és una posició com entra al lateral, entra entregirat mirant cap a la cama del segon.
0: Ostres, jo havia escoltat altres noms d'altres posicions.
4: Sí, del vent,
0: però...
4: mil i una, però sí. Del lateral.
0: I el contrafort amb el darrere, del baix...
1: Això et passa, Pol, perquè com no entres a algunes pinyes, pues no veus la fauna que hi ha dintre les pinyes.
0: Jo veia... Sí... doncs sí, no he escoltat jo mai aquest nom. I també on s'ha de dir que la funció també lateral, les mans has de posar, per exemple, la primera és que vindrà segurament la setmana que ve i ens explicarà com ha de posar les mans, però són més a, diguem, tocant el cul perquè el baix es pugui seure i tal, el segon es pugui seure i tal, tu com a lateral, on es recomanen posar les mans? Perquè jo he escoltat molt de, no, lateral m'has de posar la mà darrere de no sé què, que es queixa molt la gent. On creus tu que és recomanable posar les mans?
5: O sigui, jo les fico, jo les fico per sobre de la cuixa. O sigui, a la cuixa.
0: El lateral de
5: sí,
0: la cama, no?
5: Sí, exacte.
0: Perfecte.
2: Vaig a fer-li una pregunta, a veure si escolta. Vinga, normalment. I on mai s'han de ficar les mans?
5: A on es doblega el genoll, no?
2: Molt bé.
0: Darrere el genoll, perfecte.
2: Aprovau.
1: M'encanta que ara mateix és com si fos un examen.
0: Sí, perquè
1: el Nil i jo, que som tècnic de pinyes, tenim el Carvajal. El Nil al costat i jo recte cap a ell, i cada vegada que respon mira com, bueno, crec que ho estic dient.
5: Sí, sí.
0: Pues ja que sou els professors, una pregunta més que li vulgueu fer al vostre alumne o...
1: Una pregunta més que vulguem fer al nostre alumne.
0: Ja has dit que és un examen això, anem a aprofitar si la gent també del... La gent que es pot dir a Spotify també pot... Hi ha comentaris que comenti també respostes a veure si...
1: Jo crec que és una cosa que podríem parlar. No sé si ell ara estarà, serà conscient del que em refereixo, però a la resta de castells, menys si tenen agulla... Molt bé, Pol, fes més soroll, no passa res. Si estàs sentat al teu micro, aquí s'escolta igual.
4: Va, seguim. Okay, va.
1: Sí, que les diferents castells, amb agulla, sense agulla, tenen un moment d'entrar diferent. Podries dir-nos què canvia en un castell amb agulla i un castell sense agulla als laterals?
5: Pues, quan hi ha agulla entra primer el vent i quan és sense agulla entrem als laterals.
4: Uau, jo això no ho sabia. O sí. Sigui, sí, estava, perquè ara estava pensant i estava dient, clar, quan entra el vent al pilar, piles el vent.
1: Exactament.
4: On van els laterals?
0: Sí,
1: clar, el lateral es queda sol, venut, amb els segons, i el vent entra al pilar a aguantar. I una altra és, a la torre, els laterals com entren? Diagonalment com entren de normal? Entre girats, com diuen a Montblanc, o entren rectes cap al segon?
5: O sigui, a la torre jo crec que entrem com així, o sigui, no sé com explicar-ho.
1: Recte.
5: Sí, sí. Sí, sí.
1: Vale.
0: Sí. Jo crec que també és una posició bastant complicada perquè cada castell té... O sigui, els primers van primeres, van igual a tots els castells. Mm. Baixos igual, segons igual... però els laterals és una posició que, com estan comentant el Nou i el Carvajal, aquí l'examen que l'he fet, és que cada castell va d'una manera diferent. Has d'anar escoltant el que moment canti el castell perquè entres d'una posició diferent, entres d'una manera diferent, una temporització diferent. Jo crec que també és una posició, com la setmana passada deia la Martina que els terços per ella és la posició més complicada del tronc. Jo crec que els laterals pot ser una de les més complicades també de pinya. Com creus tu, Carvajal?
5: O sigui, sí i no. O sigui, hi ha castells que, per exemple, jo sí que noto que, jo què sé, l'altre dia, el 3 de 6, sí que vaig notar com que a l'entrar jo, en plan, a l'entrar jo, o sigui, després del vent, com que ja em quedo sol. O sigui, el que va darrere meu, com que jo estic entregirat, el que va darrere meu com que no pot agafar-me bé. Llavors jo em quedo una mica així, raro, que no sé com fer la força ni el moviment. Però bueno.
4: I no creus que també una complicació és que sou dos i no podeu parlar un lateral de l'altre perquè teniu al final, teniu el segon entremig? I aleshores tu estàs fent una força però no saps si és la mateixa força que està fent l'altre.
5: Ja, això sí que ho he pensat, però clar, no sé, o sigui, jo... Si em parlen, sí que sé. Per exemple, l'altre dia no em van parlar i, clar, em van dir que estava com girat, però, clar, jo no, sí, jo no em dono compte, no, perquè doncs, llavors...
0: Clar, s'ha tapat i no dones compte.
1: Sí, al final, crec que el pack de laterals i primeres són com una banda de música i l'agulla és el director.
0: Sí.
1: A menys que sigui un castell amb agulla, que l'agulla està d'esquenes, en un castell bàsic, és l'agulla que va dient esquerra més, dreta més, primera s'apreta, afluixa, i l'agulla mateixa va emplutjant o no. I és un treball cooperatiu entre els quatre. Llavors, sí, moltes vegades entre laterals no es parlen, però sí que l'agulla està dient. O jo, per exemple, alguna vegada de primeres també, si em fixo que no estan demanant de dalt i és alguna persona nova, que normal ja he vist els assajos, que després quan baixa diu faltava una mica a dreta, però no volia dir que aquestes coses passen, també vaig dient a vegades apreta una mica més, no sé què, perquè al final... El lateral només veu al seu costat, no sap com està la resta. Els primeres i les agulles sí que estem alineats amb ell i notem moltíssim si un lateral està apretant més o un altre està apretant més, perquè tots el castell, llavors les nostres mans ja no queden compensades, comença a anar de costat. I també jo crec que això és una cosa molt important que fan els laterals. Moltes vegades el pes i les sotragades van movent el baix una miqueta, van movent el segon, i hi ha castells que acaben de costat el segon moltes vegades. Aquesta també és una funció que tenen els laterals. Jo he vist laterals corregir aquesta posició que s'estava torçant, o intentar frenar un peu que se'n va, un genoll que està doblegant de massa.
0: Sí, jo crec que és el que diuen, no? Jo crec que ja hem parlat molts programes amb els baixos i agulles, que jo crec que la comunicació és el més important. Tu dintre la pinya, com et comuniques? Ets més d'esperar que et diguin o també demanes coses quan necessites?
5: O sigui, jo sí que a vegades he notat que com la gent de darrere sí que apretava molt i que jo no, o sigui, no estic acostumat a que com que em puxin. Llavors sí que a vegades he dit que no apretin tant. Però clar, jo també que sóc nou, no sé com demanar segons què coses. Llavors sí que el tema de fer de lateral i tal, espero que em diguin, oi, pues, bueno, afluixa o apreta.
0: I què parles més de comunicació amb el segon? Clar, tu en funció és més parlar amb el segon, parlar amb l'agulla?
5: O sigui, jo escolto més a l'agulla, en plan, sí que l'agulla és la que em sol dir Oscar Bajal, saps? Més o menys. Sí. Llavors...
0: Perfecte.
1: Això és una altra cosa que podem parlar, que és et té dificulta el més o menys? Perquè hi ha moltes vegades que és Carvajal més o Carvajal menys, i en el moment del castell és com, no sé què m'ha dit, si que apreti o no apreti. A tu et passa això?
5: Ja, a vegades no, o sigui, no escolto en plan menys més, saps? Perquè fan en plan, no sé.
1: I què fas? Si tens la dubte, deixes d'apretar o apretes més?
5: No, jo crec que apreto més. O sigui, no sé per què.
0: En general... Sempre demana més.
1: Sí. Jo crec que en general es passa, sí. I moltes vegades ens passa que empuixem i després és com, no, t'estava dient que menys, vale, deixa anar.
0: Ja, no sé, sí. També és, sempre parlem de la comunicació, però durant un castell és complicada. Entre les gralles, entre els nervis, entre els crits de fora, entre la plaça i tot, jo crec que és complicada la comunicació, i jo crec que de les coses més importants dintre de les pinyes, però no dintre del món del castell en general.
1: Jo ara volia fer una pregunta, perquè jo crec que, no sé si és només a la nostra colla o en general passa, nosaltres tenim uns laterals que són multiusos. Vull dir,
0: sí.
1: Molts dels nostres laterals també són segons. Molts dels nostres laterals també són segones mans.
4: Jo vaig fer de lateral dissabte.
1: Efectivament, o sigui, vull dir, els laterals els tenim molt rotatius. Carvajal, tu quines posicions has passat?
5: Jo crec que vaig començar per vent, però després ens van donar compte tots que no arribo. O sigui, i llavors em vaig quedar amb lateral, i si no també faig de segon vent, a vegades així, d'Alfons o del Trudy, com a molt.
1: Sí, és que al final jo crec que és la posició que nosaltres més rotem a les persones.
0: Sí, és com posar el Carvajal de vent, és com posar una mida primeres.
1: Sí. Bastant similar.
5: Sí.
1: També diré una cosa, ets més alt que el Caballero? Ets a la part?
5: Jo crec que és a la part, però els meus, en plan, braços són més curts.
1: Vale. És que el Caballero va estar de vent el 4 de 7 del dia que vam fer la clàssica.
0: Sant Vicenç, els dos.
1: Sant Vicenç. I estava ahí de primeres i ens van canviar perquè no arribava, i va estar de vent. Per això dic, o sigui, que aquí al millor sembla que han posat una persona molt baixa, però és que és el material que tenim.
0: No, sí. És sempre el que reivindiquem, les coses petites fas el que pots amb el que tens. O sigui, no hi ha més. I jo crec que també pinya és molt complicat, estiguis on estiguis, però laterals més, bueno, laterals sí, laterals vents, que ja pot ser alt, però si tens braços curts no arribes. Llavors és com vosaltres que sou tècnics de pinyes, heu de combinar molt amb aquests jocs. Perquè, per exemple, una cosa que a vegades em queixo de l'app és que només mesura l'alçada.
4: Clar, no mesura.
0: I hi ha vegades que dius, hòsties, va molt bé pels troncs, però és que quan no estàs fent troncs, que estàs fent pinyes, dius pues que l'alçada m'és igual.
1: Sí, nosaltres fem servir moltes vegades l'alçada per ubicar el lloc, i el moment en què estan, si són més o menys semblants, sempre està la típica pregunta de posa't un moment al costat, aixeca la mà,
0: i
1: acabes veient qui arriba més a dalt.
2: Sí. Jo hi ha un moment que ja pel carrer tinc ja obsessió i és com, no fa falta que aixequin els braços, jo ja sé, o sigui, t'aixeques i dic, vale, ja sé què ets.
1: Jo crec que és una cosa que arriba en un punt, segons estàs a una colla, no sé si a tu el passa, Carvajal, però per exemple nosaltres ara, uns quants de colla que coincidim que estem al mateix campus treballant, veiem nens i és com, vale, acotxador, estos de dosos, a tu et passa? Tu veus algú i dius, quines bones primeres mans que seria?
5: Avui, just avui, en plan, he anat a un campus a fer fotos, hi havia una monitora que seria perfecta de crossa, però perfecta, i o sigui, ho estava pensant, i no sé per què, perquè normalment no, o sigui, no ho penso en blanc, però avui no sé per què m'ha donat, i digo...
1: Pues ja saps què fer, no? Quan li envies les fotos i dius, oi, perdona, vols el castell?
0: Sempre, sempre diem
1: amb aquesta pregunta comença tot. Però... com va començar a tu? Va ser, vols fer castells o va ser vienes?
5: No ho sé.
4: Va ser bien.
5: Ah, pues va ser bien.
4: Jo crec que sí.
1: Va ser correaf. Podríem parlar d'això.
4: Hombre, és que la Paula i jo insistint érem molt, som molt pesats. Anava a dir, érem... Som.
0: Insistiu més, a més gent, a més amics, a més persones. Mira, si el Carvajal s'ha quedat vivint a Terrassa...
5: Porta un amic.
0: Sí.
1: Podríem fer un dia, no?
4: Podríem recuperar ara si et porta un amic.
0: No, no tinc més amics.
1: Jo faria un porta un amic per a la plaça.
2: No, hem de començar a fer porta un estrany. Sí. Perquè no tenim més amics.
4: Porteu gent!
1: El primer que agafis pel carrer.
4: Porta. Troba algú pel carrer.
0: M'és igual si la portes amb una bossa de patates al cap. M'és igual.
4: Que vingui.
0: Porta'l.
4: Bé, no?
0: Sí.
4: Si està a l'assaig, ja està.
0: Sí.
2: Si li parla l'Àngel, ja està.
0: Sí, no, això és veritat.
2: L'altre dia vaig portar un amic i al final d'assaig ja estava dient bueno, quant costa la camisa?
0: Sí, és veritat.
2: Perquè li va parlar a l'Àngel i va dir saps que tu et quedes? I ell, bueno, no ho sé. I al final d'assaig em va dir on està?
1: Ara que has dit això, jo crec que és una pregunta important de fer, perquè nosaltres hem anat portant bastants amics. Dic nosaltres perquè el Pol no s'enfadi, però he anat portant bastants amics i la gran majoria ara mateix no estan actiu amb nosaltres, però perquè treballen la gran majoria. A tu t'ha passat això de dir merda, tinc una diada important i he d'anar a fer fotos perquè m'han contractat i és el que toca?
5: No sé si em va passar, no sé ara quan, però a una de Cubelles no vaig poder, no sé si va ser la primavera, perquè estava treballant, no sé on, però estava treballant. Però, o sigui, intento... Clar, és cert que els concerts i tal són els mateixos dies que les diades, perquè són, en fi, en plan... Sí, cap de setmana, exacte. Llavors, pues, clar.
0: Bueno, jo l'altre dia, ara parlo això de la feina i tal, jo l'altre dia vaig estar veient una entrevista de la... diré malament el nom, de Marta, cap de colla de xicots de Vilafranca. No sé si és Marta, ara m'ha vingut el cap Marta Gama Extra, el programa del Toni, que deia això, que hi ha vegades que assaig, que nosaltres també ho estem fent últimament, però hi ha assaig, ara parlo de tronc perquè és el que parlava ella, no? Però assaig estan fent castells que jo crec que a plaça no són, és un projecte molt a futur, per exemple estan treballant molt al 7 de 8, però no per portar el 7 de 8 a plaça, sinó per poder rotar gent de... Hòstia, si aquest cap de setmana no pot venir i ha de fer el 4 de 8 i aquest terç no pot venir, hòstia, doncs estic fent el 7 de 8 assaig per poder provar això. I jo crec que sí, una colla com Xicots de Vilafranca fa això, també ho farà Pinya, llavors també pot rotar les mans a Pinya. Llavors jo crec que és molt l'importància de no treballar només els castells que vols portar a plaça, sinó en general per poder rotar la gent, perquè la gent, a part dels castells, sembla que no, però té vida.
1: Bueno, nosaltres també bastant ho estem fent últimament, sobretot ara amb, ja no amb castells grans per rotar molta gent, sinó amb castells insignia, podríem dir, o els que més repetim, provar altres posicions, altres gent, altres situacions.
0: Sí. Bueno, per
1: exemple, l'últim assaig, perquè és un problema gran que tenim. I tirant per aquest camí, tu imagina't, Carvajal, que hi ha un dia que ens falta un segon, ens falta un terç.
0: No, jo faig jo aquesta pregunta que farà ara i em maten.
1: I has de provar algun dia assaig.
4: Si tu dius Carvajal, vols ser segon, et maten.
1: Què li diries
4: al Pol? Diuen ells, no passa res.
0: No,
1: què li diries al Pol si et pregunta si vols pujar?
5: És que jo crec que no, o sigui, no serviria per pujar. Jo crec que no serviria, I no em veig com... O sigui, no pel tema del pes, perquè, per exemple, un pilar sí que m'agradaria fer-ho, però com estar a les segones així, com, jo crec que no, és que no aguanta, o sigui, no aguantaria, però perquè em ficaria nerviós o qualsevol cosa i al carrer, o sigui.
1: Un dia he fet la pregunta perquè sabia que ara m'ha dit que no.
0: No, un dia parlarem portarem els pilaners de la colla, però la gent pensa sempre, hòstia, quan vols provar segon, sí, però vull provar un pilar. Ojo amb els pilars.
1: No sé qui t'haurà dit això últimament.
0: Tu també m'ho has dit algun cop. Que vols que algun assaig
4: vols fer un pilar?
1: Algun pilar vull provar alguna vegada.
0: Sí, però com els pilars,
1: ha de ser una experiència.
4: No, sí, una experiència és.
1: Sí, però quina va ser la meva frase?
0: Sí, però
1: què t'hi vas dir?
0: És que el Logi tampoc compta perquè ha fet pilars borratxo de festa.
1: No, jo borratxo no vaig. El borratxo se va escarbar dalt, que és diferent.
0: No, mentida.
1: Trec el vídeo del Vendrell?
0: Quin? Ah, va, això de la fúmia.
1: El pilar escarbat per
0: sota. Sí. Bueno, no parlaré del que va passar aquell pilar, perquè crec que no va ser cosa meva, però fins aquí ho diré. No diré res més.
1: Tancat la secció pilars, no?
0: Sí, no, tancada. I parlem de vents? Perdó, no.
1: De vents, properament.
0: Sí, no, la setmana que ve segurament portarem els béns, però ara estem parlant amb el Carvajal.
4: Has dit primeres, o sigui, cada 5 minuts canvies de la setmana, del convidat de la setmana que ve.
0: Bé, primeres.
1: El problema és que és una persona que també fa vent, clar. Per això li ha que l'aguatara.
0: No passa res, les colles multiusos, no? Som les colles petites. Parlàvem de... Tu abans has dit que tenien els braços curts. Alguna vegada t'has vist fent, o ja sigui de vent, sí que ho has dit, però de lateral, t'has vist alguna vegada amb dificultats? Dius, hòstia, m'ha posat un baix molt alt amb un segon molt alt. No arriba, el Nir m'ha dit que no posi les mans a darrere al genoll, però és que no arribo més. T'ha passat, i què has fet amb aquest cas si t'ha arribat a passar? O al revés, que els tens molt curts i t'han posat el baix més baixet amb el segon més baixet.
5: Jo crec que com la vegada que m'ha costat més és quan, jo crec, quan em posen al marfil. Jo crec que si posen a l'Azazo, per exemple, al marfil, sí que em costa més, però si posen em posen a l'Eric, per exemple, jo estic bé.
0: Bueno, que estan parlant de Leo Messi amb Shaquille O'Neal al costat, no? Però una mica per la gent tingui les alçades.
1: Clar, no, perquè estem parlant del marfil, que és una persona molt alta.
0: Sí.
1: Llavors, sí que es complica arribar.
0: Jo, de fet, crec que és el segon més el que tenim a la colla, si no m'equivoco.
1: A vegades, jo de primera, segons com és la combinació en els pilars i aquestes coses, arribo apurat o no arribo, també. Sí, s'entén. Jo, una problemàtica que trobo de posar les mans més a dalt a la cama és, i no sé si t'has trobat o no, compartir espai amb el vent. És a dir, els dos agafeu del costat de la cama, una agafa de més a dalt que l'altra. T'ha passat que en alguna diada us esteu estorbant més que ajudant al col·locar les mans?
5: Sí, dissabte.
1: Aquest dissabte?
5: Sí, aquest dissabte. Sí, perquè clar, no sé qui estava ben, crec que l'Adolf era... Bueno, no sé.
1: No sé, segueix explicant i jo t'ho confio.
5: Però bueno, sí, llavors, o sigui, clar, perquè jo no arribava més, i crec que ell també, o sigui, estava com de puntetes, i crec que tu em vas dir, intenta agafar una mica més a dalt i que ell agafi una mica més a dalt, llavors. Però a vegades sí que entre mans he acabat com amb un dit així.
1: Si tenies a l'Adolf. Sí.
0: Jo crec que és complicat. Tot el que d'abans, jo crec que per mi, que he fet poques vegades, també faltava gent, hòstia, et falta un port ràpid. I jo crec que és de les posicions més complicades.
4: Però de ben no has fet. Pues.
0: No, de ben no. Puc fer de ben, si voleu, a la colla de parvularis, però poc més. I em costaria arribar, imagina't.
1: Si fes un castell de canalla, pot ser de ben perfectament.
0: I em costaria arribar, això també s'ha de dir. No, jo crec que lateral, el que he dit abans, jo crec que és de les posicions més complicades. Perquè estàs diferent a la resta. Tots estan mirant el castell, tu estàs a lateral, de costat, com ha dit el Nogui, i
4: són dels que més de pe... O sigui, els segons sempre demanen dreta o esquerra.
0: Sí.
4: O sigui, has d'estar molt atent al que demanen els segons.
0: Jo a vegades, per exemple, amb els pilars, més que demanar dreta o esquerra, jo, és un truco també, dono així a la gent, si voleu, és parlo més amb el baix. No tant amb els laterals, parlo més amb el baix. Estic cap a una banda, m'estaven pujant més d'una banda, i a vegades que dic que sí que demano que em deixin d'apretar, o llavors que dic al baix que baixi l'ombro. Així també és una manera de no m'aixecar només a la mateixa persona.
2: Sí, perquè bueno, al final, abans ho has dit, que també és difícil el que t'està ajudant darrere, quan ets primer lateral, és una posició molt incòmoda d'ajudar, perquè no saps com ficar els braços per no molestar el vent.
0: I a vegades que només pots entrar amb un braç.
2: Exacte, o de vegades et fiques pràcticament de tapaforats perquè dius, estic ajudant el primeres i el vent, perquè el lateral no puc.
0: Sí, sí. Bueno, doncs, és això. És una posició complicada. No sé si voleu fer alguna pregunta més de l'examen, que estem fent aquí al Carvajal.
1: Jo faria ara una petita secció que portem diversos dies portant.
4: Sí, jo crec que al Carvajal li agradarà.
0: Sí.
1: Vale. Format mundialista.
5: Ah,
1: vale. Diré quatre seleccions i la normal és escollir llocs. En aquest cas, te'l canviaré. Et posaré quatre cançons de l'àmbit casteller i m'hauràs de dir quina selecció serien. Vale?
5: Vale.
1: Les seleccions que tenim són Itàlia, la que tothom espera i acaba decepcionant, Alemanya, la que és capaç de fer-ho tot i acabar en res, Curaçao, la que apareix de tant en tant i dius pues anem tots amb ella, i Espanya. I aquí ho deixarem, vale?
5: Vale.
1: Ara vull que em diguis, per tu, d'aquestes quatre, quina seria la polca.
0: És de raça, eh? Així aquesta terrassa. Ja, ja, ja. Que igual que
4: trobem això també, sí que no serà tradicional. Eh? Aquí es pot cantar polca.
5: Fuà, jo crec que et diria... O sigui, per mi, et diria Itàlia. O sigui, per mi està molt sobrevalorada la polca. O sigui, per mi.
1: Pues no t'està dient que no la vull, que està dient que està sobrevalorada. No,
0: no,
1: mateix.
0: No, jo no he fet res. No, celebrant, no ho he escoltat.
1: Ok. Per tu, quina seria... El Pilar caminant.
5: Sí, el Pilar caminant, eh? Que havia Espanya, Curaçao i...
0: Alemanya.
5: Alemanya.
1: Jo la tinc molt clara.
5: Jo et diria Curaçao.
1: Curaçao.
5: O sigui, no sé, és que... no he fet un Pilar caminant en la meva vida. O sigui, bueno. No sé com és la música del Pilar caminant.
1: Bueno... Molt bé. Jo per mi és Alemanya, eh? També t'ho diré. Perquè Alemanya és la que de tot bé i de tot malament, i el Pilar caminant moltes vegades o surt molt bé o s'hòstia.
0: Jo crec que estic amb el Carvajal, perquè com és una cosa que tampoc es veu tan sovint...
1: Cada Curaçao, no? Ok. La següent és... Toc de vermut. La que es toca al final, que fem, Rullana.
0: Ja que posa la canalla a sobre.
5: Vale, vale. O sigui, clar, queda Espanya o Alemanya. Clar, és que no serà altre.
1: A veure quina dius, perquè em queda una cançó per dir.
5: Ja.
0: Clar, és que tu sempre fem un per un i ara no sé...
4: La cançó que queda és bastant...
1: És bastant òbvia la que quedarà.
4: És bastant òbvia el que queda.
5: Ja. Pues jo et diré Alemanya.
1: Llavors, la cançó que ens queda és El toc de castells.
5: Clar, pues...
1: I la selecció que et queda és...
5: Pues Espanya.
1: Alguna cosa en concret o per
5: no, no, quedava aquí, no? Quedava aquí ja.
0: Clar, és que tu sempre fas un 1x1 i avui no ha sigut un 1x1, ha sigut un junta.
1: Ha sigut
0: agafa el wallbook i junta. L'exercici que hi havia de juntar les paraules amb les frases, doncs sí, pues, sí, has fet això. Sí.
4: Era, bueno, difícil, era difícil.
1: Era difícil. Era bastant òbvia que la que quedaria era sí. Tot de castells.
0: Sí.
1: Però clar, entre Alemanya i Espanya...
0: Clar.
1: A veure quines cuis, saps?
0: Bueno, també era complicada aquesta, eh? Cada cop la valia més el Novi.
1: Sí, perquè m'estic quedant sense recursos de com comparar Pilar, aquestes seleccions.
4: El Pilar caminant sí que podia ser Alemanya perquè és molt tradicional, o sigui, molt típic i es veu molt poc.
1: També és veritat. Per què no es pinten més Pilars caminant? Posem el Pilar caminant a la nostra diada, si us plau. Entrem a la plaça de Vila amb el Pilar caminant.
4: Ja no hi ha més diades a la plaça de Vila.
1: No, l'any que ve.
0: No, jo crec que és una...
1: Són colles que de normal ho fan, les que venen aquí.
4: Sí, per la diada de la colla ho podem fer.
1: Sí, jo...

0: Però és... també està diferent.
1: Sí, no, sí, també. Sí, també. És el que parlàvem, sempre, per exemple, la Colla Castells també, una, que comentis tu també, que és molt teixit associatiu, és molt, anem a fer poble, anem a fer ciutat, si, si en cas de les ciutats, anem a fer, anem a trobar-nos tots i anem a parar, a part de fer castells, anem a parar una mica, anem a, contar, a explicar les nostres coses i tal, i pas això, tant el castells com a, com a gegants, per exemple, que estàs tu, explica una mica això també. I una de les coses que et va incitar a entrar a la Colla de Castells o només va entrar per fer castells?
2: No, o sigui, jo vaig entrar a la colla, en plan, als castellers, perquè un dia vaig tenir diada, o sigui, diada, sortida amb els gegants a Coma-ruga, crec que sí. Va ser, i després teníeu diada a un, o sigui, no sé com és, era un esplai, crec, o a un lloc que havia un esplai, no sé.
1: Les
2: no sé,
1: peces, pot ser?
2: Pot ser les peces, no serà com un centre social o un bar.
1: Sí, les peces.
3: On el nen es va quedar calvo.
2: Sí.
0: La magnífica diada.
1: Sí, sí, sí, les peces.
3: La diada que no va existir mai, vale?
0: No, oblidem-la.
2: Sí. Bueno. I el primer, o sigui, vaig arribar allà...
1: Dels errors s'aprèn.
0: Sí, sí.
3: Oblidem-la.
0: Vale, vale. Però sí, s'aprèn, però obliden.
2: Pues eso, vaig arribar allà i crec que em van ficar de lateral. Jo no tenia ni idea de què fer i bueno, i...
3: És veritat, i vas venir amb un amic.
2: amb el meu germà.
3: No, amb el teu germà vas venir. Sí, sí, per què no està el teu germà?
2: És que el meu germà fa moltes coses a Terrassa. Llavors no té temps. O sigui, bueno, és igual. S'anirà fora de gegants, ja ho dic aquí, perquè no ve mai.
3: No, bueno. Vida.
1: També tenim gent a la colla que tampoc ve.
2: Hòstia, vaya palo.
3: I aquest pal?
1: No, no, jo parlo de... Te va dir-ho ja, aquí... Vi al caballero. A ver si apareixes per la colla.
3: Va venir mestra. L'última diada.
0: Va venir l'última
3: diada. Que va poder i es va anar a treballar. O
0: va venir l'última diada.
1: Sí, sí, però jo... Pa, no, sí. El tiro igual, a mi m'és igual.
3: És una persona que està treballant a dos treballs diferents. No, un això, pel matí això, i un pel la nit.
1: És el que parlàvem dels treballs abans.
0: Però pel Vi al caballero i per tots els que no venen, que vingueu tots divendres.
1: I per la gent que no estigui a la colla.
0: Sí, també, també. Quin dia, Nogui?
3: Han de venir tots els divendres.
1: A un Carvajal. A un Carvajal.
2: A la sala sociocultural, carrer 9, 69.
3: Jo, wow!
1: Jo
3: ho tenia estudiat,
1: això ho he après abans de vindre, per dir-ho. I a quina hora, Nil?
0: És hereu.
1: Ah, sí, i a quina hora, Nil?
4: A les 7:30. 8:30, assaig general.
1: Vale, aquí gastem, veniu a canalla, així ajudeu més a la colla.
0: Aquest divendres ja podríem venir.
1: Sí,
3: qualsevol podria venir ja, en qualsevol moment.
0: Ara mateix.
3: De fet,
1: i també recordem que estem als... Dijous al càmping a partir de les 8:45-9. Estem fent allà una petita exhibició. Que la setmana passada algú, Carvajal o Jordi, ho van anar amb vosaltres.
0: Sí.
1: Podeu comentar una mica com va anar, perquè nosaltres tres no estàvem.
0: Doncs vam fer com un mini, o sigui, una mini actuació amb pila de 4, 3 de 5, 4 de 5, 3 de 5 amb l'agulla.
1: Clar, són castells nets allà, no?
0: Castells de nets.
1: Perfecte.
0: I vam acabar amb el Pilar a l'Eix.
1: Molt bé. És que nosaltres estàvem al programa de Quarts Amunt dels nostres companys.
0: Que com va anar? Fiqueu-nos.
1: Molt bé. Va, no, un show.
3: Jo et diré, show. Com a titular, Jaume Galofré va respondre que seria la Pedra Roseta.
1: Sí.
3: Jo aquí ho deixo.
0: Ens van robar les preguntes?
3: No. Vam preguntar nosaltres.
0: Ah, vau preguntar vosaltres.
1: Sí, no, sí.
3: Va preguntar Radio Castell... No.
1: El Castells Estudio.
3: Radio Castells Estudio. Va preguntar al Pol una pregunta i jo vaig soltar la de la Pedra.
0: Què vas preguntar, Pol?
1: No, jo li vaig preguntar una pregunta que...
3: Has de voler ficar amb el Jaume Galofré.
1: No, el Nogui em va...
0: És que ell és de la vella per és tot, que... eh?
3: Home, no. Tenim un vídeo... No. Digue.
4: Tinc un vídeo perquè portava tot el camí d'anada, estava dient, és que com parli amb ell li començaré a dir de tot, no sé què, i va venir a parlar amb nosaltres a l'acabar el programa, i un vídeo de Pol cagadíssim dient... Bueno, jo soc de la vella, soc de la vella.
1: Jo li vaig
4: però,
1: tal qual, que el dia de Santa Úrsula t'hagués... No, jo per mentida no vaig dir això, jo vaig dir el dia de Santa Úrsula t'hagués matat. Et vaig veure, jo estava al balcó fent una retransmissió de ràdio i et vaig veure entrar tan tranquil, saludant a tothom el dia del 2 de 9 sense...
0: És que era el jefe, sense manilles, era sí. El prota.
3: De fet, I la meva pregunta... Que ens escoltaria.
1: Sí.
3: I ens va començar a seguir, o sigui que segurament pot ser que els estigui
0: escoltant. Jaume Galofré, som sí. Molt fans.
3: Si els estàs escoltant, som molt fans, menys el poc és retrasat i és de la vella.
1: No, jo soc molt fan. L'únic que aquell dia l'hagués matat.
0: I de la jove... Però tu de les joves no, nosaltres sí.
1: No, i de les joves, ho sento, però no.
3: Ni joves ni vella, que els dies de Covella.
1: No, jo la pregunta li vaig fer al Jaume va ser de que si hagués arribat d'hora a la tirada, si hagués arribat puntual, haguessin descarregat el castell. I em va dir que sí.
0: Sí. Jo crec que
1: jo
0: sí.
1: No ho sé, no estic en aquest punt, però...
3: Aquest any ho veurem, no?
0: Sí.
1: Aquest any, a veure què passa, a veure si arriben.
0: Però jo crec que el hàndicap que tenen aquest any, que el concurs és un castell molt difícil.
1: i que encara no... Ah, sí, sí que han fet el 2.

0: aquest any ja?
1: Sí.
0: Ara no ho sé, no ho sé, no ho sé de memòria.
1: Però bueno, i si després comentem el que ha passat aquest cap de setmana,
0: sí,
1: el que els hi ha passat aquest cap de setmana tampoc els hi dona
0: resultats
1: molt favorables.
0: No, però bueno, no, poc més. I el
1: novio hem abandonat el Carvajal, pobre.
0: Sí, no, no.
2: Hola, Carvajal.
3: Hola, hola.
0: I també va respondre una pregunta que no, si vols obrir tu el meló ara pel Carvajal.
1: Exacte.
2: Bueno.
0: Perquè la va respondre, això, jo, això no, si voleu us dic, que ha dit que igual algun dia pot venir al programa.
2: No, no diguis la resposta que
1: va.
0: Jo li vaig dir que si ve, jo portaré a un de la vella al costat i els hi posaré una navalleta al costat per si es volen després del programa.
2: No, si es volen apunyalar.
0: Jo no els pararé.
1: A la porta.
0: Jo no els pararé.
2: El Jordi està patint, perquè hi hagi aquí sang, fora, fora.
1: A la porta, perquè
0: no,
1: si
0: fora,
1: no...
0: Fora, és brava,
1: clar,
0: que hi hagi una mica, no? Que hi hagi una mica de marro entre les joves i la vella.
2: Vale. Bueno, i ara és el moment de fer-te la pregunta. No direm que va respondre. No va ser en micros, va ser després parlant amb ell, li van fer la pregunta. Va tenir una molt bona resposta.
0: Molt bona.
2: O sigui, que si ve algun dia espero que faci la mateixa
1: resposta. Si no, va dir... Bueno,
2: Jordi,
1: me callo, perquè si no, no va venir.
2: Jordi, deixa-ho. No,
0: no, no guanyes, no, Jordi, no guanyes.
2: No volem la resposta fins que vingui, no ens interessa.
0: No, no guanyes, no et preocupis.
1: Pues mejor me callo.
2: Bueno, efectivament. Carvajal.
3: Vale.
2: Sabem que els castells tenen la vessant de cultura, de festa popular, de... Ens identifiquem els catalans amb els castells, però... Aquí hi ha una petita vessant que jo el primer dia vaig tirar pensant que estaria sol i resulta que el Jordi estava al meu costat. De fet, pensava que el Nil estaria al meu costat també per unes converses aquell mateix dia, però es veu que no. Per tu,
1: està al nostre costat,
2: què té
1: no
2: més
1: sap.
2: Els castells?
3: Com?
2: Per tu, què té més els castells? De tradició o d'esport?
1: Ui.
2: Anava a respondre i s'ha frenat, eh?
4: Cada cop hi ha més tensió quan preguntes,
0: sí,
4: això.
0: Sí, sí. Jo crec que els convidats no volen, no volen, sí, escoltar aquesta pregunta.
3: És que no ho sé, eh? O sigui... Buah.
1: Saps que estem empatats, no, aquí?
3: Ja.
2: O sigui, aquí
3: ja,
2: som
3: ja.
2: Dos i dos.
0: Aquí, ja. Si donarà el problema, no. Ho deixa aquí.
3: Jo diria no. Tradició. Jo diria tradició. O sigui, té la seva part d'esport, perquè al final, jo què sé, has de tenir... No sé, com... Sí, està fort, jo què sé, tenir un equilibri, però jo crec que tira més a tradició, crec jo.
2: Sí, sí, no, és...
1: Opinions diverses.
3: Jordi diu esport, no?
0: Anem guanyant.
4: Li vols intentar canviar l'opinió?
3: No, perquè després ho faig sempre.
1: Ell és de Minyons de... O sigui, és fan de Minyons de Terrassa.
2: Ell té sentit...
1: Té sentit que digui que és una...
2: De les úniques colles que no volen anar al concurs i no volen competir, té sentit que
1: estigui dient que és una tradició.
2: Per això no li tocaré. També et diré una cosa. Jo ja no vull canviar l'opinió de ningú. Vaig aconseguir canviar l'opinió del Pol i fer que el Pol digués en un programa que era d'un esport. Jo després d'això...
1: Que algú de la colla joves digui que és una i que no és un esport...
2: No, és de la vella, el Pol.
0: Sí,
1: també, però no lo decía por el Pol, pero
2: ah,
1: sí.
2: Vale, antes.
0: Bueno.
1: Però convidadíssima que ens ho expliqui, eh?
2: Sí, i que ens expliqui com va ser l'odissea fent-se arribar, perquè ens va explicar les coses que havien valorat per poder arribar i va ser espectacular.
1: Jo,
2: sí,
1: és que
0: vingui... per cert, també va arribar tard al programa de ràdio de quarts de
2: sí. Efectivament.
0: De fet, va venir al...
1: Però per Sant Joan el van entrevistar el primer perquè no es pensés ningú que no estava.
2: Sí, sí.
0: No, això és veritat. No, jo crec que... Que és un home molt... Molt gran.
2: Hem de parlar amb ell.
0: És molt gran.
2: Estava anant a preguntar-li quina pedra és una altra vegada.
0: Ja vindrà aquí. Pedra Roseta, perquè van estar a Londres.
2: Pedra Roseta, perquè van estar a Londres. És la millor resposta, jo crec, que he rebut d'una pedra.
4: A mi m'agrada.
0: A mi m'agrada. La jove de Tarragona.
4: Jo he tingut pedres al ronyó.
0: Ah, no. Jo no va dir l'altra. Un de la jove de Tarragona va dir que... La pedra Pómez.
1: Qui hi havia de la jove de Tarragona?
0: Estava la Gina.
1: I què va dir la Gina?
2: Ella va dir de volcànica. Perquè jo tenia el Champs al costat i ho vam celebrar moltíssim. Heu d'escoltar el programa de Quarts Amunt,
0: sí,
2: que vam fer en directe, i cada vegada que escolteu que diuen Castellers de Cubelles, els tres ximpanzés que estan cridant i aplaudint són
0: nosaltres. I el Champs també.
2: I el Champs,
0: el Champs també va aplaudir.
1: Es va anomenar molts cops Castellers de Cubelles.
2: Va haver una vegada,
0: cops,
2: el Champs
0: sí.
2: Es va dir, heu fet vergonya, i la següent vegada que va ser el de jove que va dir que va fer una diada amb nosaltres, el Champs es va aixecar també a aplaudir.
0: Sí,
2: o sigui,
0: sí.
2: Vull dir... Bastante, es va parlar una miqueta, es van comentar.
0: Sí, però també van parlar molt de... Són dues colles grans i del programa dels castells i van estar parlant molt de les colles petites també, que havien fet... Estaven apostant, per exemple, tot Jove de Tarragona estava apostant molt també per les colles petites d'aquí de la zona, del Garraf, Tarragones i tal, i les joves també, que havia actuat... No recordo amb quina colla van dir que havien actuat, Brivalls va ser? Ara no ho sé.
2: Si Mediona, potser?
0: Ara no me'n recordo, però
2: no sé. Jo
0: també apostàvem per les colles petites perquè és, li volien donar veu i és el que fa quarts amunt, donar veu a les colles petites.
2: Jo diria als oients que si us va agradar el nostre capítol amb quarts amunt, els dos capítols, que aneu a escoltar l'últim capítol que van fer ells allà en directe, perquè hi ha bastantes similituds. O sigui, hi ha bastants debats que vam obrir nosaltres que també es van obrir allà amb colles molt més grans,
0: sí,
2: i que són interessants. Sobretot les de rebassades, es va parlar també aquest tema.
0: Sí, es va parlar des de la deixar de fer castells.
2: Les noies de deixar de fer castells.
1: Es va parlar, i clar.
2: I va caure una pitada i no diré qui vam ser.
1: Perquè van respondre el mateix que les noies.
2: No, quan van dir el que havia passat a les noies, es va sortir xular, no sé. Estava molt modo ultra, si teníem els ultras de la villa davant també, era bé, molt divertit.
0: Vamos! A ver.
1: Què ets tu?
2: Històric.
0: És que jo he tingut relliscades aquest programa, perquè acabes de dir que van estar davant els ultras de la vella.
1: Sí, és
0: complicat.
1: Que...
2: Ai, de joves, perdó.
1: Vale, no, els ultras de joves.
2: Perdó.
0: Nosaltres de joves, que també m'ha dit, el Gerard m'ha dit que si portem a gent de les joves, que portem a dos que estaven allà.
2: Els de... Bravo!
0: Sí.
2: Sí, sí.
0: Isaac i... Isaïl, crec que em va dir alguna cosa així.
1: Pues sí,
0: Ismael i Isaac, alguna cosa
1: així. Sí, tres convidats aquí.
0: Estan convidíssims.
1: Escriviu a Pilars al vent, jo.
0: Ara, si et sembla bé, Carvajal, anirem a...
2: Jo faria una pregunta abans.
0: Ah, vale, tira.
2: Que és... Què li diries a una persona que tu et trobes a una plaça que està veient la nostra diada, els nostres castells, i que veus que està interessada en els castells, què li diries perquè entrés?
3: Home, jo crec que li diria que jo en ma vida hagués entrat a una colla castellera, però perquè em fa com molt de respecte veure com, jo que sé, saps, com que si falla qualsevol cosa, o sigui, no jo o una altra persona, que això, o sigui, està en joc la vida de persones, o sigui, no en joc, però saps que es poden fotre una bona hòstia. Llavors jo crec que una vegada estàs dins, com que ho veus d'una altra manera, com que tens més respecte, com que et focalitzes en que surti bé, llavors jo crec que li dirà que provi.
2: A tu també et passa aquesta sensació de, si es cau el castell, que no sigui al meu costat? O sigui, per mi no caurà, que li caiga un altre? Que algun dia ho hem dit?
3: Sí, bueno, m'he fotut ja, o sigui, m'han caigut ja...
0: Tens experiències al cap, no?
3: Sí, unes quantes.
2: Nostres? Ja.
3: No.
1: Jo la Paula i jo li diem que sempre li cauen a sobre.
3: És que en una diada em van caure a sobre i el següent, crec, a sobre també. O sigui, una diada que van compartir amb Sabadell, eh? Jo no dic res.
2: Ah, amb Sabadell de Sabadell.
3: Però no van ser ells, crec, però va ser una diada.
0: No, o sigui, va ser nens
2: i nosaltres.
1: Nens i nosaltres.
2: Per tirar un pal, no?
0: Va ser nens de Vendrell i nosaltres.
3: No, és que m'han recordat aquella diada. Estava a Sabadell, jo què sé, no em puc fer res.
2: Diada de vell, no?
0: Sí. Entre l'Andrei, nosaltres i Saballuts. Clar, és que, clar, Terrassa i Sabadell...
1: No es porten gaire bé.
2: Com
0: sí, s'estimen. En el fons s'estimen. És com Vilanova i Sitges. No, Vilanova i Sitges no ens estimem.
1: En el fons s'estimen.
2: Això no. És més Vilanova que Cubelles. Que hi ha un pique sano, però...
0: Sí.
2: Bueno.
0: No, és un pique, si inventen els de Cubelles. Perdó.
2: No, és de Castells, però per aportar. Què tal que el Terrassa estigui a primera o segona RFF i el Sabadell hagi pujat a segona? Com sent això? Bé, no?
3: Ja, la vida.
0: Bueno, et pots trobar amb el Huesca.
2: Sí, efectivament.
3: Sí,
2: està a primera RFF, el Terrassa.
3: No, el Terrassa està a segona.
0: No,
2: ens trobem amb el Nàstic, amb el Sant Andreu i amb l'Europa.
3: Sí, amb l'Europa.
0: Bueno, també aquí, com veieu, també som molt de futbol. Si et sembla, ara sí, per acabar la teva entrevista, si et vols quedar a la segona part, que seran uns 10 minuts, també et pots quedar, no hi ha cap problema. Començarem amb la bateria de... Començarem amb la bateria de preguntes. Tens un minut per respondre preguntes. El que dic sempre, ja en 33, no et passis. No podré fer més. Tens 33 preguntes, vale?
3: Vale.
0: Comencem amb 3, 2, 1... Quants anys portes fent castells?
3: Un.
0: Posició actual?
3: Lateral.
0: Colla preferida que no sigui la teva?
3: Minyons de Terrassa.
0: Plaça que on t'agradaria actuar?
3: El Raval de Montserrat.
0: Diada preferida?
3: La de Minyons.
0: Diré casteller que t'agradaria fer i no has fet.
3: La de la clàssica de set.
0: Posició que mai faries?
3: No pujaria mai.
0: Les teves tres colles preferides?
3: Minyons de Terrassa, Sant Cugat també m'agrada molt i Castellet del Foix.
0: Colla vella o colla joves de baix?
3: Jove.
0: Primer castell que recordes haver carregat?
3: 3 de 7 diria,
0: Castell que més t'ha emocionat?
3: El 3 de 7.
0: Moment castell que mai oblidaràs.
3: El 3 de 7.
0: Pinya, tronc o canalla?
3: Pinya.
0: Castell preferit per veure plaça?
3: El 2 de 9.
0: Castell que més respecte et fa?
3: El 3 de 10 en forra. Manila.
1: 3 de 10 en forra. Sí, sí, pot ser. Que no s'ha provat mai, però...
3: Ah, no ho sé, no ho sé.
1: No s'ha provat mai, però la puntuació al concurs està.
0: Sí, de fet, l'altre dia van estar parlant... El programa va estar parlant les colles.
1: 3 de 10 sense manilles.
3: I com va ser? No sé, jo recordo el de Minyons. No sé què va ser.
0: 3 de 10 en forra de manilles. Però van estar parlant de què colles volen provar-lo. I... Tant les joves com la...
1: De treure-li les manilles al 3.
0: Sí.
1: Però no és més fàcil. Jo aquí no... O sigui, no ho entenc. No és més fàcil treure-li les manilles al 4.
0: Sí, no, van estar parlant del 4.
1: Ah, del 4.
0: Sí, sí. Jo vaig treure manilles i m'ha vingut al cap.
2: La veritat és que no me'n recordo que parlava.
0: De fet, has fet...
1: Tu només cridaves...
2: No, jo, en aquell moment estava parlant amb el Xams sabrà que estàvem parlant, bueno, cosites.
0: Sí, no,
2: millor
0: no.
2: Estàvem fent un repàs de les colles castelleres.
0: Sí, veritat, veritat. Has fet un total de... L'última pregunta era el castell que més respecte et fa, no?
3: Sí.
0: 15 preguntes, respostes.
1: Molt bé.
0: Bastant bé, bastant bé. Estàs dins de, no estàs dins de la campana.
2: Segueixes no? Estar l'últim?
0: Sí, sí.
1: Últim, qui està? Per curiositat.
2: Crec que hi ha un triple empat a 14 punts, però no estic...
0: Hi ha una que té 12, crec.
2: Algú té 12?
0: Sí. Si no m'equivoco,
1: si algú vol venir...
2: No, té... Núria i Marfil tenen 13. Zafu, Paula i la meva germana 14.
0: Pues sí, a 13. Bueno, has superat la Paula.
3: Ja està.
0: Ja ho pots dir, ja està. Bueno, doncs fins aquí la... Fins aquí l'entrevista amb el Carvajal, de lateral i de tota una mica de... del món d'aquí de la cultura i de Cubelles. Moltes gràcies per haver vingut i fins la propera.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Doncs comentem una mica les novetats d'aquesta setmana en el món casteller. Jo, si voleu, us tiraré una aquí un titular. Jo crec que ha sigut el dia, a part de les cap de setmana d'estrenes, perquè hi ha hagut bastantes estrenes, m'ha deixat de donar a funcionar el baròmetre casteller.
2: Estrenes i sorpresives, a més.
1: No sí, funciona.
0: Sí, molt sorpresives. Jo diré que és la diada dels castells, el cap de setmana dels castells per sota.
2: Si he vist, com s'ha de sortir per Instagram?
0: Esplugues, 3 de 7 per sota, 4 de 7 per sota, i jove de Sitges.
1: Per sota.
0: Sí, sí. I jove de Sitges, 3 de 7 per sota.
2: És una bogeria,
0: No, sí, sí. Molt bons castells. Jo, a mi m'agraden molt els castells per sota. Però, de fet, mira, entro el broma castell, la primera que em surt és... Bueno, és un altre tema que treure mare, i el segon és...
1: És que...
0: Els castells per sota. No, de fet, el primer és... Jove de Sitges amb el 3 de 7 per sota, de fet. Com o no.
1: Ell sempre primers.
0: Ui, perdoneu. I així una mica més, és que m'ha vingut aquí la tos ara. I així una mica més d'estrenes a les games altes, tenim...
1: 7 de 8 de capgrossos.
0: No, espera't, primer anava a Xiquets de Tarragona, que va fer el 4 de 9 al Forra, dia de les cultures d'Altafulla.
1: Que feia des de concurs del 2024, que no el descarregaven. Mm.
0: També tenim, com ha dit el Jordi, el 7 de 8 de Capgrossos de Mataró. Després ja anant a la gamma de... No, sí, a la gamma de 8 tenim els Segats d'Osona mestrant el 4 de 8. Xiquets del Serrallo fent clàssica. Ara, diada. Va fer clàssica o el 5 de 7? El 5 amb el 5 de 7 va fer.
1: Sí.
0: Va fer 3 i 4 de 8, estrena el 3 de 8. Castellers de Lleida, que no m'ha vist això i m'ha sorprès, Pilar 6 carregat. Després el que hem dit abans, l'estrena ha sigut el 4 de 7 de per sota de Castells d'Esplugues i el 3 de 7 de la Jove de Sitges. Ja el 3 de 7 ja l'havien fet, però Castells d'Esplugues van juntar les dues peces per sota. Després, un altre, Nois de la Torre, va fer el 2 de 7, que també no el feia... també
1: és
0: era
1: el segon de la seva història. El van descarregar per Santa Rosalia l'any passat.
0: Sí.
2: Fet la torre a la torre.
0: Santa Rosalia va ser el... 4-8, si no m'equivoco.
1: 4-8, 2-7,
0: sí?
1: Els dos.
0: Perfecte. I també una no s'estrena, però també a la plaça de la Verdura, on va ser la diada del 4 de Santa Rosalia, de Nois de la Torre, es van veure les primeres manilles de... No sé si de Torre d'Embarra, però sí de la plaça de la Verdura, que va ser el 2 de 9 amb folre i manilles de la Joga de Tarragona. Contornar una mica també, això és el que veia, el 3-7 per sota de Castellers d'Esparreguera, un altre castell per sota, que me l'havia deixat, 7 de 7 de castells d'Esparreguera, 4 de 7 amb agulla de Poble Sec, 4 de 7 amb agulla carregat de castells d'Altafulla, se'ls va caure el pilar, baixar la baixada de l'Enxaneta, que estava també la dia de les cultures, i poc més.
1: I pilar de 5 de Torraires de Montblanc.
0: Matussers de Rei amb el 2 de 6.
2: I la torre de Torraires de Montblanc.
0: I
1: torre de... Torre sí. I pilar de 5 de Torraires de Montblanc.
0: 5 de 6 de Droc, i no sé si hi ha algú més perquè m'ha deixat de funcionar la telebaròmetre casteller.
1: Matussers de Molins de Rei, 2 de 6.
0: El 2 de 6, sí, ja l'he dit.
1: Ah. Aquí, ara, no, ja no hi ha... Ah, sí. Salats de Súria, 3 de 6 amb l'agulla, 3 de 6, 4 de 6,
0: sí,
1: estrenes.
0: Sí, estrenes tot, perfecte. Pues una... Ha sigut un cap de setmana bastant intens d'estrenes. Parlem una mica per sota de la nostra diada, que tampoc va haver...
2: T'anava a dir, pel que fa estrenes, la una nostra diada, les nostres nostra enxanetes, vam sí. rotar les enxanetes, diria, en cada castell, vam
0: una menys la torre,
2: em sona.
0: Sí, sí. Bueno, i també sí, vam, bueno, vam veure l'estrena de...
2: Va haver a pastar el Roc a la torre,
0: sí, la Jana...
2: La Jana, i va estar...
0: La Jana.
2: Segur.
1: El Nil, no?
2: El Nil. Crec que va estar el Nil.
0: El Nil, sí, el Nil, sí, per
2: davant. Van fer tres
0: sí, enxanetes diferents.
2: I després al Pilar es va pujar també Elena Enxaneta.
0: El Biel. I el Biel.
2: I el Biel. O sigui, vam fer sí, sí. totes les enxanetes que tenim.
0: Sí, de fet,
1: no hi ha
0: sí.
1: més. Si alguna enxaneta vol venir, no ens queixarem.
0: I també vam veure l'estrena que hem dit.
2: Important, si ve alguna enxaneta, que sí, els pares ja es quedin. Perquè aniria
1: això seria... Vamos.
0: Sí, també vam veure l'estrena al castellers de Torrelles de Montblanc, que vam fer el 2 de 6, com dient, vam fer la nostra diada, que vam tindre la diada Cunit. Fem un repàs ràpid.
1: Nil. Vam fer tots una diada bastant tranquil·leta.
2: Comencem sí. amb nosaltres.
1: Més o menys igual.
2: Amb nosaltres.
0: Sí.
2: Pues, amb què van començar nosaltres, Jordi?
1: Amb el 2 de 6. O sigui, si no comencem amb el 3, comencem amb el 2. Sí. Així per no canviar gaire.
2: Sí, nosaltres som dels que tirem sempre el castell més gran, no? De primeres. Mm. O sigui, almenys és la nostra idea. I el nostre 3 de 7, pues, el més gran era la torre de 6. Mm. Pel que fa... després vam tirar el 3 de 6 i 3 de 6 agulla.
0: Sí.
1: I vam acabar amb dos pilars de 4.
2: I després simultanis de 4.
0: Després Esparreguera va fer...
2: Esparreguera no estàvem nosaltres.
0: Ai, Esparreguera, perdó, Esclar. Mediona.
2: Vale.
0: Mediona va fer 3 de 6, 4 de 6, torre de 6. I el... i Torrelles va fer el mateix, no?
1: Sí.
0: 3,
1: sí.
0: 4 i torre. Que jo crec que venien, ens van dir que clar, venia molt poca gent i tal, que la diada del diumenge sí que van fer altres castells. Però la nostra diada venia poca gent i van dir no, vindrem a fer un castell si podem i tal. No sé sí, què, van, sí. van sortir amb 3 castells amb una torre.
1: O sigui, i la torre que... estrena.
0: Sí, sí.
2: 3 de 6 hem de dir que va haver un intent d'esmuntat, sí. però ho van fer.
0: Sí, perquè i... també he de dir molt oro per ells, perquè les dues enxanetes que van pujar es van estrenar, no havien sí. fet mai d'enxaneta ni assajos, o sigui que moltes felicitats per
2: I
0: ells.
2: I una torre molt treballada.
0: Sí.
2: Jo et diré més, una torre que tu la veus al principi i dius, no anirà enlloc.
1: No, no.
2: O sigui, les mesures que tenien...
1: Hmm. Era,
2: deies,
1: era...
2: no anirà enlloc.
1: Des de fora era...
2: es nota que la tenen treballada i que estan acostumats a que estigui a unes alçades molt diferents.
1: Hmm.
2: Perquè, de sí, fet, sí. l'últim comentari abans de començar el castell com a tal va ser el segon dient quedo baix, ho teníem clar. O sigui, és com ha de ser.
0: Sí, sí.
2: I prou bé. També crec que vam poder fer molts castells perquè les altres colles vam ajudar molt i entre nosaltres, en general, les tres colles sí. es van ajudar molt a les sí, filles. Sí. Una diada que, al final, som colles que podem fer castells més grans, teníem pocs efectius, en general, les tres colles, però entre tots vam fer una molt bona diada. I... recordar que vam dir moltes vegades la broma de diada a l'esprint.
0: Sí, sí, i va ser així.
2: No sé per què serà, si Ajuntament de Cunit, no sé, aquestes coses ja no em
0: ficaré. Ens van escoltar.
2: Però va ser una diada a l'esprint. Teníem una hora per fer la diada. Amb tres colles, no sé quants castells, perquè començava una activitat itinerant. I des d'aquí...
1: vam trigar una mica més, però bueno.
2: Sí, jo diré una cosa. No sé, Ajuntament de Cunit, com penseu que són les diades castelleres? I si teniu clar que són les diades castelleres? Perquè pot ser... aquesta diada sí que hauríem d'haver començat a les 12, com demana sempre el Pol, si teníeu pensat 200 actes. I és un detall que si hi ha una diada castellera que venen els castellers del Foix i altres colles, depèn de pel cul, les poseu a l'horari de que sortim, a la planificació, perquè vam estar mirant i no sortíem. Jo només ho deixo aquí, o sigui, portem cultura a la ciutat, també s'ha de valorar una miqueta.
0: També no perquè...
2: Ajuntament de Cunit. Jo no és per tirar pals a l'Ajuntament de Cunit com a tal, però he tingut experiències no només amb castells, amb l'Ajuntament de Cunit, i hi ha coses que fa molt bé i hi ha coses que no tan bé. i la cultura és una cosa que s'ha de cuidar. No es pot demanar que vinguin a fer una diada i posar una hora i no sortir al programa, i no es pot demanar a una colla de batucada, per exemple, el mateix dia d'abans, que tinguin prioritat per anar a la Diada de Reis, perquè a vegades aquestes coses han de cuidar. No, per dir només, d'acord. Moltes gràcies, eh?
0: No, ja està. I a part d'aquesta speech motivacional del Novi cap a l'Ajuntament de Cunit, acabaria el programa comentant que aquest cap de setmana tenim diada tenim diada el dissabte 18 de juliol a Masquefa, a la plaça Josep Maria Vila de Masquefa, amb nosaltres i xicots de Vilafranca, verda. A les 6 comença la diada, si no m'equivoco. 6:30, posa aquí l'app, serà a les 6.
1: Què busquen? Què van fer l'altre dia 4-8?
0: Sí, xicots, que és el que he dit abans. Jo crec que tenen unes ambicions molt grans aquesta temporada. Eren rotar molt els castells de 8 i ho estan fent. O sigui, han fet el més matiner des de fa molts anys, el 4-8 més matiner, que va ser fa unes setmanes, i jo crec que poc més, que volen seguir rotant els castells i que ens veurem amb ells i farem molt bona idea de les dues colles. Fins aquí el programa, moltes gràcies per haver vingut i ens escoltem la setmana que ve, un altre cop.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable i estiuenc, amb sol i cel al matí i amb alguns núvols alts o algun de baix llunyà a la tarda, amb una temperatura que serà més alta, tornar a recuperar els valors d'estiu després de que hi baixessin una mica, i hem d'esperar que avui estem entre els 22 graus llargs que hem tingut de mínima amb una nit tropical i la més alta de les temperatures nocturnes del que portem d'any, mentre que a la màxima tornarem a recuperar els 29 o ens acostarem als 30 amb una humitat força baixa. Ben feble de gregal ara al matí i moderat de xaloc a la tarda, fent que la mar estigui més moguda amb marejor i alguna àrea de maró a la tarda. Per demà esperem que el temps continuï sent estable i estiuenc, dominat pel sol, amb intervals de núvols baixos fins a mig matí, alguns núvols prims del migdia i cel més clar a la tarda, amb una temperatura que es mantindrà de nit i pujarà de dia, movent-se entre els 22 o 23 de mínima i els 30 o 31 de màxima, amb una humitat força baixa, ben feble de gregal al matí i moderat de llevant o xaloc a la tarda, fent que la mar estigui moguda amb una mica de maró. Diumenge tindrem un dia de ple estiu amb que les temperatures pugen. Es comença a parlar d'una onada de calor que ens afectarà entre diumenge i dimecres, tot i que ho hem de matitzar, perquè aquesta es notarà més a l'interior del país que no pas a les zones del litoral, i farà un dia, això sí, de rigorós estiu, amb una temperatura que pujarà i es mourà entre els 23 de mínima i els 32 o 33 de màxim, amb una humitat no gaire alta i amb xafogor moderada, ben feble de xaloc, i a la mar hi haurà marejol.
3: Ràdio Cubelles, notícies.
4: Cubelles ha viscut un cap de setmana intens amb la celebració de la Festa Jove, una iniciativa que enguany ha ofert tres propostes molt diferenciades sorgides de les mateixes demandes dels mateixos joves i adolescents del municipi. Des de l'Espai Jove s'ha fet un balanç molt positiu d'unes jornades que han combinat estratègia, activitat física i la tecnologia. Per començar, el dijous va ser la primera de les activitats, un Among Us en la vida real, una proposta molt esperada, una partida real d'aquest videojoc al pati de l'escola Charlie Rivel, una ubicació que en un principi era secreta i només coneixien els participants. Una vintena de joves van prendre part d'aquesta activitat de rol i cooperació on havien de completar diverses missions fent servir diferents elements i per aconseguir un objectiu definit, que era eliminar els impostors i els infiltrats. Després, divendres, va ser el dia de la diversió aquàtica, un dia per lluitar contra la calor. La festa es va traslladar també a l'Espai Jove, al pati de l'escola i als carrers del voltant de l'Espai Jove, amb una tarda d'inflables aquàtics per combatre les altes temperatures. L'esdeveniment va comptar amb tres atraccions: l'Splash, on calia encertar una diana per fer caure un company a l'aigua, la pista americana d'obstacles que estava instal·lada al pati de l'escola Charlie Rivel i també era apta, a més, per una competició amistosa, i després un gran tobogan aquàtic que estava instal·lat al carrer aprofitant també la pendent. Txell Sastre, dinamitzador de l'Espai Jove, va valorar molt positivament l'afluència en aquesta activitat aquest divendres d'aigua a l'Espai Jove.
5: I ens va fer una bona tarda perquè hi havia núvols, no? De sobte inclús va fer quatre gotes i la veritat que va funcionar molt bé, no hi van haver grans cues, no va ser multitudinari, tot i que va estar ple i que va haver molta gent, molta afluència, però ens va agradar per això, no? Perquè hi havia 5-10 minuts de cua com a molt, però que la gent podia repetir diverses vegades totes les atraccions i al final això és el que agrada, no? Que no s'aturi tampoc l'activitat. Yeah. És veritat que hi havia molt al nostre públic, que hi havia molt aquests de l'ESO, no? Aquests de sortida de sisè, sortida de primària, fins a inclús, van veure joves, no? Fins a quart d'ESO, però també, evidentment, és una activitat molt popular, que ja sabíem, i hi havia doncs, gent de primària més petita i acompanyants i familiars doncs, que també s'animaven i també es tiraven, també jugaven i també s'ho passaven bé.
4: La darrera jornada es va celebrar dissabte i va estar dedicada al públic gamer. L'espai va acollir des de dispositius de realitat virtual fins a consoles retro, tauletes i fins i tot jocs de taula. Els joves van competir en la sala sociocultural en diversos tornejos, Mario Kart, Rocket League i, com no, un torneig esperat per al videojoc del futbol del moment, l'FC 26, on es van recrear competicions entre els participants. I també es van poder provar simuladors de vol, tant en avioneta com en helicòpter, que permetien sobrevolar punts emblemàtics de Cubelles, com l'església o la línia de la costa. En definitiva, una jornada diferent al que s'havia fet fins ara i que va tenir una gran acollida. Així ho explicava la mateixa Txell Sastre.
5: Sí, la veritat que ens ha agradat perquè nosaltres tendim molt ara, no? Últimament ja, bueno, sempre hem, no? L'oci saludable, a una altra manera de fer oci, no? Que no tot l'oci és sortir de festa i tot el que això implica o pot implicar i creiem que és important també, no? Donar valor doncs això, què puc fer amb els amics, no? Una tarda, doncs puc muntar-me un joc i jugar pel carrer en places o tal, o puc, doncs, això, no? Activitats d'aigua, com també hem fet, no? A vegades volei platja, futbol platja, doncs aquest oci més saludable que ha sortit així i que creiem que la veritat ha sigut una festa jove que ha agradat a molta gent, molt encertada per les calors que estem vivint també, un dia refrescant i un altre dia en una sala amb aire condicionat, que també s'agraïa doncs, a la gent.
4: Amb el tancament ja de la Festa Jove i de les activitats de la programació del PAC Antiavorriment, l'Espai Jove ja es prepara per la celebració de la Teens League durant les properes dues setmanes de juliol, les activitats que posaran punt i final, ara ja sí, al curs de l'Espai Jove, que tancarà el mes d'agost per preparar-se per iniciar el setembre amb una nova aventura, en aquest cas amb un nou curs escolar.
5: I a la gent...
0: Una xerrada sobre els ports en altres èpoques obrirà la programació de la Festa Pirata. Serà aquest dijous, dia 16 de juliol, quan la rectoria acollirà aquesta conferència sobre el privilegi històric de tenir port a Cubelles, que anirà a càrrec de l'historiador Roger Benito i que ha estat organitzada amb la col·laboració del grup d'estudis cubellencs Amics del Castell. Un acte que ha de servir per posar context històric a la relació del municipi amb la pirateria i el seu passat marítim, tal com ha comentat Núria Planes, regidora de Dinamització Econòmica.
6: Els pirates estan molt vinculats al tema de Cubelles, pel tema de tenir el mar, i doncs hi ha un expert en història medieval, que és el Roger Benito, que gràcies a la col·laboració del grup d'estudis de Cubelles i Amics del Castell doncs, ens farà una conferència sobre el privilegi de tenir port aquí a Cubelles.
0: Serà a partir de divendres quan els pirates abordaran el passeig marítim de Cubelles. El transformaran en un espai temàtic, amb un mercat, amb campaments, cercaviles o espectacles itinerants. Entre les activitats incloses a la programació hi haurà tallers infantils, exhibicions d'esgrima, proves de punteria pirata, construccions de xarxes de pesca o xerrades divulgatives i escenificacions relacionades amb el món dels pirates. La música també tindrà un paper destacat per animar durant tot el cap de setmana, en què hi haurà actuacions de DJs, ja fora de l'època dels pirates, i especialment dissabte a la nit, quan hi haurà una cantada d'havaneres acompanyada de rom cremat. Segons Núria Planes, l'objectiu és convertir la Festa Pirata en una celebració cada cop més pròpia de Cubelles, que permeti combinar el patrimoni, la cultura i la dinamització econòmica.
6: Hem fet una Festa Pirata amb alguna novetat, amb la sentit d'aproximar també a més públic perquè bueno, estava molt enfocada en el públic infantil i tal i el tema històric, però el que hem aprofitat també és per posar-hi música. Posem accions de música en tots els escenaris, i donarem un caire més festiu a la festa pirata. Això seria com la novetat més de festiu i mediterrani. Amb habaneres, amb música tradicional d'aquí i amb algun DJ, amb música, tot ambientat per fer l'aire mediterrani que li volem donar a aquesta fira pirata.
0: La regidora de Dinamització, Núria Planes, també ha confiat que aquest esdeveniment contribueixi a omplir el passeig marítim durant aquestes nits d'estiu, aquest cap de setmana que ve, i d'aquesta manera afavoreixi l'activitat dels establiments de restauració que hi ha en aquesta zona. L'Ajuntament ha convocat un ple extraordinari per acordar un debat sobre l'estat del municipi un cop l'any. La proposta, que ve dels grups i partits de l'oposició, seria establir una sessió anual on es pugui debatre sobre com avança el mandat. El ple extraordinari, en què l'únic punt serà aquest, es reunirà el dimecres de la setmana que ve a 9:45 del matí, el dia 15 de juliol, i es podrà sentir íntegrament en directe, com sempre, a Ràdio Cubelles. Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP demanaran acordar la convocatòria d'un ple extraordinari i monogràfic sobre l'estat del municipi un cop l'any i que sigui, si pot ser, sempre al mes d'abril. Fa unes setmanes, quan l'oposició va sol·licitar aquest ple extraordinari, el regidor de la CUP de Cubelles, Dani Pérez, va comentar-ne així els motius.
7: La gran majoria de municipis més avançats demogràficament que Cubelles es fan un cop l'any un ple monogràfic sobre l'estat del municipi, suposo que per explicar, perquè el govern tingui l'oportunitat d'explicar el seu pla de mandat i les accions que està fent durant aquesta legislatura. Aquí a Cubelles no existeix, no hi és. Esperem que amb el nou ROM es pugui crear i es pugui acordar de fer-lo, però mentrestant aquest nou ROM no arriba o no arribarà mai. Doncs, i veient que totes les preguntes, instàncies i mocions que entrem al ple municipal o a l'Ajuntament tampoc se'ns dona resposta, doncs al final hem decidit elevar-ho un pas més i que siguin en aquest ple municipal on l'Ajuntament i el govern tinguin l'oportunitat, si vol, d'explicar.
0: Fins ara, des del govern local, format per Unitat Cubellenca, el PSC i Cubelles en Comú, no s'ha expressat públicament cap comentari sobre la seva posició davant d'aquesta proposta. El ple extraordinari, en què s'haurà d'acordar o no la celebració de plens sobre l'estat del municipi, es reunirà aquest dimecres que ve, 15 de juliol, a partir de 2:15 del matí, i es podrà seguir en directe als canals habituals de Ràdio Cubelles. Narcís Pineda serà candidat a l'alcaldia de Cubelles per quarta vegada consecutiva. Cubelles en Comú l'ha escollit aquest cap de setmana passat com a cap de llista per les eleccions municipals del 2027. La decisió l'ha pres una assemblea celebrada aquest diumenge al Casal d'Avis Municipal amb les persones inscrites als comuns a Cubelles. El mateix Narcís Pineda ha anunciat la decisió com a cap de llista el 2027 amb unes declaracions que han penjat a les xarxes socials del partit.
8: Hem celebrat l'assemblea per decidir el nou candidat a les eleccions municipals del 2027. Hem fet un procés des de Cubelles en Comú de primàries i jo, Narcís Pineda, he tornat a presentar candidatura per ser el candidat a les properes eleccions municipals. Els meus companys han refrendat amb la seva votació que jo torni a ser candidat al 2027, el qual ho vull comunicar a la ciutadania de Cubelles perquè ara començarem ja en rondes i començarem a buscar informació per poder fer el nostre programa electoral de cara a la millora del nostre poble, de Cubelles, que és un programa que ha de ser d'ara i de futur per la nostra població.
0: A la reunió d'aquest cap de setmana hi ha participat Claudio Carmona Vargas, membre de la Direcció Executiva Nacional i responsable de l'àrea de municipalisme de Catalunya en Comú, qui també s'ha expressat així en un vídeo a les xarxes socials del partit.
9: Des de Catalunya en Comú celebrem l'elecció del Narcís Pineda com a pròxim candidat a les eleccions municipals aquí a Cubelles. Hem seguit de prop el procés d'elecció del candidat, aprovat per l'Assemblea avui dissabte, i hem de celebrar aquesta elecció perquè el Narcís és molt bona opció per donar confiança i seguretat als electors d'esquerres progressistes preocupats per la millora de Cubelles i per, sobretot, protegir la convivència i la cohesió social en aquest municipi. Per tant, molta força als companys i companyes de Cubelles, molt encerts i felicitats per l'elecció d'aquest excel·lent candidat.
0: La trajectòria política amb representació a l'Ajuntament de Narcís Pineda i Oliva va començar la legislatura 2007-2011, quan va entrar com a regidor del grup d'Iniciativa per Catalunya Verds, que aleshores formava part de l'oposició. L'any 2011, la candidatura del seu partit, encapçalada per Mònica Miquel, va guanyar les eleccions i va formar govern amb diferents pactes fins al 2015. En les eleccions del 2015, Pineda va passar a ser el cap de llista d'Iniciativa per Catalunya Verds i va obtenir representació. Després del procés de transformació de tot aquest espai polític i ja sota la denominació de Cubelles en Comú, Narcís Pineda va repetir com a alcaldable en les eleccions del 2019 i també les del 2023, obtenint representació també en totes dues ocasions. Així doncs, després de la decisió d'aquest cap de setmana, serà la quarta vegada consecutiva que en Narcís Pineda es presenta com a candidat a l'alcaldia de Cubelles. Aquest cap de setmana de l'11 i 12 de juliol s'ha complert un any de la històrica riuada del Foix del juliol de 2025, un fenomen extrem que no s'havia patit al municipi des de feia més de 30 anys, amb la riuada del 1994 en la memòria com un altre fenomen que va patir la vila històric en el seu dia en relació amb el riu Foix. Per analitzar com ha evolucionat l'entorn i quina és la situació actual de la desembocadura del Foix, Ràdio Cubelles ha entrevistat a Aaron Marcos, que és el responsable de l'empresa climètica encarregada de la gestió d'aquest espai natural. La crescuda de l'aigua d'aquell dia va transformar radicalment la fisonomia de la desembocadura, segons Marcos, tot i que els canvis físics i erosius són propis de la dinàmica natural d'un riu, el problema principal que queda encara actualment d'aquella riuada és la desaparició de la infraestructura d'ús públic, és a dir, les passeres i els ponts de fusta que hi havia a l'interior de la desembocadura. Això ha provocat que molts visitants durant aquest últim any hagin optat per creuar a través de la platja protegida o per altres zones que són un espai natural protegit i tancat. A més, s'ha posat en perill, creu, fins i tot zones vitals per la cria d'espècies d'aus vulnerables. Aaron Marcos, de Climètica.
10: Bueno, nosaltres, com a gestors també d'infraestructura d'ús públic de la desembocadura, que, perquè ens entenem la passera i els ponts, és el que una mica el que nosaltres anomenem la infraestructura d'ús públic, clar, doncs és evident que va desaparèixer, no? Això condiciona totalment l'espai a nivell d'ús públic. Per què? Perquè la gent tenia un costum de passar per allà i ara no hi és. I el correcte, el que s'ha de fer és anar al pont del carrer Lleida, que és el que està més cap a l'interior. Què està fent la gent? Què va començar a fer? Començar a passar per la platja. Això és un impacte molt gran per la fauna. No es pot passar per aquella platja. Aquella platja és de les poques del litoral català que està protegida i que no es pot passar perquè crin espècies protegides, precisament. I clar, hem tingut i tenim a dia d'avui molta feina intentant que la gent no passi per allà, perquè és el principal canvi.
0: Durant l'entrevista, que es pot recuperar en qualsevol moment a radiocubelles.cat, Aaron Marcos, de Climètica, ha recordat que el riu Foix no és una riera, sinó un riu sec a causa de la regulació que exerceix la presa del pantà. Tot i que durant els mesos posteriors a la Dana es va fer una gestió que considera notable de l'aigua, amb buidatges preventius, amb antelació a les alertes meteorològiques, sí que apunta que des de fa un parell de mesos s'ha anat reduint el cabal ambiental, que ara és només de 40 litres per segon, una quantitat que els experts consideren escassa i insuficient per la recuperació plena del riu.
10: És prioritari augmentar el cabal ambiental. Per què? Perquè, entre altres coses, això ajudaria a que el riu es recuperés, a que la desembocadura hi hagués més aigua i a una mica pues, ajudar tota la fauna que viu al riu. Els dies aquests que van baixar aigua, que em deies que era un riu, que van ser dies preciosos. Per la gent que estimem el riu Foix, van ser, anaves per Roca Crespa, fins i tot es va trobar una nútria. Un dia amb un bon amic d'aquí de Cubelles passejàvem per la Xuriguera i vam veure un ramat de cabirols banyant-se al riu, perquè ens entenguem, la Xuriguera està per sota de la presa, hi havia aigua constant. Bueno, allò estava ple de vida, no? Hi havia anguiles després en perill d'extinció, pel riu, bueno, era idíl·lic.
0: Fins i tot ara, on Marcos apunta que, segons la directiva actual de l'aigua, el curs del riu hauria de passar per davant de l'ús dels regants, a qui se'ls haurien d'oferir altres opcions, com ara l'ús d'aigua de les depuradores.
10: Creiem també perquè hi ha una política de mantenir la comunitat de regants, però per nosaltres, des d'un punt de vista legal, exclusivament, la directiva d'aigües és molt clara. Primer és el cabal del riu i després els usos, els que siguin. Però primer és el cabal del riu. I manifestament és insuficient perquè no hi ha cabal. Hi ha un cabal mínim, però aquest cabal no és continu i es podria augmentar. Entrarien en entredit la possibilitat de regar dels regaments de regants? És cert, segurament es veuria compromesa. Però això no va ha de perquè ser allà, però sí que hi ha d'haver un horitzó on això sigui una realitat i mitigar aquestes dificultats que pot tenir la comunitat de regants es pot fer de moltes maneres.
0: De cara a un futur més o menys pròxim, segons ha explicat Aaron Marcos, l'Ajuntament ha sol·licitat una subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua per realitzar millores hidràuliques i una gestió selectiva de la vegetació exòtica, unes feines que es volen fer a partir d'aquest mes d'octubre. Així mateix, el projecte de reconstrucció de la passera i dels ponts de fusta per part del Ministeri hauria de preveure la instal·lació d'un apantallament visual, una mesura que serviria com a barrera per minimitzar les molèsties que el pas de vianants pugui causar a la fauna local, i es garantiria d'aquesta manera un equilibri entre l'ús públic de l'espai per poder creuar d'una banda a l'altra i la conservació del medi natural. Aaron Marcos, responsable de Climètica.
10: La passera potser fer-la una mica més apartada de la línia de mar, però en consonància amb el passeig marítim, i els ponts amb el traçat que tenien, però amb un apantallament. Un apantallament és una barrera visual entre la fauna i les persones que hi passaven.
0: D'altra banda, segons ha informat l'Agència Catalana de l'Aigua a Ràdio Cubelles, s'està treballant en un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament per redactar el projecte constructiu de les actuacions prioritzades per l'ACA i establir-ne el finançament en relació a evitar futures inundacions a la part baixa del riu Foix. El projecte de garantir el drenatge del marge esquerre i analitzar el pas sota el pont ferroviari per la seva incidència hidràulica. També inclou aquest projecte la construcció de 3 motes, 2 anirien al marge esquerre i una al marge dret fins a la desembocadura. Els castellers del Foix han descarregat castells de 6 a la festa major de Cunit aquest cap de setmana passat. La colla cubellenca ha aixecat amb solidesa una torre de 6, un 3 de 6 i un 3 de 6 amb l'agulla aquí al municipi veí. D'aquesta manera, aquest dissabte han actuat en el que era la festa major de Cunit, juntament també amb els castellers de Mediona i els torraires de Montblanc. La colla cubellenca ha completat una actuació sòlida amb els 3 castells de 6 que hem comentat. Per les dimensions i els efectius que tenien disponibles en aquesta diada, els cubellencs han considerat que no era l'escenari més adequat per afrontar un castell de 7 i han optat per prioritzar el rodatge, especialment de la canalla, i per això han descarregat, com dèiem, aquesta torre de 6, un 3 de 6 i un 3 de 6 amb l'agulla, abans de tancar l'actuació amb 2 pilars de 4 simultanis. L'estratègia ha permès anar ampliant la base castellera i donar oportunitats a noves incorporacions i posicions, una aposta que s'ha notat en el fet que els 3 castells principals els han coronat 3 enxanetes diferents, una mostra també de la bona salut i del futur prometedor de la canalla que té la colla de Cubelles. Els castellers del Foix també han volgut agrair el suport i el bon ambient que han compartit amb els castellers de Mediona i els torraires de Montblanc, especialment per la col·laboració i l'ajuda mútua que s'han fet a les pinyes en aquesta actuació. Les altres dues colles també han ofert castells de 6 a Cunit, concretament totes dues han completat el 4 de 6, el 3 de 6 i la torre de 6. Els castellers del Foix continuaran la seva activitat castellera aquest dissabte que ve a Masquefa, on compartiran plaça amb els xicots de Vilafranca, en una oportunitat més per continuar consolidant les estructures i continuar creixent també amb el projecte casteller cubellenc. El govern local aposta per Los 40 Summer Life per dinamitzar la zona de les Salines, atraure visitants dels municipis propers i al mateix temps ampliar l'oferta cultural de Cubelles. Recordem que el 28 de juliol actuaran a Cubelles Álvaro de Luna, Leire Martínez, Vico o el grup català Siderland, entre d'altres artistes. L'Ajuntament, doncs, torna a col·laborar aquest 2026 en la gira Summer Life que organitzen Los 40 i que tindrà dues parades a Catalunya. Una serà la d'aquí a Cubelles i una altra a Salou. Segons els representants del govern local, Núria Planes, regidora de Dinamització, i Pau Rodríguez, regidor de Joventut, l'experiència de l'any passat els va semblar positiva i per això han decidit repetir-la. Ho consideren una aposta per atraure visitants dels municipis veïns i per dinamitzar econòmicament la zona del Passeig de la Marina, més o menys pròxima al concert, i que aquest any està especialment afectada per les obres d'Endesa. Així ho ha explicat la regidora Núria Planes.
6: Apostem per aquest tipus d'esdeveniment perquè és una manera de que les pobles del voltant vinguin a Cubelles, coneixin Cubelles, doncs vinguin a sopar abans del concert i que al final es consolidi aquesta visita, que no cal anar a Barcelona per anar a grans concerts, perquè a Cubelles tenim concerts de qualitat.
0: El regidor de Joventut, Pau Rodríguez, a més, creu que és un concert que amplia l'oferta musical dirigida a un públic de totes les edats, però sobretot als joves.
11: Que passarem junts doncs, una nit inolvidable, no? Doncs, disfrutant de la música, disfrutant dels 40 i podent veure, no?, artistes de gran trajectòria, de gran reconeixement, molt a prop nostre, i ho deia l'altre dia, no?, i de manera gratuïta, que jo crec que també, no?, una aposta d'aquest govern és poder donar una molt bona qualitat, no?, d'actuacions, de concerts d'aquesta magnitud, però que els diners no siguin un impediment perquè joves i no tan joves doncs puguem gaudir d'un espectacle, no?, i d'un concert, com deia, d'aquesta qualitat artística.
0: Los 40, l'emissora musical del Grupo Prisa, ha confirmat que pujaran a l'escenari de Cubelles el dia 28 de juliol els artistes Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Lala Love You, Siderland, Marcos, Lau Givert i Seaxe. L'acte també comptarà amb el DJ set de David Álvarez. Noemí Gómez, la responsable d'esdeveniments dels 40 al Penedès Garraf, ha confirmat que la gira ve acompanyada d'un equip tècnic de llum i de so que ha de permetre gaudir perfectament d'aquest espectacle.
12: El que és el muntatge principal, doncs, tenim una alta qualitat de so, ja que pues, té uns 40 kW pues, de potència i uns 2 kW de potència també en tot el que és la llum i tots els efectes de lluminositat de tot el que és el camió. Després també trobarem una pantalla al final de tota la superfície del camió, que és d'un 7x4, és a dir, uns 28 metres quadrats, on allà també es plasmaran pues, anuncis i tot el que són els logos dels 40 i tot el que és les iniciatives que es portaran a terme.
0: La cita amb Los 40 serà el dimarts 28 de juliol a partir de les 10 de la nit al Parc del Prat. L'any passat, aquest concert a Cubelles va arribar a reunir 3.500 persones, segons els organitzadors. I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
13: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
14: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
15: Hola, hola, hola, tornem a estar aquí amb les ovelles negres.
16: Sí, ens trobem a la secció d'Alcohòlics Anònims, avui en companyia del Lluís, benvingut. I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai, al cap i a la fi.
14: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Samantha.
1: Fades!
2: Quina beneitura, no?

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que, com ja sabeu, dona pas a les nostres històries de la música. Jo sóc el Xavier Andreu i, com sempre, també ens acompanya l'Ignasi Guiluz. Bon dia, Ignasi.
1: Bon dia, Xavier. Bon dia a tothom. Avui us portem el segon episodi de la sèrie que estem dedicant als instruments de teclat i, com us dèiem la setmana passada en la introducció d'aquest capítol, quan parlem de teclats no només ens referim al piano, que òbviament que sí, sinó també als diferents tipus d'instruments en què s'utilitza un teclat per tocar-los, com són els òrgans i els sintetitzadors.
0: Però si, com dèiem, el piano és l'instrument de teclat per excel·lència, doncs haurem de començar pel piano, no?
1: Som-hi, doncs.
0: Va.

0: Comencem amb un clàssic que porta el piano fins a tot en el nom.
1: Ah.
0: Es tracta de Piano Man, del cantautor Billy Joel.
1: Sí, senyor. El piano obre la peça i al llarg de tota la cançó acompanya la lletra, que és una narració de les experiències del mateix Billy Joel quan treballava com a pianista en bars musicals, i descriu els diferents personatges d'aquells entorns on, per exemple, n'esmenta un que diu: n'hi ha un home sol assegut al seu costat fent-li l'amor al seu gin tònic.
0: I l'altre instrument protagonista en aquesta cançó és l'harmònica,
1: sí,
0: que juntament amb el piano li donen un caràcter especial i també molt reconeixible.
1: També vam poder escoltar aquesta cançó en castellà en la veu d'Anna Belén, i el títol era aleshores El hombre del piano, que subtitulava amb una de les frases de la tornada: Toca otra vez, viejo perdedor.

Continuem amb una balada icònica de The Beatles. Es tracta de Let It Be, que és el single que dona títol a l'àlbum al qual pertany i que va ser l'últim d'estudi que els de Liverpool van gravar abans de la dissolució del grup.

0: Ja des dels acords introductoris executats per Paul McCartney, el piano és l'instrument que més presència té en aquesta composició del mateix McCartney i que va dedicar a la memòria de la seva mare.
1: Mary McCartney va ser la mare d'en Paul i va morir prematurament a causa d'un càncer quan ell tenia només 14 anys, i el seu record el va marcar profundament. La lletra de Let It Be l'esmenta explícitament, referint-se a ella com a Mother Mary, i explicant que quan es troba en moments difícils o té problemes, ella se li apareix oferint-li les sàvies paraules que donen títol a la cançó. Let it be, o sigui, deixa-ho estar.
0: Nosaltres, però, encara no deixarem estar aquest tema perquè us hem de comentar que en ell, a part del piano, escoltem un altre instrument de teclat, l'orgue. En particular es tracta d'un orgue Hammond i qui el toca és en Billy Preston, el músic que va ser anomenat el cinquè Beatle.
1: Billy Preston va ser un músic nord-americà que, interpretant les seves pròpies cançons, va aconseguir diversos premis Grammy, entre d'altres,
0: I al mateix temps col·laborava com a músic d'estudi amb nombrosos altres grups i artistes com Little Richard, Sam Cooke, Ray Charles, The Everly Brothers, The Rolling Stones i, naturalment, els mateixos Beatles.
1: I precisament gràcies a aquestes col·laboracions amb ells, en els darrers treballs de la banda, incloent-hi Let It Be, que escoltem, i els de l'àlbum Abbey Road, a més del fet que la seva presència ajudava a reduir les tensions entre els membres del grup, que era una cosa que ells agraïen, I degut a tot això és perquè se'l va anomenar el cinquè Beatle.

0: obra és Rocket Man, interpretada també per un gran pianista i compositor, Elton John, qui en aquest cas utilitza l'instrument per donar el caire intimista i melangiós d'aquesta cançó que descriu la solitud i nostàlgia de l'astronauta protagonista de la història.
1: Rocket Man va ser també el títol de la pel·lícula biogràfica sobre Elton John, que va guanyar l'Oscar a la millor cançó original per I'm Gonna Love, Again, Love Me Again, que havia sigut composta també pel mateix Elton John i pel seu inseparable company Bernie Taupin. Com la gran majoria de les cançons d'Elton, inclosa la que hem dit, aquesta que escoltàvem, Rocket Man.

0: Ara el que escoltem és un piano elèctric Wurlitzer, que és el que habitualment utilitzava Supertramp en les seves regravacions i també en els directes.
1: The Logical Song és una de les cançons més conegudes de la banda i estava inclosa en l'àlbum Breakfast in America. Podem destacar diversos aspectes d'aquesta cançó, començant per la lletra, en què Roger Hodgson, l'autor de la peça, fa un ús gairebé obsessiu de les esdrúixoles, començant ja en el títol, amb aquest Logical.
0: Ja hem anomenat el Wurlitzer, que, com era habitual, tocava l'altre fundador del grup, Rick Davies, i que és el responsable del característic acompanyament rítmic. I, finalment, també destacarem el solo de saxo, el que va fer en John Halliwell. Escoltem-lo.

Aquest no és el capítol dels instruments de vent, però no volíem perdre'ns l'oportunitat d'escoltar aquesta preciositat. Ara sí, ara canviem de registre.

0: Ara torna a ser un piano elèctric, un Fender Rhodes, en aquest cas. I qui l'està tocant és una figura imprescindible del jazz fusió, Chick Corea.
1: La que escoltem és la particular reinterpretació que Corea fa del clàssic Concierto de Aranjuez per a guitarra del compositor espanyol Joaquín Rodrigo.
0: Com podem escoltar, Chick Corea afegeix a la seva particular visió del tema elements rítmics clarament inspirats en el flamenc. No es va inspirar, o no en va, es va inspirar en un viatge per Espanya a l'hora de compondre aquest tema que en el seu moment també va interpretar acompanyat de Paco de Lucía.

0: Ara escoltem Clocks, de Coldplay, una peça amb molta presència d'instruments de corda, també.
1: Sí, però si la fem aparèixer en aquest capítol és perquè la base rítmica la proporciona el piano, que estem contínuament escoltant amb un riff constant i mecànic, com se suposa que ha de ser el mecanisme d'un rellotge, tot fent honor al títol de la cançó, Clocks.
0: Aquest tema va ser afegit en el darrer moment als continguts de l'àlbum A Rush of Blood to the Head, i malgrat això va acabar sent un dels singles de major èxit, no només de l'àlbum, sinó també de la carrera general de Coldplay.
1: Sí, senyor.

0: strive for fame. We all seem so different, but we're just the same. Maybe I'll go to the gym.
1: Aquest tema, fusió de jazz i pop, es titula 20-something, o sigui, 20 i escaig, i Jamie Cullum el va escriure l'any 2003, quan ell tenia 24 anys.
2: Jamie Cullum és un músic anglès reconegut pianista i especialment per la seva habilitat per fusionar jazz amb altres gèneres com el pop, el rock i també el soul.
1: Aquesta habilitat és la que l'ha fet arribar amb facilitat al gran públic i el jovent que agraeix la seva accessible aproximació al jazz.

0: Tornem una mica enrere en el temps per tornar-nos a trobar amb un altre clàssic de les peces acompanyades en piano. Es tracta de Without You, de Harry Nilsson, publicada l'any 1971.
1: L'hem inclòs en la nostra selecció de temes amb protagonisme del piano per raons òbvies, ja que aquest instrument és el principal en què es basa l'acompanyament musical de la veu del cantant.
0: El caràcter intimista es veu reforçat per l'acompanyament d'instruments de corda de fons, i és que el tema de la cançó no és per menys, ja que es tracta d'un plany per l'absència de la persona estimada a qui li diu «No puc viure sense tu».

0: Like a Rolling Stone és considerada la cançó que va donar inici al trencament de Bob Dylan amb la seva trajectòria folk acústica anterior, per utilitzar un so més elèctric que ha sigut considerat com clau degut a les posteriors influències en el folk rock.
1: El títol, que traduït al català és Com una bala perduda, fa servir l'expressió en anglès Rolling Stone, que també apareix en força altres cançons. La primera de totes és la de Muddy Waters, titulada precisament així, Rolling Stone. També coneixem l'altra, que és Papa Was a Rolling Stone. Aquesta la interpretaven The Temptations, i n'hi ha d'altres.
0: I sense deixar de banda el grup de Rolling Stones, o la coneguda revista musical i cultural també del mateix nom, i que es publica des de l'any 1967.

0: Acabarem l'episodi d'avui amb un parell d'exemples del piano dintre del rock simfònic i començarem amb qui n'és considerat un dels precursors, Mike Oldfield, amb el seu primer disc, Tubular Bells.
1: El va publicar l'any 1973 i va ser una revolució en molts aspectes. Per començar, es tractava d'una peça completament instrumental, dividida en dues parts ocupant cadascuna una de les cares de l'àlbum.
0: També era novedós el fet de publicar un disc completament instrumental, sense cap tema cantat ni un, en una època en què el rock i el pop estaven dominats pels temes vocals.
1: I finalment dic que Mike Oldfield va ser l'intèrpret de la pràctica totalitat dels instruments que apareixen al disc i ho va aconseguir gravant-los en múltiples pistes executades separadament. Això sí, cadascuna sobre les anteriors, però independent entre elles.
0: Sí, sí, i això actualment és força habitual, però en aquell moment era un avenç força atrevit. I finalment, cal dir que tot això, Mike Oldfield ho va fer quan tenia només 19 anys.

0: I si abans escoltàvem a un precursor del rock simfònic, acabarem la secció d'avui amb uns mestres consagrats dintre d'aquest estil, com són Supertramp, que no pel fet d'haver-los escoltat ja al llarg de la secció d'avui, els havíem de deixar de banda amb aquesta peça mestra del rock progressiu. Es tracta de Fool's Overture.
1: És una de les peces més icòniques de Supertramp i té també una durada força considerable de més de 10 minuts. En aquest cas, Roger Hodgson, el compositor, va combinar parts instrumentals amb altres de vocals.
0: La primera part té un clar protagonisme del piano, que més endavant comparteix amb sintetitzadors, sons de campanes i fins i tot fragments d'un discurs d'en Winston Churchill.
1: Veita. Doncs bé, potser no podrem arribar als 10 minuts, però deixarem que escolteu una part, almenys, d'aquesta obra mestra de la música moderna.
0: Doncs us deixem fins la setmana que ve, amics. Mentrestant, cuideu-vos tots i feu bondat, canalla.
1: Porteu-vos bé.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
2: Ràdio Cubelles.
1: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món.

0: I dediquem ara uns minuts a parlar de qüestions relacionades amb el consum, drets, informacions, consells, i ho fem acompanyats, com és habitual, de les nostres col·laboradores de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, d'una banda Eva Mangual, encarregada de l'atenció al consumidor aquí a Cubelles. Benvinguda, gràcies.
1: Molt bon dia, què tal? Gràcies.
0: I també ens acompanya Imma Laborda, tècnica de l'Ajuntament. Benvinguda, gràcies.
2: Bon dia.
0: I bé, avui sobretot, doncs, com que estem en una època en què doncs, és una qüestió habitual, que és la dels viatges, volem parlar doncs, de temes relacionats amb, com a consumidors quan volem viatjar, agències de viatges, vols, tiquets de transport, i qüestions doncs, d'aquestes en què ens podem trobar una mica en conflicte, o també consells a tenir en compte abans de comprar o d'adquirir qualsevol d'aquests consums, no? D'un vol, d'un viatge, de qüestions d'aquestes. Bé, sí que doncs, hi ha gent que opta per muntar-se el viatge pel seu compte, gent que va a agències de viatges. No sé si des del punt de vista de consum hi ha uns consells pels qui fan d'una manera i uns consells pels qui fan d'una altra. Vaja,
1: doncs...
0: perquè així ja comencem primer dividint, no? El consumidor que s'ho munta tot ell del consumidor que va a l'agència de viatges, no?
2: Les agències de viatges, que per això estan tan regulades, ara sí que és veritat que va canviar la normativa i per ser agent de viatge ja no t'exigeixen l'assegurança, perquè abans era una assegurança bestial per les agències de viatges, ara això va canviar ja fa uns quants anyets, però si tens un viatge combinat, recomanem a agència de viatges, pel que he dit abans del tema de l'assegurança, i si a més pot ser una agència, encara que sigui per internet, però que tingui una seu social a Europa, sí, a un Espanya, estat membre, però i més a més nosaltres diem a un estat membre, encara millor, perquè si després s'ha de fer algun tipus de reclamació, doncs hi ha uns mitjans que per nosaltres, el Servei Públic de Consum, o a nivell ja d'Europa, que també l'Agència Catalana de Consum té una secció especialitzada quan hi ha aspectes ja més que són europeus, perquè gràcies en aquest cas a nivell de la Unió Europea és un dels que té un dels serveis més que estan una regulació molt més específica i amb una protecció molt més alta que altres països amb el tema dels consumidors, no?
0: Que és combinat, quan parlem de viatge combinat, què vol dir? Doncs allotjament, més activitats, més...
2: Avió, hotel, vehicle, per exemple. Uh-huh. No?
1: Aquest seria... o avió, hotel.
2: Sí. Sobretot combinat i quan hi hagi una pernoctació de més d'un dia, també, eh? Vull dir, perquè és aquesta una mica la regulació.
1: Doncs, bueno, tant si fos que ho comprem nosaltres directament perquè estem buscant per internet, a través dels navegadors, o bé perquè anem amb una agència de viatges, sempre hi ha els requisits que hauríem sempre de tenir en compte, no? Sempre, ja sigui una agència de viatges o bé internet, hauria de ser de confiança, unes plataformes de confiança o una agència de viatges que sapiguem, perquè també hem sabut, no?, a través de les notícies d'agències que han tancat, que s'han agafat els diners de les persones i han tancat i han deixat a les persones sense res, no?, sense il·lusió.

0: si el vol, si no. Bueno, s'ha de fer aquesta feina de llegir la lletra petita.
1: Sí, perquè aprofitant amb això que dius i el que parlàvem dels viatges combinats, en aquest cas, un viatge combinat, si el preu, és a dir, si està en el contracte, diem que el preu és, val, no?, que has dit, 600 euros. Sí. Que podria ser, no? Jo compro aquest bitllet en aquesta època i ara, perquè... anava a dir Venezuela, queda una mica així, no? Perquè volia anar a Venezuela, però vas a un país que després i et volen incrementar el preu perquè, o mira, amb el tema del petroli, no?, que estava pujant molt el preu o algú. Només et pot superar el 8%. Si et supera més del 8%, com a persona consumidora pots cancel·lar aquell vol, aquell viatge.
2: Sense cap penalització, sí.
1: Exacte, no? Això sí que són, veus, petits consells que hem de donar perquè la gent ho sàpiga.
3: I pot haver un increment de preu, però com a molt del 8%.
1: Del preu que tenies tu estipulat en contracte. Sí. Ojo, perquè no vol dir que si la publicitat era 600, no, és si jo ja l'he contractat, no me'l poden incrementar un 8%. És a dir, no si hi havia 600 euros i ara ens posa 1.800 perquè ha pujat el preu, pot ser, per això hi ha el lliure mercat i ho poden fer, ho poden pujar, perquè si els incrementen els costos, però si tu ja has pagat o ja has signat, aleshores sí que és només un 8%. Però això a vegades és tan interessant quan es compren, fer aquesta compra que ens agrada tant de dir, no?, aquesta compra planificada, pensada, perquè tens aquests drets que et garanteixen poder tenir després algú, no?
3: Vale, dubtes, doncs, ara a mi que em surten. Com saps que allò que has signat és el contracte i no una prereserva, una fiança o això, no?
2: Bueno,
3: ho has de saber, com ho pots diferenciar. Que després no et diguin, no, és que clar... No, tu vas pagar 600 per tenir una plaça, però el cost al final són 800, no?
2: Això seria com quan compres un producte, exactament igual. Tu veus les condicions, has de demanar les condicions on vegis que és el que t'entra, t'entra el vol, sortint de Barcelona, te'n vas a... tornem-hi al Carib... arribes a Santo Domingo tal dia, després tornes, agafes aquest hotel, entres a aquesta hora, a l'altra, o sigui, que t'especifiqui clarament els dies, les hores, tot allò que t'entra i els pagaments, i si ja has pagat, doncs ha d'haver una factura que et conforma i que diu que tu has pagat, en quin dia i...
1: Sí, perquè encara que sigui un pagament per avançat, per això són les factures de pagament a compte.
2: Sí.
1: Però, per exemple, mireu si és important lo de la normativa europea que dèiem, perquè quan estem buscant bitllets, no? Ara hem parlat d'una agència, però parlem de que ens ho fem nosaltres mateixos. La normativa europea nostra ens protegeix perquè les companyies aèries estan obligades a mostrar el preu final abans de fer la compra, sí, i no poden haver-hi després recàrrecs. Això és interessant perquè a vegades vas dient i després és, i si vols aquest preu, i si vols et van afegint, i sí, quan arribes dius, ostres, que en teoria això estava inclòs i no està. Llavors mirem-ho molt bé, pel que he dit abans, si pot ser, i si el vol a més surt de la Unió Europea, també tenim a més la normativa, el reglament que no s'ha vist modificat, que encara és el del 2004, que protegeix justament amb el tema dels viatgers, no? Des de vols cancel·lats, retards, anul·lacions, és a dir, tot això ja hi ha una normativa específica que està a tota Europa i, al tanto, que Londres, Anglaterra, no està a l'Europa, eh?
3: Sí, sí.
1: Dic, és que res, bueno, perquè la gent diu, me'n vaig a Londres, em penso que està tot igual, i després vaig allà i em cancel·len el vol i potser llavors no em fan cas.
2: Que ara ja estan parlant de tornar, o sigui...
1: Ah, bueno, doncs mira, que ens escoltin, sí, que ens escoltin.
3: Avui en dia, no. No? Sí, sí. Un moment que la gent senti jo, en principi, no, encara no, doncs... no hauran tornat. Parlant més, doncs, concretament de vols, no? Que és una part del viatge, però això, no? Hi ha qui té el pack del viatge i hem donat aquests consells. Gent que es compra el vol pel seu compte, doncs, perquè va a una ciutat o perquè va a un lloc concret o s'ha agafat l'hotel per la seva banda. Què és això a l'hora de comprar el bitllet? Què ha de tenir en compte? També, doncs, allò serà el bitllet final, el preu que paga, sí, en aquell moment serà el preu definitiu, i a què té dret també, no? Allò si pot pujar la maleta o no, que és aquesta discussió que cada vegada, doncs, sobretot amb les low cost, i és més, no? Si realment és un dret o no, tant de, et poden cobrar per la bossa.
1: Ah, ja. si poden cobrar per la bossa?
2: Per l'equipatge.
1: Sí, clar. Ells poden posar el preu que vulguin. Això és lliure, no és un servei públic...

0: estandarditzat com potser podria ser la Renfe, que sí que ho té atorgat i que dius, no, ha de seguir una normativa i només és un únic operador. En aquest, bueno, ara la Renfe n'hi ha diferents, no? Però volia dir Rodalies, però en aquest cas són lliures mentre estigui la informació. Aquí el més important és la informació. Si la informació està facilitada, t'ho poden dir. El que sí és, el que seguint el que parlàvem de la normativa europea, que perquè això sí que ens hem trobat, ara estava pensant en un cas que vam tenir, que s'aplica a vols que surten d'un aeroport de la Unió Europea, encara que la companyia no sigui
1: europea.
0: Vull dir, potser és, no sé, no?
2: Turkish Airlines.
0: Sí, exacte, llavors ho tens. I també els vols que arribin a la Unió Europea des d'un país de fora, si la companyia és europea.
1: Exacte.
0: En aquest cas, no? I si a més té escales, encara que siguin fora de la Unió, però si tu t'ho compres tot amb el mateix, també et serveix. Vull dir, aquestes cosetes a vegades...
1: Sí.
0: Ens ha arribat. També és molt important, estic pensant en el cas d'una persona que reclamava que no era de la Unió Europea i que no li accept... i que va haver-hi una... Sí, ara anava a dir si qui era, Ryanair era... No li acceptaven per volar un DNI, me'n recordo. Sí que no li acceptaven un document d'identitat, que ella deia, no, no, és que aquest document a mi em serveix, i li deia, no, no, m'has de portar el passaport. I li deia, no, no, que jo sóc resident i tot, però estava anunciat. Uh-huh. Llavors li vam haver de dir... és que estava a les condicions que tu vas rebre quan vas comprar el vol, quina documentació havies de portar per poder pujar o no pujar, com el tema de que hi ha... Tu potser no tens l'obligatorietat de que el teu fill, filla, tingui el DNI fins als 14 anys, però si aquella companyia obliga que aquell menor tingui, vagi amb un passaport o un document d'identitat, mana la companyia.
2: Clar, clar.
0: Però com sempre és la informació que estiguem dient, no? Llavors, sí. Si seguim, tenim llavors doncs, quines totes les casuístiques que es poden donar, sobretot ara aquests dies que hi ha tants viatges, no? Vagues. Podem tenir...
2: Sí, vagues de no? controladors, pilots, o el que sigui.
0: Sí. Mm-hmm. Doncs
1: diferenciar, no?, entre una indemnització, un retard, o potser la cancel·lació. Clar, aquí hi ha diferents estadis. Quan cancel·len t'han de donar una opció, t'han de o recol·locar-te en un altre transport perquè puguis arribar en un termini d'entre 3 i 5 hores, però és que cada cas és una... Mira, aquí tenim el retard de si superen les 5 hores del passatger, doncs el passatger podria decidir en el cas de que no li sigui convenient, perquè clar, si et retarden 5 hores potser estàs pensant arribar a les 9 del matí a Madrid i ja no et val, doncs pots decidir cancel·lar-ho.
0: Sí, en aquest cas això és si es
1: del bitllet.
0: Clar, si es cancela,
1: hi ha diferents casuístiques.
0: Si es cancela o hi ha un retard que és superior a 5 hores, sí que és veritat que hi ha un escalat, Si el retard és entre 3 i 2 hores, si és entre 3, però diem 5, que és el sumatori total, no? Que és el més gran, perquè pot haver-hi que dius, ostres, no han arribat a les 5, perquè moltes vegades ho fan, d'esperar-se, sí. I de just et surt els minuts abans per no haver de pagar de vegades indemnitzacions. Però llavors pots triar recuperar els diners o transport alternatius, que és el que et diuen, no? A vegades, o overbooking, quantes vegades, no?
2: Sí,
0: que
2: es passa
0: a dalt i diuen, oferim un passatge pel següent i van donant doncs uns diners, no?
1: Sí. Bueno, això per exemple, si fos...
2: Però en l'overbooking et poden donar l'alternativa, però a més tens
1: una... T'han de pagar una indemnització.
2: Exacte, t'han de pagar una recompensa, no?
1: Sí. Sí, és diferent al que estem parlant, que si fos una vaga de personal o bé de terra o bé d'aeri.
2: Sí, en cas de vagues, no sé si... T'han de tornar els diners o...
0: Sí, és el mateix. En aquest cas, si el vol es cancel·la o arriba amb 3 hores o més de retard, que és el que estàvem dient ara de lo de les hores, que sigui atribuïble... Aquí ja comencem també amb el tema. És a dir, si la vaga és del propi personal, és atribuïble a la companyia.
2: Uh-huh.
0: També perquè pot ser que digui, no, una vaga de taxistes que m'han bloquejat tot. Et poden dir, no és nostre, Aquí hi ha les casuístiques que ens podem anar trobant. Però si és atribuïble a la companyia, aleshores pot tenir una indemnització que va entre 250 i 600 euros segons la distància del vol. 250 si és europeu, 600 euros quan és fora de... quan ja és transoceànic, no? Però si la cancel·lació es comunica amb 14 dies d'antelació o et fan un vol alternatiu, llavors potser no t'han de compensar. Llavors sí que ens hem d'anar mirant molt bé tot, mirar molt bé els missatges I si el que dèiem és, si és aliena, com
1: a la
0: has dit,
1: no?
0: Abans, has dit, has parlat dels controladors, no?
2: Sí.
0: O del personal de seguretat, llavors el passatger segueix tenint dret d'assistència, et poden reembolsar el bitllet o un transport alternatiu, però no hi hauria la compensació econòmica.
2: Uh-huh.
0: És a dir, sí que no et deixen a terra, sí que et busquen, no? Això, quantes vegades passa que estàs, és un retard, llavors et diuen aquesta nit, doncs et pago l'hotel i et pago els menjars perquè estàs fent escala i perquè puguis sortir demà. Però llavors no pots demanar l'indemnització.
1: Sí, però aquest seria el dret d'assistència, però ja no seria la indemnització, sí, exacte.
0: Sí, i llavors què passa si ens passa? Perquè això també passa, no?, que estàs allà, estàs en el moment, estàs neguitós, com el tema de l'equipatge, no? L'equipatge també en tenim bastants. Doncs has de presentar la reclamació a la companyia. Però és que no hi ha ningú, és que és la una del matí, que no estan, llavors què fem? Com sempre, com qualsevol reclamació, hem d'intentar que quedi constància, no? Si hi hagués l'aeroport, que hi hagi una manera de demanar el full oficials.
1: Si no, per escrit o mitjançant un sistema que deixi constància, el correu electrònic, qualsevol que li posi un segell conforme.
0: Sí, i en aquest cas l'agència europea sí que ja no és a part dels canals habituals que dèiem que tenim els serveis públics de consum, que facin és que ara mola, perquè ara amb els mòbils i les fotografies va tot més ràpid, no? Doncs tu tens allà i veus la pantalla, vol cancel·lat, vol anul·lat, vull dir que pots demostrar que és una realitat, a més tenen
1: I que hi ha un registre on l'Agència Estatal de la Seguretat Aèria, coneguda com a ESA, pues, que t'ho confirmen, et diuen sí, aquest vol ha sortit amb aquest retard i no hi ha manera, no poden sortir-se'n.
0: I ho paguen, eh?
1: Sí, realment, sí, paguen.
0: Sí, realment la veritat és que ho paguen, sí. Tornen els diners, sí. No, és una de les reclamacions que menys mal, aquestes, sí. És que, com he dit abans, porta des del 2004, no ha canviat la normativa.
1: A vegades triguen, eh? Hem tingut alguna situació amb Iberia que sí que ho reconeixen, però després triguen en pagar, donen voltes, no?, que el compte no és el correcte, no?, que la persona no és la sol·licitant, però finalment paguen.
0: Els consells finals, no? Deien, doncs, què hem de fer? Com tot.
2: Exacte,
0: conservar sempre la targeta d'embarcament, la reserva de vol.
1: Clar.
0: Tots els rebuts de les despeses, perquè també ens ha passat, no? Això no ens va passar que hi havia una persona que reclamava que la maleta li costava, que reclamava, però un dineral, perquè deia que era moltíssim, no? Per les maletes també ja està estipulat.
1: El tema de l'assegurança.
0: Sí, està estipulat també unes quantitats, no? Però que s'ha de guardar tot, guardar molt bé tot, mirar les hores de sortida i hores d'arribada per la compensació, perquè això moltes vegades la gent no n'és conscient, que pot després, com a mínim, dius, mira, almenys he tingut el neguit, però mira, m'han retornat els diners, he tingut una compensació i potser doncs me'n puc anar en una altra data. Però molt, sobretot molt de compte, com sempre, en aquestes dates assenyalades, perquè també és quan poden haver-hi, és quan s'aprofita perquè la gent els seus drets, no?, per fer vagues. I aquí sí que, com has dit abans, trenquen la il·lusió, però doncs tenir una assegurança a vegades, tot i que ens costi una miqueta més, val la pena quan ens estem gastant molts diners, perquè val la pena.
2: Molt bé, doncs avui hem parlat de viatges, de vols, d'agències de viatges, perquè la gent tingui aquests consells i també sàpiga els drets que tenen com a consumidors. I ens han donat doncs tota aquesta informació avui l'Eva Mangual, encarregada de l'atenció al consumidor, i l'Imma Laborda, tècnica de consum. Gràcies i fins la propera, que vagi bé.
1: Fins una altra.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics, Ràdio què tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
4: Aquest cap de setmana Cubelles ha viscut la Festa Jove, aquest any amb dos dies amb dues propostes diferents. En parlem amb la dinamitzadora de l'Espai Jove, la Txell Sastre. Txell, bon dia.
5: Bon dia, Marc.
4: Bé, una nova Festa Jove, en aquest cas la que heu viscut aquest cap de setmana, amb dues propostes, dèiem, bueno, tres propostes, sí, tres, és veritat, són tres, però molt diferents entre si i molt diferents de lo que s'havien plantejat en les Festes Joves, que és una mica el que havíem parlat, no? Que són, surten de propostes dels propis joves.
5: Sí, doncs com ja sabem i ja vam anunciar, no? Doncs el dijous vam fer un Among Us real, no?
4: Expliquem què és això de l'Among Us, perquè hi haurà gent que dirà... Que...
5: Està inspirat en un videojoc.
4: És un joc,
5: que
4: sí,
5: tots els adolescents i joves coneixen, que sobretot es va popularitzar durant el confinament. I aquests adolescents, doncs, saben, el coneixen, els adolescents d'ara, perquè ho van fer sobretot per l'edat 2014, 2013, 2012, eren els que podien participar, pels primers adolescents que tenim el nostre servei de joventut, i van fer un grup, doncs, de 20 adolescents, i la veritat que, doncs, ens ho van passar molt bé, va ser el vespre, el dijous, la ubicació secreta, va ser al pati de l'escola Charlie Rivel.
4: No estava massa lluny de l'Espai Jove.
5: No estava massa lluny. I la veritat que va anar molt bé, ens ho van passar molt bé. I ja està, va anar bé. Va anar bé.
4: Entenc que tots els que es van apuntar van rebre les seves instruccions.
5: Sí.
4: Uns eren els impostors i els altres era la tripulació.
5: Al començar, no? El joc havien d'agafar en una caixa, hi havia un sobre amb cada nom de cada participant, i en allà els hi deia si eren impostors o tripulants. I llavors havien, doncs, d'anar fent aquestes missions, i ens havien d'avisar quan la tenien superada, quan l'estaven fent, i llavors els impostors havien d'intentar, doncs, anar-los matant, traient la llengua.
4: Mm-hmm. Clar, el joc una mica va de que la tripulació ha de complir unes proves, mm-hmm, i amb això se salven, diguéssim.
5: Sí, tots, al final és un joc col·lectiu,
4: sí,
5: no? És cooperatiu.
4: Si no es resolen les proves, evidentment, doncs, guanyen els impostors, però a més els impostors, a banda, també poden matar. I per tant, cada vegada que apareix un cos, diguéssim,
5: clar,
4: la resta comença a sospitar uns d'altres.
5: Clar, uns dels altres es va fent un peron, es para amb un xiulet, es para i es fa com reunió.
4: I es comencen a assenyalar.
5: I es comenta, no? Doncs jo crec que ets tu, jo crec que és l'altre, per què tal, per què he vist això. I en aquest cas, aquesta partida que vam fer, els impostors, hi havia uns impostors que van boicotejar proves, que també és una cosa que pots fer, com t'has de matar, o anar matant i anar boicotejant, perquè l'objectiu també és que no aconsegueixin
4: les proves,
5: no? Fer les missions. I bé, de fet, de mort, diria, em sembla recordar, només n'hi va haver un. Vull dir que van tirar més, la seva tàctica va ser més de boicot, no tant de matar.
4: I van guanyar els impostors?
5: Bueno.
4: Es van fer les proves o no?
5: Totes? Potser sí que les van acabar totes, els tripulants. És que crec que van acabar guanyant els tripulants, perquè... O mig, és que aquestes partides, al final, a vegades no s'acaben del
4: tot. Quan va durar, per això?
5: Una hora i mitja.
4: Hora i mitja, Déu-n'hi-do,
5: sí,
4: Hora
5: i mitja.
4: I les proves eren molt complicades, eren proves...
5: Bueno, eren divertides, també. Hi havia coses de fer, muntar un puzzle. No, no es van acabar totes les missions, perquè el puzzle aquest, per exemple, no el van acabar, que era un motor, i l'havien d'acabar muntant. Hi havia proves d'aigua, aquí, clar, les vam adaptar també a l'estiu, no? De passar l'aigua d'una palangana a una altra, construir, doncs, també quatre pisos amb unes cartes, amb una baralla de cartes, fer uns pisos d'equilibris. Hi havia proves així, també, bueno, d'anar fent, també és diferent, clar, estàs com en real, no estàs en un taulell, no? I estàvem en tot el pati del Charlie, de buscar objectes... I bé, la veritat que va estar bé.
4: Quants participants hi eren?
5: 20.
4: 20, eh?
5: 20 participants.
4: Es van tancar les inscripcions.
5: Sí, doncs. Sí, vam fer... De fet, dos dies abans vam tancar, perquè, clar, al final el joc el tens organitzat per aquesta gent, no? Tens unes missions concretes, i tenim, ja teníem com tot preparat, i va ser com... Normalment fem això, som dos adults, amb 20... És una mica la ràtio, si passa alguna cosa, si algú es fa mal, no? Si tenim molts, no ho podem controlar tan bé. Llavors, normalment, en la gran majoria d'activitats, fem, com que som dos dinamitzadors, fem 20, és el que podem abarcar. Fem una mica segons la llei de lleure de joventut, mm-hmm. no?
4: Aquesta era la primera activitat, com dèiem, doncs, mm-hmm. amb inscripció i una mica doncs, més tancada.
5: Sí, perquè s'havia de preveure, havíem d'organitzar.
4: Hi havia molts secrets, no només els impostors, sinó també la ubicació i, aquesta, i les proves i tot això. I després venia el cap de setmana en si, divendres, dissabte, que són doncs, els dos dies de la festa jove, que aquest any, com dèiem, doncs, incorporava altres activitats. Mm-hmm. El divendres, per exemple... No, no sé com li vau posar de nom, però no sé si això és un inflables
5: tobogans, aquàtics, em sembla que vam posar alguna cosa així. Hi havia doncs, tres atraccions. Hi havia l'Splash, que és com aquella galleda gran amb una cadira a sobre, bueno, que pot seure a sobre, i un company doncs, ha de xutar a una diana o tocar, no? Hi havia molta gent que tocava perquè era bastant, havies de xutar bastant fort i si tocaves doncs, al centre de la diana, aquell cau dins del cubell ple d'aigua. Després hi havia un Extreme Race que era una pista americana, també se li sol dir, o el típic humor amarillo que tenim al cap, aquests que són més grans, que la veritat que va estar molt xulo, també amb una piscina final que la gent s'anava remullant. I el tobogan, no? El tobogan que baixava pel carrer Sebastià Puig i Miró, el que està entre mig de l'Espai Jove i el CAP, doncs aquella baixada, també la veritat que la gent doncs, ho va agrair tota aquesta tarda, de, no? Aquests dies d'onada de calor, i ens va fer una bona tarda perquè hi havia núvols, no? De sobte inclús va fer quatre gotes, i la veritat que va funcionar molt bé, no hi van haver grans cues, no va ser multitudinari, tot i que va estar ple, que va haver molta gent, molta afluència, però ens va agradar per això, no? Perquè hi havia 5-10 minuts de cua com a molt, però que la gent podia repetir diverses vegades totes les atraccions i al final això és el que agrada, no? Que no s'aturi tampoc l'activitat.
4: I amb un espectre d'edat molt ampli, no?
5: Perquè... Sí, és veritat que hi havia molt al nostre públic, que gent de, hi havia molt aquests de l'ESO, no? Aquests de sortida de sisè, sortida de primària, fins a inclús, van veure joves, no? Fins a quart d'ESO, però també, evidentment, és una activitat molt popular, que ja sabíem, i hi havia doncs, gent de primària més petita i acompanyants i familiars doncs, que també s'animaven i també es tiraven, també jugaven i també s'ho passaven bé.
4: Recordo que ho vas comentar, eh? Bueno, si algú ve acompanyant... Bueno,
5: hi havia una edat recomanada per tema fabricants, que hi va haver algú amb nens més petits de 6 anys que es va tirar o es van tirar conjunt, no, junts amb els nens... que allà, bueno, nosaltres no som policies, nosaltres recomanem l'edat que diu el fabricant, després cadascú responsable del seu fill-filla.
4: Però que després hi havia algun
5: jove... Però després,
4: jove...
5: cap a gran, a veure, ja...
4: Algun jove, ja...
5: Aquests viejóvenes que es van tirar, a veure, evidentment, al final és que la gent gaudeixi, que ho disfruti. Si hi haguessin hagut cues infinites, doncs sí que s'hagués potser dit, mira, escolta, no, deixar més la cua pels més joves, pels adolescents, pels més petits, que disfrutin. Però com que era, ja et dic, no, això, que tot anava com amb molt de moviment, la gent podia repetir diverses vegades, doncs endavant i que tothom es refresqui i s'ho passi bé.
4: De fet, els més petits ho van passar bé i nosaltres tenim aquí
5: una representant,
4: una representant que ens li hem volgut preguntar també què és el que més li va agradar d'aquestes tres ofertes, no? Del tobogán, l'Splash i la pista americana. Bon dia, com et dius?
6: Selma.
4: Selma, escolta'm, explica'm, a veure, quines de les tres activitats, perquè les vas fer les tres, et va agradar més amb tu?
6: A mi em va agradar més la pista americana.
4: La pista americana, eh? Això que dèiem que els grans li diem l'humor amarillo, no? Perquè a més era competitiu, podies fer una carrera inclús.
6: Sí, perquè podies anar amb el teu amic o amiga i competir a veure qui arribava primer.
4: Mm. I què és quines parts tenia això? Què és el que...
6: Tenia com un principi que havies de pujar unes escales. Després hi havia com uns globus grans que havies de saltar a sobre, que eren molt més grans que tu i havies de saltar. Després hi havia com unes creus que havies de passar entremig, i hi havia com una matalàs inflable que estaves amunt i et saltaves, i com que et quedaves dins i on s'havies de sortir, hi havia també un altre cop com pals així que t'impedien passar, que havies d'anar esquivant, i hi havia unes escales i on se't tiraves amb un tobogan a una piscineta que hi havia.
4: Vaja, que acabaves remullat, no, al final? Tot això ho has explicat tu molt ràpid, però m'imagino que per fer-ho havies de suar de valent, no? A més, el
6: sí.
4: Sol, vaja, que això hi havia una estoneta, no? Hi havia competició, a més, no?
6: Sí, sí.
4: Amb una altra persona. I després hi havia l'esplash, no sé si et va agradar això d'apretar
6: sí,
4: el botó i caure.
6: Sí, jo vaig fer-ho, però et fas un susto si estàs sentat.
4: Ah, no t'esperes, no? No t'esperes. I després hi havia el tobogan gros, no? Que,
6: sí.
4: Que al final és un tobogan.
6: Estava guai.
4: Sí, que vull dir, el mecanisme és...
5: És el que ja sabem. Sí.
4: Puges i baixes, ja està. Està bé, aquestes opcions de fresqueta,
5: d'estiu,
4: no?
5: d'estiu. Sí, de veritat que ha anat bé.
4: Més físiques, i llavors passem al dissabte, que ja no eren tan físiques.
5: No.
4: No? Era un altre concepte.
5: Sí, bé, dins de la jornada gamer, no? És veritat que hi havia realitat virtual, que era la part que sí que et mous més, perquè era el... un joc, no?, que tens unes espases, com uns làsers, i llavors et van venint doncs, uns quadrats, t'has de jupir, has d'esquivar-los, has de tocar el teu quadrat blau amb l'espasa blava. Vull dir que aquesta part, de fet, quan acabes dius estic fent més que si vaig al gimnàs, perdona. Vull dir, s'ha d'estar en forma.
4: Déu-n'hi-do.
5: Perquè no pares, has de saltar, vull dir, clar, has d'anar esquivant. És com, seria com un túnel, una mica.
4: Que aquests són els jocs aquests que amb... tu has de jugar amb un casc. No?
5: Clar,
4: que...
5: tu jugues amb les ulleres... Uh-huh. I llavors tens els comandaments, els tens a les mans.
4: Els que ho veuen, no? Perquè clar,
5: veuen
4: una persona movent-se sense cap mena de sentit, no?
5: Totalment.
4: Tu ho estàs vivint, però els
5: a tope,
4: de fora no entenen
5: res. A més, ho estàs
4: res.
5: Vivint a tope perquè la velocitat és com molt ràpida, perquè et venen no, quadrats i et venen coses que tu les has d'estar esquivant i tocant i tal. I llavors és com molt divertit i la veritat que també doncs, funcionava molt bé. Hi havia un racó de realitat virtual. I després doncs, hi havia tota aquesta part del FIFA, bueno, l'antic FIFA de futbol, no? De la Play, hi havia el Rocket League, que per qui no sàpiga és futbol amb cotxes, o sigui, has de jugar a futbol, un partit de futbol, però és el cotxe, no el jugador. No. I, bueno, aquí la Selma ens fa una apreciació.
4: Selma, pots parlar.
6: Que no és només futbol, són altres esports, és bàsquet, és volei...
5: Ah. Vale, però aquí eren futbol.
6: El videojoc, que són altres també.
5: Ah, vale. Deus poder escollir altres esports, jo això no tinc coneixements.
4: Bueno, no, clar, és que és gairebé infinit això dels
5: clar.
4: Videojocs. Qualsevol
5: molt.
4: Cosa que puguis imaginar, pues,
5: de
4: pots
5: de fet,
4: jugar,
5: pensa que nosaltres vam fer una selecció de quins videojocs estaven a la jornada i els vam repassar tots un per un de tots els que ens va donar l'empresa per l'edat recomanada, pel, no, pel nivell de violència, llavors vam estar al nivell d'addicció també dels jocs, o sigui, no volíem fomentar segons quins jocs, que sabem que estan molt de moda i que hi ha molt de seguiment, però que com a espai jove no volíem que estiguessin en la nostra jornada. Llavors vam estar dos o tres dies amb el dinamitzador, els dos, allà mano a mano, mirant, llegint opinions del fabricant i també d'usuaris, i vam estar descartant alguns jocs per, o afegint altres, que uh-huh. creiem que podien estar bé que estiguessin representats també, més educatius o...
4: En aquesta jornada hi havia multiplataformes, és a dir, totes les consoles més
5: també
4: o menys
5: vintage,
4: conegudes.
5: Retro.
4: Retros, hi havia tablets, hi havia gairebé
5: tablets
4: tot.
5: També, hi havia part de joc de taula també físic, perquè també es pogués jugar a joc de taula, i també hi havia un espai d'intercanvi de cromos, de col·leccions, que també és xulo, vull dir, es va voler... fer una mica, no?, visibilitzar tot una part que estava xulo, també.
4: I després hi havia l'apartat dels campionats, que aquí potser és on també hi va haver més expectativa,
5: sí.
4: No?
5: Sí, el mateix van fer els tornejos doncs, del FC 26, que seria FIFA, l'antic FIFA, sí. I després també el mateix va fer el de Mario Kart 8, molt xulo, també. Mario Kart, bueno, és un clàssic, no?
4: Sí, sí.
5: Tant està a la retro com actualment,
4: a tot arreu, sí.
5: El Nintendo Switch. I la veritat que va ser molt xulo i després al matí s'ha de dir que hi va haver com molta més afluència de públic, però també estem contentes perquè no es va convertir en un acte multitudinari que la gent havia de fer grans cues, sinó que tot estava ple, en tot moment tothom estava jugant, havies d'esperar una mica, però inclús podies repetir, no?, si t'havia agradat fer una altra partida, i la veritat que la gent podia gaudir de l'espai. I a la tarda es va fer doncs, el campionat del Rocket League i també dir, que ens hem deixat, hi havia simuladors de cotxes, n'hi havia dos, i simulador de vol, un amb helicòpter i un amb avió, i sobrevolaves Cubelles, podies sobrevolar Cubelles o la part del món que volguessis, però era divertit perquè, clar, sobrevolar veies inclús, podies identificar segons on visquessis doncs alguna plaça, no? Es veia la plaça Andròmeda de Costa Cunit, que és molt gran, doncs la podies sobrevolar, o veies, doncs, podies identificar l'església de Cubelles, la costa, no? Les Salines, la Mota, i podies venir doncs de Sitges, Castelldefels, no? cap a Cubelles, inclús Calafell, i també doncs és xulo, és curiós, no? A la gent li agradava. Era un moment com relaxant.
4: Més tranquil. Més
5: perquè
4: tranquil.
5: També es pensava com de pujar, no? Com que seria més... I també el monitor que hi havia en aquest espai ens explica que a ell li agrada sempre configurar-ho com ja que estan jugant i estàs doncs, més, no? Amb una actitud més competitiva i tal en altres espais de l'esdeveniment, poder aquí tenir un espai de gaudir, d'aprendre a sobrevolar, a baixar, a pujar, no? Com aquesta sensació de vol, i deia ell, com d'estar més amb tu i de gaudir de l'experiència.
4: Mm-hmm. Ho dèiem l'altre dia, era un altre cartell d'una festa jove, i és curiós com ha anat evolucionant aquesta festa, i mai sabem què és el que pot
5: mai
4: ser
5: sabem,
4: la propera. No?
5: Mai sabem, sí, la veritat que ens ha agradat, perquè nosaltres tendim molt ara, no? Últimament, ja, bueno, sempre hem, no, l'oci saludable, a una altra manera de fer oci, no? Que no tot l'oci és sortir de festa i tot el que això implica o pot implicar, i creiem que és important també, no, donar valor a, doncs això, a què puc fer amb els amics, no? Una tarda, pues puc muntar-me un joc i jugar pel carrer en places o tal, o puc doncs això, no, activitats d'aigua, com també hem fet, no, a vegades volei platja, futbol mm-hmm. platja, doncs aquest oci més saludable que ha sortit així i que creiem que la veritat ha sigut una festa jove que ha agradat a molta gent, molt encertada per les calors que estem vivint també, un dia refrescant i un altre dia en una sala amb aire condicionat, que també doncs s'agraïa a la gent. Justament també una tarda que les platges de Cubelles van estar tancades per bandera vermella, que molta gent ens ho deia. Diu, mira, volíem fer una altra cosa, però com que hem tingut aquest d'allò, doncs també venim aquí a gaudir d'aquest... Hem vingut al matí, la tarda no anàvem a venir, però venim perquè al final, doncs, no? Ha sigut així.
4: I el que dèiem, no? Una mica tot això surt de...
5: Bé, les propostes exacte. Dels adolescents, i... sobretot aquest any de molt adolescents, i doncs molt bé, benvinguda siguin.
4: I la gràcia és que no saps què serà la propera, no? Perquè veurem què és el que els
5: això
4: agrada,
5: mateix.
4: Què és el que proposen, què és el que els hi ve de gust, i per tant pot tornar a canviar una mica.
5: Pot tornar a canviar, mica. Pot ser el mateix, no? Alguna cosa semblant que s'acabi modificant, que s'ampliï, que es redueixi, que s'adapti al que ells i elles volen. Al final, la Mongas va sortir del grup de Colònies, que com que vam anar a Colònies, van fer aquest joc de nit, i els hi va agradar molt, i va, pues a veure si podem fer alguna cosa així l'estiu, alguna nit d'estiu, no? I vam dir, vinga, va, doncs posem-ho, els hi vam preguntar, també als espais de trobada que fèiem participatives, que alguns havien sigut joves, adolescents que havien vingut de Colònies, va, pues sí, posem-ho a la festa jove, i ho vam trobar com a adequat també per aquests més petitets, no? El dijous al vespre estava bé.
4: Anava a dir que mica en mica arribem a mitjans de juliol, com aquell qui diu, la primera, el pack antiavorriment ja s'ha
5: ja
4: acabat.
5: Ja està també, finalitzat aquest any.
4: Les dues setmanes que heu fet, no sé quina valoració en feu.
5: Bona també, hem omplert pràcticament totes les activitats.
4: Això sí que està consolidadíssim, no? El pagant
5: sí, sempre hi ha grupet, no? Perquè al final els matins, no? Fa molta calor, es fan llargs, el dia és molt llarg, doncs no? L'estiu, va, doncs sempre hi ha aquell grupet que s'anima i s'apunten gent que ve individual també i que coneix altra gent que està aquí doncs a casa dels avis, a vegades.
4: Són edats que potser hi ha un casal d'estiu i ja són...
5: Són grans pel no? Casal, són petits per segons què, o també està tot el dia sense fer res, no? I la veritat que ha agradat molt, per exemple, l'americana de pàdel, ha agradat moltíssim. És veritat que són poques places, però no s'ha quedat ningú fora, vull dir que ha anat bé. Ha agradat molt, ha sigut una iniciativa que intentarem a veure si podem fer alguna cosa més durant el curs, perquè ha triomfat, es va estar molt a gust, ho vam fer de tarda, perquè al matí ja feia calor a primera hora, però bueno, al final el vespre s'estava bé. I les altres coses, doncs el surf està consolidadíssim, els encanta anar a la platja a fer paddle surf o no, amb Cubella Surf Club, i sempre doncs molt bé i agraïts que ens acullin un any més. I la veritat que sí, cuinar, doncs ja ho sabem, tu vas venir també un matí, sí. Va molt bé. Aquest any vam innovar, vam anar a l'Humor Amarillo, doncs també va funcionar molt bé. Segurament se'ns ha demanat que ho repetim l'any que ve. I bé, el que no de fet hi ha un dia que, no, que al final vam anul·lar perquè eren pocs i era una cosa que necessitàvem 20 o inclús més, havíem obert més places, que era la gimcana marrana i festa escuma, això d'embrutar-se, noi.
4: Bueno, també és una activitat que es dona en moltes festes majors i potser...
5: Potser haguéssim dit un altre nom, jo crec que festa escuma guai, però gimcana marrana no els hi va acabar de... Els adolescents que tenim ara són més...
4: Són marrano.
5: Bueno, això de marrano, veure què em faran fer sí, i sí. No s'acabaven de fiar.
4: L'any que ve ho podeu ajuntar amb la Mongas i fer-ho tot junts.
5: Això mateix, que aquest any hem aconseguit alguna pista del marranal, vam acabar ficant a la Mongas. I és veritat que necessitàvem un gruix, perquè, clar, fer una gimcana amb 8
4: sí.
5: No mola, sí. Perquè al final molava poder fer grups de 4 o 5 cada grup, no? Al final és un joc com que ens agradava tenir un volum important d'adolescents i vam dir, bueno, no passa res.
4: I d'activitats d'estiu d'Espai Jove ens queda la Teens League, no? Que són aquestes dues properes setmanes, amb dos grups, els més petits i els més grans, dos dies a la setmana.
5: Mm-hmm. Sí, sí, al final ha quedat així el torneig i doncs tothom qui vulgui doncs, pot venir a veure'l. Aquest any us direm que hem fet, són dos dies, i el dia de les finals de cada categoria tenim la pista tapada del poliesportiu on hi hauran activitats complementàries per la gent que no estigui jugant, per gent que vulgui passar una estona a la tarda, que vingui a animar una estona però també vulgui doncs, fer un xuts a porteria o altres propostes hi hauran dins d'aquella pista també.
4: Perfecte. Doncs amb això tanquem aquesta activitat d'estiu de l'Espai Jove, l'agost descans, festes
5: sí,
4: majors
5: ja
4: i tota
5: sí,
4: la pesca, sí, sí. I a preparar un nou curs que de seguida ja
5: allà estem, allà estem també. Ens agradaria poder treure el cartell abans de marxar a vacances, de les activitats d'hivern, però no sabem si serem capaços i capaces perquè també costa, no?, la gent... que bueno, d'estar dins d'aquest programa doncs tothom a l'estiu ja sabem que
4: desconnecta una mica,
5: desconnecta sí. Una mica i ens queden algunes confirmacions i no sabem què és el que podrem acabar anunciant, però si no és ara, doncs serà a principis de setembre.
4: En tot cas, com sempre, tens a les xarxes socials de l'Espai Jove, la pàgina web, allà hi trobareu tota la informació de tot el que es vagi fent, acabant, i bé, doncs, pendents d'aquesta Teens League que entra ja en aquesta recta final d'activitats d'estiu. Txell, moltes gràcies. Salma, moltes gràcies també amb tu, que has estat per aquí. Ens retrobem ben aviat.
5: Molt bé, gràcies, Marc.
0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
7: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo. I avui, DJ Romo, Weekend Night.
8: Benvinguts a la màquina del temps.
9: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Conza.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Bé, una setmana més saludem aquí als micròfons de Ràdio Cubelles a l'Adrià Carné, el podòleg del Centre Aliax. Adrià, bon dia.
1: Hola, bon dia, encantat.
0: Bé, seguim aprenent del peu i avui una cosa que, si més no, hem tingut en la nostra vida, que és una durícia.
1: Sí, sí, les típiques durícies.
0: Per què es formen les durícies? D'on venen les durícies?
1: D'acord, doncs les durícies, segurament tots i totes n'hem tingut algun cop alguna, ja sigui als peus o a les mans, i realment sí que estem acostumats a treure-la molts cops, no? Perquè al final doncs, vas al podòleg i tens una durícia que et fa mal, te la treu, te la baixa una miqueta, no? La polim, i al cap d'un temps torna a sortir i la tornem a treure, vale? I molta gent pregunta, però és bo, és dolent treure-les, no s'han de deixar, o si les treus surten més, hi ha un munt de mites sobre això. I, bueno, al final he triat aquest tema, vull dir, anem a treure una mica la llum de com va tot això.
0: Normalment diuen que és de treballar, no? Quan surten a les mans és que és de treballar, no? Que és un senyal de
1: sí, sí,
0: treballar.
1: De que has fet feina.
0: Exacte.
1: Jo, en el meu cas, per exemple, entreno i em surten a les mans les durícies i en el peu pues, també surten i al final és per fricció. D'acord? Antigament, per exemple, el meu avi, que era pagès, doncs agafava eines i tenia les mans plenes de durícies, tenia els dits com botifarres, i en el peu, doncs, per exemple, si tens un calçat que t'apreta o et rossa en algun lloc, amb la fricció, al final, la pell el que fas és estimular-la a que creï una capa com de pell morta, no? de cèl·lules mortes, de capa còrnia que es diu, que el que fa és protegir la pell sana que està a sota. Vale? Llavors, si tu tens un lloc on hi ha molta pressió, per exemple, a la planta, faràs una durícia perquè el cos està reaccionant a aquella pressió, tot i que la pell és més dura i és diferent, però, per exemple, si tens un dit en urpa, un dit així que està més pujat i rossa més el calçat, al final estàs fent una agressió a la pell, també, en el punt que sobresurt més, i el cos diu, si jo segueixo així, es trencarà la pell sana i faré una ferida, que pot crear una infecció, etc. En canvi, vaig a fer un escut, vaig a protegir-ho perquè no es faci aquesta ferida.
0: Per tant, no és dolent.
1: No és, depèn.
0: És un senyal.
1: Depèn, sí, és una senyal. Sobretot és una pista molt important de que alguna cosa està passant.
0: I no sé si es pot arreglar això.
1: Doncs sí, la veritat que sí. Per exemple, hi ha coses que es poden arreglar perquè al final ens fan mal i és millor posar-li una solució, i altres que no és tant que s'arreglin, sinó que al final, si tu, per exemple, jo, les de les mans, no? Si jo faig peses, a mi em sortiran durícies. Llavors, la solució seria no fer peses, però jo vull seguir fent peses. Llavors, aquí és diferent, vale? Per exemple, al peu, si tens un ull de poll, que seria com una durícia maligna, entre cometes, una durícia que fa punxa i molesta, has de buscar la forma de que no t'impedeixi caminar bé i fer la vida normal. Llavors, aquí sí que has de buscar doncs, treure la pressió, evitar la fricció, tant, doncs, per exemple, en la nostra consulta fem a vegades plantilles per eliminar la pressió en un punt concret i que no carreguem aquella banda, o recomanem tipus concrets de calçat perquè no hi hagi tanta fricció i tanta pressió al dors del peu, a la planta, etc.
0: Per tant, a vosaltres us serveix molt la durícia per veure per on ve el problema, no?
1: Sí.
0: I a partir d'allà començar a treballar-lo. Però el que deies tu abans, s'han de treure, no s'han de treure? Perquè si al final el cos fa aquesta durícia, és perquè ho està protegint una zona.
1: Exacte.
0: Llavors, s'han de treure o no s'han de treure?
1: Mira, si tu tens una durícia i no et fa cap mal, per exemple, a molta gent en el peu li surt el dit gros, una durícia, vale? És la molt típica, perquè al final el peu el que vol és obrir-se una mica més, i nosaltres sempre l'hem compactat cap endavant, comprimint els dits i, per tant, fem una fricció. Llavors, si tu tens una durícia i no et produeix cap tipus de dolor, doncs, si no vols, no cal treure-la, perquè al final, si no, jo sempre dic, si algú no et genera un problema, per què tocar-ho, no? Però el que passa és que molta gent s'ho treu perquè sí que li molesta, vale? Llavors tu quan li treus triga un temps en tornar a sortir perquè allà hi segueix havent el mateix causant, i llavors cada X temps, cada mes, mes i mig, dos mesos, solem tenir pacients que venen i els hi fem un manteniment de tot, d'ungles, d'orícies i tal, i ell mateix, si hi ha alguna que prefereix que no li toquem perquè li fa angúnia o li fa por o a vegades li han tret i li han fet mal, doncs allà ho deixem i ja està. O bé, o ho traiem tot o només ho polim una miqueta i, o sigui, podem treure sencer o treure una miqueta.
0: Aquí s'ha d'anar a compte en fer coses a casa, perquè exacte. Aquí sí que és perillós, perquè jo he vist algunes eines
1: sí.
0: Que dius,
1: la tortura.
0: Cuidado, sí, sí. Perquè hi ha alguns que fins i tot tallen, no?
1: Sí,
0: tallen trossos de pell que en teoria, si en saps, si és pell seca, doncs es talla, però clar, fer-ho a casa, això
1: sí,
0: és perillós.
1: Sí, cuidado. Hi ha, per exemple, una espècie com de pela patates, que inclús he vist molta gent que ho fa servir, i clar, si tu vas amb cuidado o ja et coneixes el teu cos i saps fins on pots treure, d'acord, no passa res. però si et passes, òbviament, a sota la durícia hi ha la pell sana, i llavors pot ser que et treguis allà una llesca de pell que no hauries d'haver tret. Llavors aquí pues, et queda una ferida, i s'ha de curar, i pot fer més mal inclús que la pròpia durícia, etc. Llavors, al final, treure-ho és una mica depenent de per molèsties o estètica. Si estèticament no t'agrada que es vegi un dit amb una durícia, doncs es treu i ja està. I si et fa mal, el mateix.
0: Uh-huh. I abans has dit que l'ull de poll és una durícia maligna.
1: Sí, com maligna, entre cometes. Sí, sí, és una durícia... Molts haureu vist una durícia al peu, vale? Qualsevol lloc, que és una durícia plana i més o menys uniforme, i després, si algú ha vist un ull de poll, veureu que és com un punt, no? Com un punt concret en un lloc, que és una durícia molt focalitzada. Doncs un ull de poll al final és, si tu tens un punt de molta pressió puntual, concret, per exemple, tens un dit que sobresurt i només apreta aquell dit, o de la planta tens algun metatarsià que està més plantar flexionat, o sigui, més a baix dels altres, doncs hi haurà un punt que es repartirà més càrrega o més pes, i la forma de generar la durícia en aquests punts tan concrets acostuma a ser un ull de poll. El que nosaltres en vocabulari científic li diem eloma, és una durícia, però en comptes de ser plana, fa com una espècie de cràter, com si fos un volcà cap a dins. Llavors, què passa? És com si portessis una pedreta de pell morta, que és teva, la teva pròpia pell, però fent com si portessis una pedra enganxada doncs, a sobre el dit, entre els dits, a la planta, on sigui.
0: Ja, ha de ser dolorós, això.
1: És dolorós. I normalment solen sortir només als peus. A les mans, per exemple, no, jo almenys que sàpiga no en surten.
0: Uh-huh. I això, com, això sí que s'ha de treure, evidentment.
1: Sí, igualment sempre diem el mateix, hi ha pacients que tenen un superull de poll enorme i no li fa cap mena de mal perquè són molt soferts i altres que tenen un ull de poll minúscul i els hi fa molt de mal. A vegades són ulls de poll que són més petits que un mil·límetre, vale? I nosaltres amb el bisturí doncs, traiem aquest microull de poll, o a vegades treus la durícia i n'hi ha 3 o 4 juntets i el mateix, els treus puntualment i són com caps d'agulla, però la gent li fa mal. Però no és que sigui tot de l'ull de poll, sinó que està sortint perquè hi ha pressió també a l'os, pot ser que l'os també estigui inflamant-se, o el tendó que hi ha sota. Llavors, sí, normalment es treuen perquè la gent li fa mal.
0: Sí, diguéssim que és la complicació més dolenta d'una durícia, no?
1: Exacte. Bueno, hi haurien altres coses ja, per exemple, les úlceres, que això ja és un altre nivell, normalment més amb diabètics, però és, tu treus una durícia enorme que veus allà amb un punt de pressió i resulta que hi ha una ferida a sota, que ja no és un ull de poll, això normalment és una úlcera. I això sí que porta moltes més complicacions, que ja ho podem tractar un altre dia.
0: Sí, segur. Sí. Un altre dia, però sí, les durícies, llavors el missatge és, si ara ens mirem als peus i veiem alguna durícia... És difícil saber si et sortirà un ull de poll allà o no. És a dir, no totes les durícies es transformen en ulls de poll.
1: Exacte. De fet, és la minoria, realment. El normal és tenir durícies que poden molestar o no. Habitualment tampoc és que molestin molt, però molta gent, inclús per estètica, prefereix tenir el peu més arreglat. I l'ull de poll ja seria quan tenim pressió continuada en un punt molt concret. Mm-hmm. I si normalment et ve la gent a qui li buidi.
0: I pot ser que una durícia et faci posar el peu malament? És a dir, et surt perquè segurament ja l'estàs posant malament. Mm-hmm. No sé si això pot portar més problemes.
1: La cosa és que quan tu tens dolor, molts cops fas una marxa antiàlgica, que es diu, que és que camines per evitar aquella pressió. Però imagina que et fa mal el dit gros, no? I tu intentes caminar i tu ara que trepitges amb el dit gros et fa mal. Doncs al final el que faràs és modificar la teva trepitjada com per no enviar pressió en el dit gros, acabaràs carregant potser la banda externa del peu i igual et surt una durícia al cinquè. Abans no hi era i ara sí perquè estàs augmentant la pressió allà.
0: Per tant, al final és un indicador. Vull dir, si en veiem una, encara que no ens molesti, doncs no estaria mal de més que algú ens ho mirés i ens digués, pues mira, no passa res, no? Si tu no et fa mal, però podria indicar alguna cosa.
1: Sí, normalment el que fem és quan algú ja vol mirar-s'ho més en sèrio i veure si es pot posar la solució perquè no surt i no ve d'estar venint sempre, el que fem és un estudi biomecànic al nostre centre, que normalment és 3/4 una horeta, i allà amb una plataforma de pressions, que és com una mena de planxa que posem al terra i amb uns sensors que van connectats a l'ordinador, veiem doncs, els típics punts de més vermell si hi ha més pressió, més verd si hi ha menys pressió, i aquí podem veure doncs, la repartició de càrrega, si carreguem més percentatge de pes a la cama dreta, a l'esquerra, davant, a darrere, i això juntament amb una altra exploració més a la camilla o veient a la persona caminant, doncs veus on està ventil el problema.
0: Ni la possible solució.
1: Ja, exacte.
0: Molt bé, doncs avui hem après de durícies, com sempre amb l'Adrià Carnés. O sigui, si teniu algun dubte, algun problema, doncs ens el podeu fer arribar, nosaltres li preguntarem amb ell, i si voleu o necessiteu, doncs sempre podeu trobar el centre LIACS a Vilanova i la Geltrú, on teniu podòleg i fisio i teniu doncs allà una mica més d'assessorament per un especialista com és l'Adrià. Adrià, moltes gràcies i fins la propera.
1: A vosaltres, fins la propera.
2: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
3: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
4: Hola,
3: de
4: amics,
3: Ràdio
4: què tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
3: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
2: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
5: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
6: Del 3 al 28 d'agost, la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó acollirà l'exposició Llibres Lliures al Noir de Libertània, una proposta organitzada per Libertània Edicions i Crea Cubelles, que convida els visitants a endinsar-se en l'univers visual de la novel·la negra. En parlem amb Joaquim Micó, un dels organitzadors d'aquest acte. Benvingut, Joaquim.
7: Hola, gràcies, bon dia.
6: Com va néixer la idea d'organitzar aquesta exposició?
7: Perquè volíem mostrar que els llibres són alguna cosa més que literatura. També hi ha una part de disseny, de grafisme, d'il·lustració. Moltes vegades comprem els llibres per l'impuls d'una bona coberta i pensàvem que valia la pena ensenyar aquesta part també del que és el món del llibre.
6: I per què vau escollir, en tot cas, el gènere noir, no?, de novel·la negra, com a protagonista en aquesta ocasió?
7: I els noir vam pensar que seria una bona idea mostrar la part negra i criminal de la nostra editorial.
6: I què podrà descobrir el visitant que s'acosti a veure aquesta exposició?
7: Doncs les il·lustracions que s'han fet servir pels llibres que són front per aquest gènere i també les cobertes, no?, i alguna de les frases de cada llibre, que jo crec que ja serà bastant completa i que pot ser molt interessant i divertit.
6: Parles de les cobertes, les il·lustracions, dius, tenen un paper molt important, no?, amb aquest tipus de literatura. Quin valor artístic o narratiu, vaja, tenen a l'hora, no?
7: Sí, clar, moltes vegades una coberta ja t'està explicant de què va la novel·la. I, per tant, si crida l'atenció, si és interessant de veure gràficament, impulsa la lectura d'aquest llibre.
6: I com és aquest procés de treball entre els autors i els il·lustradors o els dissenyadors d'aquestes cobertes?
7: Va variant, depenent moltes vegades del propi il·lustrador, però en general sempre és molt de prop, no?, de veure resumir un llibre, no?, amb una sola imatge, i que això, doncs, és una feina que, si es fa bé, és molt enriquidor.
6: I hi ha alguna obra o alguna il·lustració especialment representativa que recomanaries observar amb més deteniment, que s'exposarà aquest mes d'agost?
7: Bé, la que és una mica la imatge de la pròpia exposició, que hem fet d'una manera la coberta d'un dels llibres, la imatge d'un dels llibres, l'hem transformat per parlar de l'exposició, i està bé perquè representa una imatge de l'església de Cubelles, molt representativa, per tant, no?, de la població, i que bé, jo crec que és cridanera.
6: I bé, no sé, quins criteris heu seguit a l'hora de seleccionar aquelles peces que formaran part d'aquesta exposició a Cubelles?
7: Doncs, això, parlant amb Crea Cubelles, que també han estat il·lustradors, i bé, s'han posat d'acord de seguida perquè tampoc era difícil, perquè bé, som una editorial petita de poc recorregut, perquè vam néixer l'any 23 i per tant no teníem massa llibres per decidir amb quins exposàvem i quins no.
6: I quin paper juga Libertània Edicions en la promoció de la novel·la negra en català?
7: Bé, doncs és un paper novell, com deia, perquè, clar, tenim pocs títols, en total són nous, si no recordo malament ara mateix, i bé, doncs, sí, hem impulsat algun autor o autora novell que funcionem força bé dintre d'aquest sector, però bé, doncs això, estem donant les primeres passes en el món literari.
6: I Crear Cubelles, aquesta entitat també, participarà en aquesta iniciativa. No sé, què aporta aquesta col·laboració al projecte?
7: Doncs bàsicament un bon grapat d'autors amb interès també de mostrar la seva feina creativa i les ganes de fer coses diferents.
6: Creieu que una exposició com aquesta pot despertar l'interès per la lectura entre persones que habitualment potser no llegeixen novel·la negra?
7: Sí, ben segur, no? I més acompanyat, diguéssim, del propi festival que s'estarà fent durant aquest darrer caps de setmana d'agost. Doncs jo crec que sí, perquè a part, doncs, no sé, ja... Clar, no només posem les cobertes, no? Com comentava abans, ara la coberta l'acompanyaran doncs, algunes frases del contingut de la novel·la, punyents, no? Per tant, jo crec que sí, que... Sí.
6: Si parléssim d'elements visuals que puguin definir l'estètica del gènere noir, quins serien?
7: Jo crec que és molt ampli, no? Perquè... Clar, també el gènere té moltes vessants, no? Perquè hi ha obres més dures, no? més realistes, amb més sang, per dir-ho d'alguna manera, altres amb humor, més irònides, altres, diguéssim, que es basen en la ficció pròpia del gènere, no? En quant a allò, el detectiu, la dona fatal, aquest tipus de coses, i clar, llavors les cobertes també són molt variades en aquest sentit, no? Des de les més poètiques a les més iròniques, a les més dures també fins i tot, o sigui que hi ha una mica de tot.
6: Una exposició que podríem dir que posarà el relleu, no?, en el diàleg dins entre la literatura i creació gràfica. Per què és tan important aquesta relació entre literatura i això, i grafisme, no?, i creació gràfica?
7: Doncs perquè els llibres, moltes vegades, com comentava abans, és com el puls de la coberta. Diguem, pues compra això, compra allò, quan es tracta de vendre l'obra d'un autor poc conegut, que intenta doncs, fer-se el seu camí en el món de la literatura, llavors la coberta és importantíssima, no? I se la donem que funciona així.
6: I quin perfil de públic espereu rebre? No sé si és una exposició que està només pensada pels amants del gènere negre o creieu-vos que pot interessar més a un públic especialitzat?
7: Jo crec que són situacions molt divertides, molt bones i que agradaran al públic en general, no?, en aquest cas.
6: Quin missatge donaries, no sé, a la gent, no?, que vagi a veure aquesta exposició? Quin missatge li donaries, no sé, una prèvia o un cop hagin vist aquest recorregut? No sé, què t'agradaria que s'enduguessin els visitants?
7: Doncs jo crec que el més interessant seria això, la sensació de que darrere de cada llibre hi ha molta feina. No només la feina de l'autor, que evidentment és la més important i la principal, sinó també la feina del dissenyador o dissenyadora, del grafista, de l'il·lustrador, fins i tot de la producció, si vols. És a dir, que tot, és una feina molt global que engloba moltes parts, diguem-ne, creatives, i que jo crec que a l'exposició això es veurà i que pot arribar a la gent en aquest sentit de feina més àmplia que no només el que és la literatura en si.
6: I ja per acabar, bé, perquè creus que ningú s'hauria de perdre aquesta exposició Llibres Lliures al Noir de Libertània aquest mes d'agost?
7: Perquè és original, perquè és diferent, perquè no hi ha exposicions d'aquest tipus. Jo ja sóc una persona granadeta i he vist una.

0: especialització molt creatiu, no? Dibuix, il·lustració, disseny, literatura... Okay. Jo crec que val la pena.
1: Doncs ho deixaríem aquí. Moltes gràcies per compartir amb nosaltres tots aquests detalls que ens has explicat avui a l'entrevista. I anem a recordar, no?, una exposició, Llibres Lliures, al Noir de Libertània, que es podrà visitar del 3 al 28 d'agost a la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó. Bé, ho deixaríem aquí. Moltes gràcies, Joaquim Micó, i que vagi molt bé.

0: quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai Descobrim l'Etnobotànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia Isamat. Sílvia, bon dia i benvinguda.
1: Hola, bon dia a tots.
0: Doncs Sílvia, avui de quina planta ens parlaràs?
2: Avui us porto una planta molt coneguda entre tots vosaltres, que és el julivert. És una planta que tant la podem trobar al mercat com la podem tenir al balcó de casa nostra o al nostre jardí. Llavors, bueno, us explico una miqueta, a part de les propietats culinàries que tots coneixem, doncs també una mica de propietats medicinals, que també en té moltes. Llavors, bueno, el julivert és de la família de les umbel·líferes, és a dir, de la família de l'anís, de...

0: de l'anet, del fonoll, és de la mateixa família. Ho sabem reconèixer per la flor, perquè és com una umbrella, és com un paraigües. Llavors, en infusió, aquesta planta fa marxar el mal de queixal. No sé si ho sabies, Àngels, però té aquestes propietats. I després tant podem fer aquest, ens en podem empassar, com podem fer gàrgares, és a dir, ens ho podem passar per la boca, i tant pot ser com si diguéssim la tija com les fulles. Llavors, per aliviar aquest mal de queixal, doncs podem fer servir el julivert, que tothom fa servir el clau, no? Quan molta gent ho fa servir, quan té mal de queixal, però el julivert era més desconegut, però bueno, també útil. Després també la seva, tan infusionat com menjat, és carminatiu, és a dir, que elimina els gasos i també és diürètic. I també després, per les dones, doncs, fa que no tinguin tant dolor de la regla. També es fa servir cru quan tenim digestions pesades. Llavors, també, per exemple, quan tenim moltes hemorràgies nasals, que de vegades hi ha gent que per diverses causes, augment de pressió o de vegades quan estem nerviosos, doncs es fa servir la infusió d'aquesta planta per controlar les hemorràgies. Després també per baixar de pes, és a dir, per aprimar-nos, doncs podem prendre el suc d'aquesta planta. Curiós, no?, aquesta aplicació, no?, avui en dia que tothom va a la farmàcia a comprar-se preparats, doncs mira, una planta que tenim al nostre abast i la podem fer servir per baixar aquest pes. Però després explicaré les contraindicacions del julivert, que tampoc podem abusar. Després també com es pot usar com un gran anticonceptiu, és a dir, es veu aquesta infusió per 3 dies seguits abans de tenir la regla. A veure, és un ús antic, no està comprovat al 100%, però pot ajudar. Després també s'utilitzen malalties de tipus digestiu, tant com són les diarrees, els còlics dels bebès o mal de panxa. Després també és útil per gent que té problemes de caspa, és útil per quan ens podem fer l'últim rentat del nostre cabell i posar-nos el julivert, doncs és útil per eliminar aquesta caspa. Després també va molt bé tant per via externa, que podem posar julivert en un pot amb alcohol, i ens podem fer fregues a les cames perquè va molt bé per la circulació de la sang, o bé per via interna. Després també va molt bé per estimular la vesícula biliar, per desfer les pedres dels ronyons, que aquest ús és molt important i és bastant desconegut. I després, si una mare, per exemple, vol deixar d'amamentar els seus bebès, doncs és una planta que disminueix el flux de la llet. Un ús que també desconegut, però que pot ser molt útil. Després, molt útil també, quan estem en èpoques que no tenim massa gana, doncs és útil prendre julivert. Molts usos, oi, Àngels? També és útil per aquesta obstrucció hepàtica, per tant, dit, no?, que també és útil per la vesícula biliar. Un altre ús, així com també la ruda, és bastant desconeguda, que també es pot fer servir per rentar-nos els ulls quan tenim conjuntivitis, sobretot. Doncs el julivert és molt útil per la conjuntivitis. També, un altre ús així curiós, és útil com a afrodisíac. Després també, en època estival, que són molt corrents les salmoneles, doncs és molt útil per tractar la salmonela. Quines precaucions hem de tenir? Per exemple, amb dones que estan embarassades, doncs hem de disminuir el seu ús perquè pot provocar avortament, perquè té un component essencial que és l'apiol, que pot provocar aquest avortament. També té certa activitat antibiòtica, per això he dit que pot ser útil per a la salmonella. Va bé pels ossos, val, per reforçar els ossos, perquè té minerals com el potassi, el fòsfor, la calç, el ferro, vitamines A, C i E. Val? Després també, quan ens ha picat algun insecte, val, un ús bastant desconegut també, podem picar aquestes fulles de la planta fresca sobretot, perquè sabeu que el julivert el podem trobar, o sigui, el podem comprar als supermercats, però també el podem trobar de forma salvatge. Llavors, aquestes fulles de la planta fresca es piquen i s'apliquen en forma de cataplasma, per les picades d'insectes. I després també, gent que tingui problemes de mal alè, doncs les fulles es poden mastegar i es poden fer servir per tractar aquest mal alè. Després és útil també en el cas d'infeccions urinàries, un altre ús que desconeixíem. I realment, veieu que té moltes indicacions, però tampoc podem abusar d'ell, val? Perquè té aquest component de la piola aquest que pot ser neurotòxic, que dic que sobretot per les dones embarassades, doncs totalment contraindicat. Llavors, doncs res, és anar-lo fer servint amb consciència, sense abusar, no? Mai es pot abusar de cap planta, però sapiguem bueno, que té un munt d'indicacions, a veure si seria bo, no?, recordar-les, i això ja és més difícil. Doncs res, Àngels, gràcies a tots, gràcies als oients i fins la propera. Gràcies.
1: Molt bé, doncs Sílvia, hem arribat ja al punt final d'aquesta secció, marxem amb la sintonia i tornem un altre dia aquí a Descobrint l'Enobotànica. Moltes gràcies. Fins una altra. Adéu.
2: Adéu.

0: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
3: Hola,
2: de
3: amics,
2: Ràdio
3: què tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
2: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món. Aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable i estiuenc, amb sol i cel al matí i amb alguns núvols alts o algun de baix llunyà a la tarda, amb una temperatura que serà més alta, tornar a recuperar els valors d'estiu després de que hi baixessin una mica, i hem d'esperar que avui estem entre els 22 graus llargs que hem tingut de mínima amb una nit tropical i la més alta de les temperatures nocturnes del que portem d'any, mentre que de màxima tornarem a recuperar els 29 o ens acostarem als 30 amb una humitat força baixa. Ben feble de gregala ara al matí i moderat de xaloc a la tarda, fent que la mar estigui més moguda amb marejor i alguna àrea de maror a la tarda. Per demà esperem que el temps continuï sent estable i estiuenc, dominat pel sol, amb intervals de núvols baixos fins a mig matí, alguns núvols prims del migdia i cel més clar a la tarda, amb una temperatura que es mantindrà de nit i pujarà de dia, movent-se entre els 22 o 23 de mínima i els 30 o 31 de màxima, amb una humitat força baixa, ben feble de gregal al matí i moderat de llevant o xaloc a la tarda, fent que la mar estigui moguda amb una mica de maror. Diumenge tindrem un dia de ple estiu amb que les temperatures pugen. Es comença a parlar d'una onada de calor que ens afectarà entre diumenge i dimecres, tot i que ho hem de matitzar, perquè aquesta es notarà més a l'interior del país que no pas a les zones del litoral, i farà un dia, això sí, de rigorós estiu, amb una temperatura que pujarà i es mourà entre els 23 de mínima i els 32 o 33 de màxim, amb una humitat no gaire alta i amb xafogor moderada, ben feble de xaloc, i a la mar hi haurà marejol.
0: Ràdio Cubelles, notícies.
3: Cubelles ha viscut un cap de setmana intens amb la celebració de la Festa Jove, una iniciativa que enguany ha ofert tres propostes molt diferenciades sorgides de les mateixes demandes dels mateixos joves i adolescents del municipi. Des de l'Espai Jove s'ha fet un balanç molt positiu d'unes jornades que han combinat estratègia, activitat física i la tecnologia. Per començar, el dijous va ser la primera de les activitats, un Among Us en la vida real. Una proposta molt esperada, una partida real d'aquest videojoc al pati de l'escola Charlie Rivel, una ubicació que en un principi era secreta i només coneixien els participants. Una vintena de joves van prendre part d'aquesta activitat de rol i cooperació on havien de completar diverses missions, fent servir diferents elements i per aconseguir un objectiu definit, que era eliminar els impostors i els infiltrats. Després, divendres, va ser el dia de la diversió aquàtica, un dia per lluitar contra la calor. La festa es va traslladar també a l'Espai Jove, al pati de l'escola i als carrers del voltant de l'Espai Jove, amb una tarda d'inflables aquàtics per combatre les altes temperatures. L'esdeveniment va comptar amb tres atraccions: l'Splash, on calia encertar una diana per fer caure un company a l'aigua, la pista americana d'obstacles que estava instal·lada al pati de l'escola Charlie Rivel i també era apta, a més, per una competició amistosa, i després un gran tobogan aquàtic que estava instal·lat al carrer aprofitant també la pendent. Txell Sastre, dinamitzador de l'Espai Jove, va valorar molt positivament l'afluència en aquesta activitat aquest divendres d'aigua a l'Espai Jove.
4: I ens va fer una bona tarda perquè hi havia núvols, no? De sobte inclús va fer quatre gotes i la veritat que va funcionar molt bé, no hi van haver grans cues, no va ser multitudinari, tot i que va estar ple i que va haver molta gent, molta afluència, però ens va agradar per això, no? Perquè hi havia 5-10 minuts de cua com a molt, però que la gent podia repetir diverses vegades totes les atraccions i al final això és el que agrada, no? Que no s'aturi tampoc l'activitat. Yes. És veritat que hi havia molt al nostre públic, que hi havia molt aquests de l'ESO, no? Aquests de sortida de sisè, sortida de primària, fins a inclús, van veure joves, no? Fins a quart d'ESO, però també, evidentment, és una activitat molt popular, que ja sabíem, i hi havia doncs, gent de primària més petita i acompanyants i familiars doncs, que també s'animaven i també es tiraven, també jugaven i també s'ho passaven bé.
3: La darrera jornada es va celebrar dissabte i va estar dedicada al públic gamer. L'espai va acollir des de dispositius de realitat virtual fins a consoles retro, tauletes i fins i tot joc de taula. Els joves van competir en la sala sociocultural en diversos tornejos, Mario Kart, Rocket League i, com no, un torneig esperat per al videojoc del futbol del moment, a l'FC 26, on es van recrear competicions entre els participants. I també es van poder provar simuladors de vol, tant en avioneta com en helicòpter, que permetien sobrevolar punts emblemàtics de Cubelles, com l'església o la línia de la costa. En definitiva, una jornada diferent al que s'havia fet fins ara i que va tenir una gran acollida. Així ho explicava la mateixa Txell Sastre.
4: Sí, la veritat que ens ha agradat perquè nosaltres tendim molt ara, no? Últimament ja, bueno, sempre hem, no, l'oci saludable, a una altra manera de fer oci, no? Que no tot l'oci és sortir de festa i tot el que això implica o pot implicar, i creiem que és important també, no? Donar valor a, doncs això, a què puc fer amb els amics, no? Una tarda, doncs puc muntar-me un joc i jugar pel carrer en places o tal, o puc, doncs, això, no? Activitats d'aigua, com també hem fet, no? A vegades volei platja, futbol platja, doncs aquest oci més saludable que ha sortit així i que creiem que la veritat ha sigut una festa jove que ha agradat a molta gent, molt encertada per les calors que estem vivint també, un dia refrescant i un altre dia en una sala amb aire condicionat, que també doncs s'agraïa a la gent.
3: Amb el tancament ja de la festa jove i de les activitats de la programació del PAC Antiavorriment, l'Espai Jove ja es prepara per la celebració de la Teens League durant les properes dues setmanes de juliol, les activitats que posaran punt i final, ara ja sí, al curs de l'Espai Jove, que tancarà el mes d'agost per preparar-se per iniciar el setembre amb una nova aventura, en aquest cas amb un nou curs escolar.
4: I a la gent...
0: Una xerrada sobre els ports en altres èpoques obrirà la programació de la Festa Pirata. Serà aquest dijous, dia 16 de juliol, quan la rectoria acollirà aquesta conferència sobre el privilegi històric de tenir port a Cubelles, que anirà a càrrec de l'historiador Roger Benito i que ha estat organitzada amb la col·laboració del grup d'estudis cubellencs Amics del Castell. Un acte que ha de servir per posar context històric a la relació del municipi amb la pirateria i el seu passat marítim, tal com ha comentat Núria Planes, regidora de Dinamització Econòmica.
5: Els pirates estan molt vinculats al tema de Cubelles, pel tema de tenir el mar, i doncs hi ha un expert en història medieval, que és el Roger Benito, que gràcies a la col·laboració del grup d'estudis de Cubelles i Amics del Castell, doncs ens farà una conferència sobre el privilegi de tenir port aquí a Cubelles.
0: Serà a partir de divendres quan els pirates abordaran el passeig marítim de Cubelles. El transformaran en un espai temàtic amb un mercat, amb campaments, cercaviles o espectacles itinerants. Entre les activitats incloses a la programació hi haurà tallers infantils, exhibicions d'esgrima, proves de punteria pirata, construccions de xarxes de pesca o xerrades divulgatives i escenificacions relacionades amb el món dels pirates. La música també tindrà un paper destacat per animar durant tot el cap de setmana, en què hi haurà actuacions de DJs, ja fora de l'època dels pirates, i especialment dissabte a la nit, quan hi haurà una cantada d'havaneres acompanyada de rom cremat. Segons Núria Planes, l'objectiu és convertir la festa pirata en una celebració cada cop més pròpia de Cubelles, que permeti combinar el patrimoni, la cultura i la dinamització econòmica.
5: Hem fet una festa pirata amb alguna novetat, amb la sentit d'aproximar també a més públic, perquè bueno, estava molt enfocada en el públic infantil i tal, i el tema històric, però el que hem aprofitat també és per posar-hi música. Posem accions de música en tots els escenaris i donarem un caire més festiu a la festa pirata. Això seria com la novetat més de un festiu i mediterrani. Amb habaneres, amb música tradicional d'aquí i amb algun DJ, amb música, tot ambientat per fer l'aire mediterrani que li volem donar a aquesta fira pirata.
0: La regidora de Dinamització, Núria Planes, també ha confiat que aquest esdeveniment contribueixi a omplir el passeig marítim durant aquestes nits d'estiu, aquest cap de setmana que ve, i d'aquesta manera afavoreixi l'activitat dels establiments de restauració que hi ha en aquesta zona. L'Ajuntament ha convocat un ple extraordinari per acordar un debat sobre l'estat del municipi un cop l'any. La proposta, que ve dels grups i partits de l'oposició, seria establir una sessió anual on es pugui debatre sobre com avança el mandat. El ple extraordinari, en què l'únic punt serà aquest, es reunirà el dimecres de la setmana que ve a 9:45 del matí, el dia 15 de juliol, i es podrà sentir íntegrament en directe, com sempre, a Ràdio Cubelles. Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP demanaran acordar la convocatòria d'un ple extraordinari i monogràfic sobre l'estat del municipi un cop l'any i que sigui, si pot ser, sempre al mes d'abril. Fa unes setmanes, quan l'oposició va sol·licitar aquest ple extraordinari, el regidor de la CUP de Cubelles, Dani Pérez, va comentar-ne així els motius.
6: La gran majoria de municipis més avançats democràticament que Cubelles es fan un cop a l'any un ple monogràfic sobre l'estat del municipi, suposo que per explicar, perquè el govern tingui l'oportunitat d'explicar el seu pla de mandat i les accions que està fent durant aquesta legislatura. Aquí a Cubelles, doncs aquest ple no existeix, no hi és. Esperem que amb el nou ROM es pugui crear i es pugui acordar de fer-lo, però mentrestant aquest ROM no arriba, o no arribarà mai, doncs, i veient que totes les preguntes, instàncies i mocions que entrem al ple municipal o a l'Ajuntament tampoc se'ns dona resposta, doncs al final hem decidit elevar-ho un pas més i que siguin en aquest ple municipal on l'Ajuntament i el govern tinguin l'oportunitat, si vol, d'explicar.
0: Fins ara, des del govern local, format per Unitat Covellenca, el PSC i Cubelles en Comú, no s'ha expressat públicament cap comentari sobre la seva posició davant d'aquesta proposta. El ple extraordinari, en què s'haurà d'acordar o no la celebració de plens sobre l'estat del municipi, es reunirà aquest dimecres que ve, 15 de juliol, a partir de 2:15 del matí, i es podrà seguir en directe als canals habituals de Ràdio Cubelles. Narcís Pineda serà candidat a l'alcaldia de Cubelles per quarta vegada consecutiva. Cubelles en Comú l'ha escollit aquest cap de setmana passat com a cap de llista per les eleccions municipals del 2027. La decisió l'ha pres una assemblea celebrada aquest diumenge al casal d'avis municipal amb les persones inscrites als comuns a Cubelles. El mateix Narcís Pineda ha anunciat la decisió com a cap de llista el 2027 amb unes declaracions que han penjat a les xarxes socials del partit.
7: Hem celebrat l'assemblea per decidir el nou candidat a les eleccions municipals del 2027. Hem fet un procés des de Cubelles en Comú de primàries i jo, Narcís Pineda, he tornat a presentar candidatura per ser el candidat a les properes eleccions municipals. Els meus companys han refrendat amb la seva votació que jo torni a ser candidat al 2027, el qual ho vull comunicar a la ciutadania de Cubelles perquè ara començarem ja en rondes i començarem a buscar informació per poder fer el nostre programa electoral de cara a la millora del nostre poble, de Cubelles, que és un programa que ha de ser d'ara i de futur per la nostra població.
0: A la reunió d'aquest cap de setmana hi ha participat Claudio Carmona Vargas, membre de la Direcció Executiva Nacional i responsable de l'àrea de municipalisme de Catalunya en Comú, qui també s'ha expressat així en un vídeo a les xarxes socials del partit.
8: Des de Catalunya en Comú celebrem l'elecció del Narcís Pineda com a pròxim candidat a les eleccions municipals aquí a Cubelles. Hem seguit de prop el procés d'elecció del candidat, aprovat per l'Assemblea avui dissabte, i hem de celebrar aquesta elecció perquè el Narcís és molt bona opció per donar confiança i seguretat als electors d'esquerres, progressistes, preocupats per la millora de Cubelles i per, sobretot, protegir la convivència i la cohesió social en aquest municipi. Per tant, molta força als companys i companyes de Cubelles, molt encerts i felicitats per l'elecció d'aquest excel·lent candidat.
0: La trajectòria política amb representació a l'Ajuntament de Narcís Pineda i Oliva va començar la legislatura 2007-2011, quan va entrar com a regidor del grup d'Iniciativa per Catalunya Verds, que aleshores formava part de l'oposició. L'any 2011, la candidatura del seu partit, encapçalada per Mònica Miquel, va guanyar les eleccions i va formar govern amb diferents pactes fins al 2015. En les eleccions del 2015, Pineda va passar a ser el cap de llista d'Iniciativa per Catalunya Verds i va obtenir representació. Després del procés de transformació de tot aquest espai polític i ja sota la denominació de Cubelles en Comú, Narcís Pineda va repetir com a alcaldable en les eleccions del 2019 i també les del 2023, obtenint representació també en totes dues ocasions. Així doncs, després de la decisió d'aquest cap de setmana, serà la quarta vegada consecutiva que en Narcís Pineda es presenta com a candidat a l'alcaldia de Cubelles. Aquest cap de setmana de l'11 i 12 de juliol s'ha complert un any de la històrica riuada del Foix del juliol de 2025, un fenomen extrem que no s'havia patit al municipi des de feia més de 30 anys, amb la riuada del 1994 en la memòria com un altre fenomen que va patir la vila històric en el seu dia en relació amb el riu Foix. Per analitzar com ha evolucionat l'entorn i quina és la situació actual de la desembocadura del Foix, Ràdio Cubelles ha entrevistat a Aaron Marcos, que és el responsable de l'empresa climètica encarregada de la gestió d'aquest espai natural. La crescuda de l'aigua d'aquell dia va transformar radicalment la fisonomia de la desembocadura, segons Marcos, tot i que els canvis físics i erosius són propis de la dinàmica natural d'un riu, el problema principal que queda encara actualment d'aquella riuada és la desaparició de la infraestructura d'ús públic, és a dir, les passeres i els ponts de fusta que hi havia a l'interior de la desembocadura. Això ha provocat que molts visitants durant aquest últim any hagin optat per creuar a través de la platja protegida o per altres zones que són un espai natural protegit i tancat. A més, s'ha posat en perill, creu, fins i tot zones vitals per la cria d'espècies d'aus vulnerables. Aaron Marcos, de Climètica.
9: Bueno, nosaltres, com a gestors també d'infraestructura d'ús públic de la desembocadura, que, perquè ens entenem la passera i els ponts, és el que una mica, el que nosaltres anomenem una infraestructura d'ús públic, clar, doncs és evident que va desaparèixer, no? Això condiciona totalment l'espai a nivell d'ús públic. Per què? Perquè la gent tenia un costum de passar per allà i ara no hi és. I el correcte, el que s'ha de fer és anar al pont del carrer Lleida, que és el que està més cap a l'interior. Què està fent la gent? Què va començar a fer? Començar a passar per la platja. Això és un impacte molt gran per la fauna. No es pot passar per aquella platja. Aquella platja és de les poques del litoral català que està protegida i que no es pot passar perquè crin espècies protegides, precisament. I, clar, hem tingut i tenim a dia d'avui molta feina intentant que la gent no passi per allà, perquè és el principal canvi.
0: Durant l'entrevista, que es pot recuperar en qualsevol moment a radiocubelles.cat, Aaron Marcos, de Climètica, ha recordat que el riu Foix no és una riera, sinó un riu sec a causa de la regulació que exerceix la presa del pantà. Tot i que durant els mesos posteriors a la Dana es va fer una gestió que considera notable de l'aigua, amb buidatges preventius, amb antelació a les alertes meteorològiques, sí que apunta que des de fa un parell de mesos s'ha anat reduint el cabal ambiental, que ara és només de 40 litres per segon, una quantitat que els experts consideren escassa i insuficient per la recuperació plena del riu.
9: És prioritari augmentar el cabal ambiental. Per què? Perquè, entre altres coses, això ajudaria a que el riu es recuperés, a que la desembocadora hi hagués més aigua i a una mica pues, ajudar tota la fauna que viu al riu. Els dies aquests que van baixar aigua, que em deies que era un riu, que van ser dies preciosos. Per la gent que estimem el riu Foix, van ser, anaves per Roca Crespa, fins i tot es va trobar una nútria. Un dia amb un bon amic d'aquí de Cubelles passejàvem per la Xuriguera i vam veure un ramat de cabirols banyant-se al riu, perquè ens entenguem, la Xuriguera està per sota de la presa, hi havia aigua constant. Bueno, allò estava ple de vida, no? Hi havia anguiles després en perill d'extinció, pel riu, bueno, era idíl·lic.
0: Fins i tot ara, on Marcos apunta que, segons la directiva actual de l'aigua, el curs del riu hauria de passar per davant de l'ús dels regants, a qui se'ls haurien d'oferir altres opcions, com ara l'ús d'aigua de les depuradores.
9: Creiem també, perquè hi ha una política de mantenir la comunitat de regants, però per nosaltres, des d'un punt de vista legal, exclusivament, la directiva d'aigües és molt clara. Primer és el cabal del riu i després els usos, els que siguin, però primer és el cabal del riu. I manifestament és insuficient perquè no hi ha cabal. O sigui, hi ha un cabal mínim, però aquest cabal no és continu i es podria augmentar. Entrarien en entredit la possibilitat de regar dels regants de regants? És cert, segurament es veuria compromesa. Però això no ha de perquè ser allà, però sí que hi ha d'haver un horitzó on això sigui una realitat i mitigar aquestes dificultats que pot tenir la comunitat de regants es pot fer de moltes maneres.
0: A futur més o menys pròxim, segons ha explicat Aaron Marcos, l'Ajuntament ha sol·licitat una subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua per realitzar millores hidràuliques i una gestió selectiva de la vegetació exòtica, unes feines que es volen fer a partir d'aquest mes d'octubre. Així mateix, el projecte de reconstrucció de la passera i dels ponts de fusta per part del Ministeri hauria de preveure la instal·lació d'un apantallament visual, una mesura que serviria com a barrera per minimitzar les molèsties que el pas de vianants pugui causar a la fauna local, i es garantiria d'aquesta manera un equilibri entre l'ús públic de l'espai per poder creuar d'una banda a l'altra i la conservació del medi natural. Aaron Marcos, responsable de Climètica.
9: La passera potser fer-la una mica més apartada de la línia de mar, però en consonància amb el passeig marítim, i els ponts amb el traçat que tenien, però amb un apantallament. Un apantallament és una barrera visual entre la fauna i les persones que hi passaven.
0: D'altra banda, segons ha informat l'Agència Catalana de l'Aigua a Ràdio Cubelles, s'està treballant en un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament per redactar el projecte constructiu de les actuacions prioritzades per l'ACA i establir-ne el finançament en relació a evitar futures inundacions a la part baixa del riu Foix. El projecte de garantir el drenatge del marge esquerre i analitzar el pas sota el pont ferroviari per la seva incidència hidràulica. També inclou aquest projecte la construcció de 3 motes, 2 anirien al marge esquerre i una al marge dret fins a la desembocadura. Els castellers del Foix han descarregat castells de 6 a la festa major de Cunita aquest cap de setmana passat. La colla cubellenca ha aixecat amb solidesa una torre de 6, un 3 de 6 i un 3 de 6 amb l'agulla aquí al municipi veí. D'aquesta manera, aquest dissabte han actuat en el que era la festa major de Cunit, juntament també amb els castellers de Mediona i els torraires de Montblanc. La colla cubellenca ha completat una actuació sòlida amb els 3 castells de 6 que hem comentat. Per les dimensions i els efectius que tenien disponibles en aquesta diada, els cubellencs han considerat que no era l'escenari més adequat per afrontar un castell de 7 i han optat per prioritzar el rodatge, especialment de la canalla, i per això han descarregat, com dèiem, aquesta torre de 6, un 3 de 6 i un 3 de 6 amb l'agulla abans de tancar l'actuació amb 2 pilars de 4 simultanis. L'estratègia ha permès anar ampliant la base castellera i donar oportunitats a noves incorporacions i posicions, una aposta que s'ha notat en el fet que els 3 castells principals els han coronat 3 enxanetes diferents, una mostra també de la bona salut i del futur prometedor de la canalla que té la colla de Cubelles. Els castellers del Foix també han volgut agrair el suport i el bon ambient que han compartit amb els castellers de Mediona i els torraires de Montblanc, especialment per la col·laboració i l'ajuda mútua que s'han fet a les pinyes en aquesta actuació. Les altres dues colles també han ofert castells de 6 a Cunit, concretament totes dues han completat el 4 de 6, el 3 de 6 i la torre de 6. Els castellers del Foix continuaran la seva activitat castellera aquest dissabte que ve a Masquefa, on compartiran plaça amb els xicots de Vilafranca, en una oportunitat més per continuar consolidant les estructures i continuar creixent també amb el projecte casteller cubellenc. El govern local aposta per Los 40 Summer Life per dinamitzar la zona de les Salines, atraure visitants dels municipis propers i al mateix temps ampliar l'oferta cultural de Cubelles. Recordem que el 28 de juliol actuaran a Cubelles Álvaro de Luna, Leire Martínez, Vico o el grup català Siderland, entre d'altres artistes. L'Ajuntament, doncs, torna a col·laborar aquest 2026 en la gira Summer Life que organitzen Los 40 i que tindrà dues parades a Catalunya. Una serà la d'aquí a Cubelles i una altra a Salou. Segons els representants del govern local, Núria Planes, regidora de Dinamització, i Pau Rodríguez, regidor de Joventut, l'experiència de l'any passat els va semblar positiva i per això han decidit repetir-la. Ho consideren una aposta per atraure visitants dels municipis veïns i per dinamitzar econòmicament la zona del Passeig de la Marina, més o menys pròxima al concert, i que aquest any està especialment afectada per les obres d'Endesa. Així ho ha explicat la regidora Núria Planes.
5: Apostem per aquest tipus d'esdeveniment perquè és una manera de que les pobles del voltant vinguin a Cubelles, coneixin Cubelles, doncs vinguin a sopar abans del concert i que al final es consolidi aquesta visita, que no cal anar a Barcelona per anar a grans concerts, perquè a Cubelles tenim concerts de qualitat.
0: El regidor de Joventut, Pau Rodríguez, a més, creu que és un concert que amplia l'oferta musical dirigida a un públic de totes les edats, però sobretot als joves.
10: Que passarem junts doncs, una nit inolvidable, no? Doncs, disfrutant de la música, disfrutant dels 40 i podent veure, no?, artistes de gran trajectòria, de gran reconeixement, molt a prop nostre, i ho deia l'altre dia, no?, i de manera gratuïta, que jo crec que també, no?, una aposta d'aquest govern és poder donar una molt bona qualitat, no?, d'actuacions, de concerts d'aquesta magnitud, però que els diners no siguin un impediment perquè joves i no tan joves doncs puguem gaudir d'un espectacle, no?, i d'un concert, com deia, d'aquesta qualitat artística.
0: Los 40, l'emissora musical del Grupo Prisa, ha confirmat que pujaran a l'escenari de Cubelles el dia 28 de juliol els artistes Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Lala Love You, Siderlan, Marcos, Lau Givert i Seaxe. L'acte també comptarà amb el DJ set de David Álvarez. Noemí Gómez, la responsable d'esdeveniments dels 40 al Penedès Garraf, ha confirmat que la gira ve acompanyada d'un equip tècnic de llum i de so que ha de permetre gaudir perfectament d'aquest espectacle.
11: El que és el muntatge principal, doncs, tenim una alta qualitat de so, ja que pues, té uns 40 kW pues, de potència i uns 2 kW de potència també en tot el que és la llum i tots els efectes de lluminositat de tot el que és el camí. Després també trobarem una pantalla al final de tota la superfície del camió, que és d'un 7x4, és a dir, uns 28 metres quadrats, on allà també es plasmaran pues, anuncis i tot el que són els logos dels 40 i tot el que és les iniciatives que es portaran a terme.
0: La cita amb Los 40 serà el dimarts 28 de juliol a partir de les 10 de la nit al Parc del Prat. L'any passat, aquest concert a Cubelles va arribar a reunir 3.500 persones, segons els organitzadors. I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
12: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
13: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
14: Hola, hola, hola. Tornem a estar aquí amb les ovelles negres.
15: Sí, ens trobem a la secció d'Alcohòlics Anònims, avui en companyia del Lluís, benvingut. I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai, al cap i a la fi.
13: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
16: Les àvies.

Canta'm aquesta tornada, que sonarà tantes vegades.

vull aprendre a desaparèixer i així haurat des d'un forat et i et donaran tota la meva poesia completa perquè jo sé que quan em mori totes les pàgines parlaran del que ens ha passat, del que ens ha passat.